0: Tornen de la mà d'en David Cantó en la seva secció de recomanacions.
1: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes.
0: I l'entrevista d'avui arriba amb dos convidats, l'escriptor i periodista Adam Martínez Quilton i en Jere Mateo, el protagonista del llibre escrit per l'Adam, La travessia infinita, publicat per Ara Llibres.
2: No l'ha vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar, i això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara, com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
0: Acabarem parlant amb en Marc Moreno, que torna al món editorial i ens presenta la nova imatge de Llibres del Delicte, tot aprofitant el marc de la Setmana del Llibre en Català.
3: Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I la portàvem 12 anys fent, portem 12 anys fent, no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes, grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny.
4: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix,
2: el Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes. I moltes històries de gènere estan basades en novel·les. Per exemple, aquest clàssic.
4: My maker told his tale.
3: Guillermo del Toro finalment ha adaptat Frankenstein, basat en la novel·la Frankenstein o el Prometeu modern de Mary Shelley. Ambientada a l'Europa de l'Est del segle XIX, la pel·lícula explica la història de com la criatura que va crear, que va ressuscitar de la mort, persegueix el doctor Victor Frankenstein per l'Àrtic. Un vaixell encallat al gel rescata el doctor i ell mateix explica la història tràgica i complexa d'allò que ha creat. La pel·lícula parla de la condició humana, el dolor, la incomprensió, el desig de ser acceptat i els perills del progrés. Es podrà veure a Sitges, però també s'estrenarà a Netflix el 7 de novembre i també en català.
4: Recordo.
3: I podeu llegir Frankenstein a un munt d'editorials en català, a La Butxaca, Viena Edicions, Barcanova, Bromera i Vicenç Vives. I als Sitges d'aquest any, a banda de Frankenstein, hi haurà força pel·lícules de vampirs i, en concret, dues adaptacions de Dràcula. La primera es basa lliurement en la història de Bram Stoker i, aquesta vegada, la firma el francès Luc Besson.
5: Death is a privilege that God grants you. And denies me. I was one of his most faithful servants until he took my princess, the love of my life.
6: You did not play hard enough!
7: My life no longer belongs to your God.
3: Ens situem al segle XV, la pel·lícula explica la història del príncep Vladimir, que després de la pèrdua sobtada de la seva dona, renega de Déu i hereta una maledicció eterna. Es converteix en Dràcula. Condemnat a vagar pels segles, desafia el destí i la mort mateixa, guiat per una única esperança, retrobar-se amb el seu amor perdut. La pel·lícula destaca per l'acció, l'humor negre i els efectes visuals marca de la casa Luc Besson. Aquesta versió arribarà als cinemes a finals de novembre. I l'altra, Dràcula, és una coproducció de Romania, Àustria i Luxemburg, dirigida pel romanès Radu Jud.
8: Forse tu va fer l'on, tard va fer frumbas.
9: Tancarigarigantam, tigarigarigaragadam, tancarigarigantam,
3: Aquesta versió barreja històries procedents de diferents èpoques i llocs sobre el mite de Dràcula, reflexiona sobre la figura d'aquest personatge i sobre les possibilitats expressives també del llenguatge cinematogràfic. De fet, els seus relats juguen amb la ciència-ficció, la tragèdia romàntica o el folklore més vulgar. Com sempre, Jud fa pel·lícules llargues. Aquesta dura 170 minuts i, de moment, encara no sabem quan s'estrenarà, però sí que podem dir-vos que teniu Dràcula en català, Aviant Edicions i, en versió de lectura fàcil, a Castellnou Edicions. I acabem amb una pel·lícula catalana que vam veure a Sitges fa uns quants anys, basada en un llibre de Marc Pastor.
10: Este soy yo, Víctor Negro, y tengo el corazón roto.
11: Víctor, oye, yo te hablo de mi amiga Lola, ¿verdad?
10: ¿Quién es, la que colecciona gatos o la que se los come?
11: Víctor, de verdad, que Lola es la única que podría reírse de todas esas tonterías que tú haces.
10: ¿Te vendrá de coña para olvidarte, Irene?
1: tiempo.
12: Créeme que no es un buen momento para los celos, Víctor.
13: ¿Celoso? Yo estoy celoso. ¿Usted está celoso?
14: ¡Qué pestazo! ¿Con qué has fregado?
15: Me ha regalado un eucalipto de estos que se han puesto de moda. Se lo compra una vecina, se lo compran todas.
3: Pel·lícula i llibre explicant com canvia la vida a Barcelona durant un estiu. En Víctor, que és un treballador social que fa poc que ha trencat amb la Irene, s'adona que la ciutat l'està afectant una plaga misteriosa. La gent comença a comportar-se d'una manera estranya, com si haguessin perdut records i emocions. El Víctor, que ha vist moltes pel·lícules i sèries, decideix que ell s'ha de convertir en un heroi per ajudar la Irene i també esbrinar què està passant. La pel·lícula combina fantasia, thriller i aventura i és un homenatge a clàssics com La invasió dels ultracossos. Trobareu la pel·lícula L'any de la plaga a Apple TV Plus i la novel·la a Amsterdam.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
2: El calaix.
16: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Estàs escoltant El calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
2: El calaix.
16: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Adam Martín Skilton, llicenciat en periodisme, és periodista i escriptor. La seva trajectòria professional l'ha dut a la ràdio, la televisió i a la premsa escrita. Entre altres mitjans, ha treballat a Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, RAC1 i Com Ràdio. També ha treballat a TV3, BTV, 8TV i Antena 3. Ha escrit diversos assaigs, especialment sobre nutrició i la novel·la El nedador d'aigües obertes. Ha estat guardonat amb el Premi Ondas pel podcast sobre trastorns mentals, Gent Normal. Jere Mateo és nedador d'ultradistància, però la seva història vital té dues parts. Apassionat de la natura i la muntanya, la seva vida va fer un canvi radical que Adam Martín explica a La travessia infinita. El 14 d'abril del 2015, en Jeremías Mateo i el seu amic Salvi Martín van patir un accident terrible escalant el Triangle del Tacul, un cim de 4.248 metres als Alps. En Salvi va morir a l'acte i en Jere, malgrat les greus lesions, va sobreviure. Després d'un mes en coma en un hospital a França i un any a l'Institut de Neurorehabilitació Goodman, va haver d'aprendre a conviure amb les seqüeles físiques i mentals de l'accident. Malgrat que no en recorda res, viu amb el temor que un error seu hagués causat la mort del seu amic. Va començar a anar a la piscina com a part de la seva rehabilitació i allà va conèixer la Maria, una entrenadora de nedadors amb diversitat funcional que li canviaria la vida. El calaix, amb Mònica Socies.
17: Ha trigat d'arribar aquesta entrevista perquè no hi havia manera de,
18: ai, sí,
17: de reunir aquests homes, perquè és que no pareu qui ets, eh? Jo, bueno, sobretot el
18: Jere. És ell, jo no, sí. Jo sóc un senyor que viu
17: encara
18: a casa seva tranquil.
17: Sí.
18: És ell el que va fent travessies i no sé què.
19: Ens hem hagut de trobar en aquesta entrevista perquè el tornés a veure després de mesos.
17: M'encanta.
19: Sí, imagina't.
17: M'encanta ser la Cicerone d'una
19: altra
17: trobada.
19: Gràcies.
17: Però, escolta, és que esclar, Jere... Jo et diria que vius més dins de l'aigua que fora, potser?
19: Sí, és la idea. És on estic millor, podríem dir.
17: Perquè jo, cada vegada que... Jo penso que la meva agenda és complicada i pensava, doncs l'Adam també, que tot el dia tomba i fa programes i... Però no, aquí ha sigut en Jere Mateo, ens guanya els dos,
18: sí,
17: però amb diferència.
19: Sí, sap greu guanyar per aquesta situació, però sí, sobretot quan arriba el moment principal de la temporada... Estic molta estona entrenant. Sí.
18: Home, és que a veure, per nedar 30 quilòmetres has d'entrenar molt.
17: Moltíssim.
18: Clar, això, mira, els oients que ho sàpiguen, havíem quedat un altre dia, però aquí el Jere diu, venia de nedar, quants quilòmetres és el
19: 30,
18: Mar del Nord, 34?
19: 37 al final.
18: Van sortir 30. Venia de nedar 37 quilòmetres i al cap de 3 setmanes o no sé quan No sé si podré venir perquè m'han demanat si vull travessar Gibraltar, l'estret de Gibraltar, una altra vegada. Que clar, només són 14, saps?
17: No, total, és res, això.
18: Clar, 14 és res. És...
17: No, doncs vagi a Gibraltar i quan torni ja parlem.
19: Ja veurem, no?
17: Cap problema. Exacte. Jo penso que haig d'entrenar per pujar el primer tram de les escales del metro, doncs ja no anem bé.
18: Efectivament.
17: Ja no anem bé. La travessia infinita parla, per mi, de molta vida. Mira, jo ara començaré dient com m'he sentit llegint el llibre. Esperes? I molta gent m'ho ha preguntat, un llibre de dir, ah, és un llibre de que parla de la superació personal, i dius, doncs mira, no.
18: Ai, gràcies, que ens ho diguis.
19: Però no. Que és el primer que vam parlar.
17: No. Quan t'acabes de llegir el llibre, jo m'he oblidat de tot, només sé que estic dintre del mar, que ets un Terminator, ets un Terminator, i respires aigua per tot arreu. I te n'oblides, sí, la vida té coses dolentes i ens passen coses, sí, però no és una història més de és que m'ha passat això, és, no, és una filosofia de vida. I mira, hi ha una pregunta que t'haig de fer.
19: Endavant.
17: Quan vius la muntanya, com la vius ara i com la vivies abans de...
19: La muntanya, bona pregunta. Suposo que t'ho diuen sempre, però mai m'havien fet aquesta pregunta i no l'he vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar, i això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara, com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
17: Perquè no tinc costum de despullar-me jo davant del micro, però em va impactar molt.
18: Però si és la ràdio, no veu ningú res.
17: No veu ningú res, no, però ara ho penso, no? No era conscient ni ho recordava. El meu germà també escalava, ara el tenim a peu a terra, i també va tenir un accident. Evidentment no de la mateixa magnitud, no? I a mesura que anava llegint el llibre i t'anava llegint a tu, tirava enrere en el temps i pensava com s'havia sentit ell i com nosaltres no havíem sabut gestionar tot aquest ecosistema que es crea al voltant. A part, també s'ha de dir que Adam, l'estructura del llibre, el tipus d'entrevista, com expliques els sentiments del Jere, de tot el moviment que ell té al costat, no? Perquè representa que és el centre, i després hi ha tots els satèl·lits, que hi ha la família, la feina, clar, els companys, els amics. També l'estructura del llibre ajuda molt. Però per mi ha estat fer una regressió en el temps i parar-me a pensar realment com ens prenem les coses quan et passen, les persones que tens al voltant, i fer la reflexió de ho estem fent bé els que estem al voltant.
19: Sobre això, abans de que entri més en matèria amb com està estructurat el llibre, i m'encanta que diguis això, perquè quan va començar a sortir la possibilitat de fer el llibre i ens vam trobar, que com sempre dic, va ser amor a primera vista, jo sabia qui era.
18: Per la seva
19: banda, eh? Jo sabia qui era l'Adam, però anem a veure què vols fer. O sigui, jo m'obriré, t'explicaré coses molt personals, és dolor el que sortirà, no sé com sortirà, a veure com ho gestiona, qui tinc davant. I el que sí que tenia clar és que no volia que fos un llibre de superació. Jo no sóc exemple de res, sóc un testimoni més. La meva història pot ser molt dura, molt traumàtica, però per desgràcia a Goodman n'hi ha moltes, i a la vida n'hi ha moltes. Tu has explicat el teu cas personal, i t'haig de dir, amb la reflexió que has fet, que al final és trobar cadascú troba la fórmula, ho fa com pot, i sempre que ho facis amb bona voluntat, el mateix que un dia em funcionava, el dia següent no em funcionava quan estava en el pitjor moment. Al final l'únic que volies és, com parlem en el llibre, la gent que t'estima, que està al teu voltant i que t'acompanya, i que només donar-te acompanyament ja t'ajuda.
18: Sí, a més és un llibre que parla molt dels altres, precisament, perquè els altres són molt importants, perquè els altres són, per raons positives o negatives, però són una mica el motor de les coses que fa el Jere. La principal raó de la culpa que sentia, de la qual parlem molt al llibre, té molt a veure amb els altres, la responsabilitat de em fico amb això però té conseqüències sobre els altres. Però és una cosa que diem, o que diu molt a les entrevistes, si jo pujo una muntanya o faig una travessia de 40 quilòmetres amb l'aigua a 15 graus, hi ha una possibilitat diferent, però hi ha una possibilitat que em passi alguna cosa. I els altres? Que queden, no? Per què estic fent això? I has de tenir les raons molt clares per continuar fent això, tenint en compte que els altres estan patint, no?
17: Aquest és un dels punts no fort, molt fort del llibre. Per això deia que no és un llibre de superació.
18: No, no.
17: Perquè això es pot aplicar a la vida de tothom.
18: Sí, sí, sí.
17: Les reflexions, els sentiments, de quina manera ens prenem les coses i, sobretot, com convivim amb les nostres parelles, eh? Això és meravellós.
19: L'Olga.
17: Ojo, l'Olga, eh? Sí, sí.
19: Ja li vaig dir, que quan ja estava conscient, li vaig dir, no sé quant temps estarem, però miraré de fer-te feliç per tot el que has fet, clar, va ser...
18: A més, se va flipant.
19: És el que va... el que em va fer sobreviure.
18: A veure, tu imagina, tu surts un dia a la nit, coneixes un senyor que és Mosso d'Esquadra i que va a la muntanya i que no sé què, no sé quantos, i comences a sortir, oh, i allò comença a anar bé, i als 4 mesos, no?
19: Sí.
18: Als 4 mesos el tio diu, me'n vaig als Alps uns dies i ja està,
19: i ja tornaré,
18: ja tornaré. I de cop i volta hi ha l'accident, hospital, UCI, coma, recuperació durant un any... Clar, en 4 mesos qualsevol persona té... Bueno, qualsevol persona, amb el temps que sigui, té tota l'autoritat moral per dir, ai, mira, és que això jo no vull, no vull, perquè...
17: És impressionant, eh?
18: No vull estar així fent això, no? Com quedarà aquella persona de la qual jo me'n vaig enamorar? Serà la mateixa persona? Serà una altra? Perquè si és una altra... Quina obligació tinc jo de res aquí, no? No tenim fills en comú, només tenim aquesta relació incipient que estava començant, perquè en 4 mesos, per molt enamorat que estiguis, els que ja tenim una edat, sabem que només són 4 mesos. I l'Olga no només va aguantar, sinó que jo crec que és una peça fonamental de la recuperació que va tenir, no?
17: Jo l'admiro moltíssim. Per tant, és una història de valentia per les dues parts, cadascú sí, la seva sí, manera.
19: Sí, sí. Sí, home, al principi ara la gent està acostumada quan parlem del llibre, veuen el Jere d'ara. El Jere d'ara no té res a veure amb el Jere que va despertar. Jo en aquell moment zero motivació, zero ganes de fer absolutament res. O sigui, estar al costat meu no era una cosa que sumés. Tot el contrari, qui estava al costat meu és perquè m'estimava i perquè volia el millor per mi, i això és una cosa que amb els anys es valora i que genera una connexió molt difícil d'explicar. Ara sí, és molt fàcil, puc parlar, nedo, faig coses aparentment increïbles i tal, però en aquell moment estar al meu voltant era rebre més aviat energia negativa que no positiva.
17: Bueno, era... Ara ets una injecció d'adrenalina.
19: Ho intentem,
17: sí.
19: Ho intentem.
17: Una de les grans... Bueno, abans de continuar, és que tu has dit amor a primera vista, però jo no sé com us vau conèixer. Jo vull saber.
19: La veritat, explica sí. La veritat.
17: Ui.
18: No, és que és molt trist, perquè realment és que és com tot molt... Realment va ser a través de l'editorial. Ens havíem conegut sense saber-ho nedant, perquè jo també faig travessia al mar, aigües obertes i tot plegat, i aleshores suposo que en alguna sortida aquella multitud de persones que estem abans de sortir estàvem allà els dos i després. Però a mi em truca l'editorial, que jo havia fet algun llibre ja a Mare Llibres, aquest és el tercer, de fet, a Mare Llibres, i em diuen, escolta, que hi ha una història que igual t'interessa, que tu com que nedes i tal, igual et pot agradar, i m'expliquen la seva història i dic, uau, Déu-n'hi-do, és molt potent això. I després ens vam trobar un dia i ens vam entendre de seguida per moltes coses, eh? Primer perquè la gent que nedem al mar compartim coses, això és així. Els que, sobretot els que ja comencen a fer distàncies una mica llargues, ja compartim més coses, i compartir braçades, i compartir picades de meduses i onades, i que la gent digui, què foteu, nedant 8 quilòmetres, 10 quilòmetres, tot això, doncs això també uneix. I això ja era una cosa que teníem en comú, i després jo sóc molt simpàtic, llavors ella es va haver d'adaptar a mi. Sí, va ser un amor a primera vista. Sobretot jo crec que jo tenia la convicció que podia explicar la seva història amb honestedat però amb respecte, i ell crec que de seguida va veure que jo també ho faria així, saps? Perquè és que si no, les coses que em va explicar i que m'ha explicat durant les entrevistes que vam fer amb el llibre, segurament no les hauria explicat, i segurament jo no les hauria escrit com les he escrit, perquè ell no me les hauria explicat així.
17: Bé, és que transmetre, no? Vull dir, tu, la sensació que vas tenir, com ho vau fer? Tu t'anaves llegint el llibre mentre...
19: No,
17: de fet,
18: jo em patia una mica ell.
19: Sí, perquè ell al principi eren converses al principi entre l'escriptor i el protagonista, podríem
18: dir,
19: molt formal, i després eren trobades de dos amics en les que ell plantejava els seus dubtes. Jo sóc molt caòtic al principi, clar, ara la informació la tinc molt més endreçada al meu cervell gràcies a ell, però al principi jo abocava tot molt contradictori, ara dic una cosa i potser el dia següent la contrària, depenent de com em sentia, i ell anava recopilant tota la informació i quina idea tens? Tinc una idea, ja t'ho explicaré quan arribi el moment, ara anem parlant i tal, i un dia va dir, ara ja tinc, et passo el primer capítol, i després em va passar un altre capítol, i em passa el primer capítol, jo el llegeixo i li dic, Adam, jo no entenc d'això. Dic, però el primer capítol ho expliques tot, llavors no hi ha res. I el segon, tot és foscor, tio, aquí ningú voldrà... I la resposta va ser, només hi ha el que tu m'has explicat, que això va ser un... Per, després un cop per jo reflexionar i dir potser és que hi havia més foscor dins meu de la que jo creia, i per una altra banda és, tinc una idea que és, això ho explicarà ell ara, de com estructurar el llibre d'una manera que expliqués al principi era més una ajuda que no un hàndicap.
17: Abans d'entrar, ara m'ha fet molta gràcia el que has dit, o sigui, el que has fet tu meravellós quan li vas presentar els dos capítols, però normalment tu com a escriptor moltes vegades doncs escriviu i traieu el que teniu a dintre. Moltes persones el que fan és l'escriptura com a teràpia,
18: sí,
17: i en aquest cas ha sigut la mà executora, diguéssim, però en canvi la teràpia l'has fet tu llegint, no? Ha sigut com un...
19: Ha posat paraules
17: per escrit. És que és espectacular,
19: clar. Sí, jo per això... Està molt bé el llibre, m'encantaria que tothom el compri, seria genial, però abans ho parlàvem, abans d'entrar aquí, o sigui, el fet... Jo ja he guanyat tot el que ve... després ja és genial, és un extra, però jo només amb la feina, jo veig el llibre, jo a vegades l'he llegit per recordar, per estructurar, perquè a vegades el miro i és com escoltar els meus pensaments, i no és una forma de parlar, no l'estic venent la moto.
17: No.
18: Clar, a mi el que em feia patir, a banda, ara parlant d'això de l'estructura i tot plegat, però el que em feia patir més era que jo volia que fos un llibre que tingués parts novel·lades, tot i que és un llibre de no ficció, però que tingués parts una mica novel·lades. Llavors m'havia de posar una mica la seva pell i a partir del que ella em deia, elaborar més text, no? I escriure pensaments que jo creia que es podien atribuir al Jere, però no ho sabia del tot. Et creus que si poses això, vaig aquí, vaig i sento i tal, i clar, quan li vaig enviar, vaig pensar, hòstia, em dirà, què collons has fet, tio? Jo no sóc aquesta persona, no? Per sort no va ser així, ja és el contrari, de fet, no? Va dir, hosti, és que això ho podia haver dit jo. Després hi ha parts, evidentment, que són literals, eh? Vull dir, que estan entre cometes i que és el que va dir exactament el Jere, però altres no, perquè volia fer una construcció que fos més enllà d'una biografia, per entendre'ns, no? Que tingués cert pes literari, no? I pel que fa a la història aquesta, clar, al principi, jo explico tota la història al primer capítol, perquè... La història no va d'allò que va passar, va del que passa després. Però clar, si jo seguia una estructura lineal de temps, al principi tot era molt xungo, molt fosc. Un accident. Es mor el seu millor amic. Ell se sent responsable. Un any a la Goodman, destrossat, sense ganes de fer res. Clar, fins que això no s'aixeca, ha passat mig llibre. Jo no li que la gent li cagués el llibre dels mans, i aleshores vaig intentar fer una altra estructura que anés endavant i endarrere i que permetés fer un capítol de llum i un de foscor i un de llum i de foscor, perquè em funciona millor, perquè el tenim recuperant-se la Goodman dient mai més aconseguiré fer res, i un altre capítol explicant que ha nedat 12 hores per la marató en una piscina, no? I clar, dius, home, doncs sí que és possible, no? Llavors tornem enrere i llavors ja veus que quan expliques històries fosques hi haurà llum d'alguna manera, ja està, i crec que és més interessant així.
17: I ara estic mirant les fotografies, t'estava escoltant a tu parlant de la llum i de la foscor, la foto més cara de la història, però escolta, això potser que ho descobreixin ells, no? La història de la foto més cara de la...
19: Sí, a vegades la cosa més simple té un valor incalculable. Sí, sí.
17: Amb aquesta frase ja m'has fet l'entrevista, Jerez. Sí, perquè m'agrada el que has dit, perquè precisament el llibre parla d'això, ho podeu aplicar tots, la força mental, les ganes d'aixecar-se, les ganes de fer. Jo no sé si t'ha passat a tu també, Adam, o sigui, tota aquesta energia que té en Jere, a mesura que has anat escrivint i heu anat tenint contacte, també te la...
18: Bueno, jo soc molt resistent, davant de l'energia dels altres.
19: Que jo he parlat bé de tu,
18: la meva procrastinació, la meva mandra és infinita. Però, home, evidentment, clar. Sí, perquè també poses en perspectiva una mica les coses que tu no fas i que hauries de fer, i quan veus algú que té dificultats afegides, que després de l'aigua desapareixen, també t'ho dic, perquè la discapacitat del Jere a simple vista es veu quan camina i tot plegat, però l'aigua desapareix perquè l'aigua té aquesta capacitat d'uniformitzar una mica tothom, no? Però clar, veus una persona que té algunes dificultats afegides respecte de les que tu tens i tu dius, oh, jo no, avui no vaig entrenar, avui no sé què, i ell cada dia pum.
17: Però això jo t'ho admiro molt, eh?
18: Sí, però
19: tinc un perquè.
18: Té força de voluntat perquè hi ha un objectiu i hi ha una motivació, que això és el que deies tu abans, és el que hem de trobar tots. Discapacitat, no, amb feina, sense feina, no sé què. Aquí. Sense objectius a la vida, hi ha una part, hi ha una pota de la vida que et falla. I aquesta és la base, i entro en temes de salut mental que no venen a tomb, però és la base de moltes depressions, de moltes ansietats, de molts problemes, sovint, i sobretot en aquesta vida que tenim, que cada dia és igual que el dia anterior i que el dia següent, la falta de motivació i d'objectius fa que visquis com en aquesta mena de màtrix absurda, grisa, que t'acaba deixant un pou, no? I això és una cosa que s'aprèn molt del Jere en aquest sentit, no? I ja no penso dir-te més coses maques.
19: M'ha agradat, m'ha agradat, gràcies. No, al final el que ens agradava molt, o particularment a mi, és que és un llibre que no, ho dèiem molt al principi, no és un llibre que parli de natació, no és un llibre que parli de superació, no és un llibre que parli de la família, no és un llibre que parli de l'amor o de l'amistat, però a la vegada parla de tot.
17: Mm. És que és,
19: qualsevol persona, independentment des d'on s'acosti al llibre, pot trobar coses que amb les que pugui connectar i que li puguin servir el meu testimoni per extreure'n alguna conclusió a la seva vida.
17: Ara hem parlat de quan vas començar a llegir aquests capítols i de la teràpia personal que has fet tu, no? Que penso que també una mica és compartida amb, bé, evidentment és compartida, sí. Amb l'Adam, però tu ets conscient que quan el llibre surt al carrer, tota aquesta filosofia de vida, tota aquesta energia, tota aquesta força, són com petites píndoles que podem agafar cada un de nosaltres, com un exemple per viure millor.
19: Ara m'ho prenc així i és el que em motiva, però al principi, quan el llibre ja estava editat i estava a punt de sortir, jo sóc així una mica, penso en les coses potser massa tard. Un dia estava entrenant, que és quan aprofito per reflexionar, quan nedo, no hi ha cap distorsió, estàs tu amb les teves coses, dic, ostres, totes aquelles converses íntimes amb el teu amic, ara tothom, clar, quan algú em coneix em diu, he llegit el teu llibre, que a vegades em passa, de cop em sento despullat, és com, saps el que hi ha dins meu. Però també m'han arribat missatges per Instagram o gent a la que coneixes que el que et diu és tan sincer, o sigui, t'ho diuen des d'un lloc tan íntim, que ja està, no necessita res més. Això és el que deia abans, de, el que jo em quedo del llibre és això, és tot això ve per intentar transformar, si és que es pot, una cosa tan negativa com és la pèrdua d'algú en alguna cosa que pugui aportar positivitat al món. El llibre busca una mica això. Llavors, si aconsegueixo que algú pugui sentir alguna cosa positiva de tot el que hem experimentat, doncs jo em dono per satisfet.
0: El Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.
17: I ara t'observo, després d'haver llegit el llibre, eh?
19: Ara em sento despullat.
17: Sí, ara ja et pots sentir despullat, perquè realment, després de llegir el llibre, jo suposo que alguna coseta també t'has guardat per tu.
19: Sí, alguna no, ja.
17: Alguna cosa ja s'ha guardat, però realment es veu tota la... I mira, si ara et fes una radiografia, fixa't, em surten en un extrem i veig llum, i a l'altre extrem també veig llum. Són franges molt àmplies i una petita franja fosca. Jo la veig petita, entre aquest jere d'abans, que podríem dir, i aquest jere d'ara. Per tant, hi veig llum abans i després. Això és el que per mi seria la radiografia, després de llegir el llibre.
18: Si és possible, sí. A veure... Clar que té moments, hi ha moments foscos i ho explica el llibre també, i segur que encara en continua tenint. I la paradoxa, que també n'hem parlat moltes vegades, és que la foscor també és gasolina de coses positives. Les coses dolentes que ens passen, molt dolentes en aquest cas també, també poden ser gasolina per viure millor i amb més energia i fer coses que siguin útils per tothom. Perquè és que estem vivint, jo ara estic obsessionat per aquesta qüestió, estem vivint cada vegada en una societat més individualista. Tothom va a la seva i la força del col·lectiu s'està perdent. I algú pot pensar, bueno, aquest és un llibre d'una persona que fa una cosa, però és que no ho fa per això. És a dir, el valor d'actes individuals és que després sumen a la societat, sumen a la col·lectivitat. Si no sumen, no tenen cap importància. Són coses aïllades, però si aquest senyor creua el Mar del Nord, com ha fet ara, i després genera totes aquestes coses positives al voltant seu, el seu acte individual té conseqüències positives sobre tothom. I això és el que està bé.
17: Perquè parlem, en aquest cas parlem del dol i de pèrdua per una banda, i després també, no només de la pèrdua de l'altra, sinó també de la pèrdua d'un mateix. Clar, és que aquí és molt intens i... No vull que ens ho expliquis específicament, perquè és que m'agradaria que ho llegissin. Llavors penso, on està la línia de preguntar i no preguntar? El que sí que us haig de preguntar als dos és, quan us poseu dins l'aigua, que aneu poc, o sigui, no sé si entreu poc a poc, de pressa és igual, però quan ja sou dins...
19: Depèn com aïllat... estigui l'aigua.
17: Jo quan penso que està tan freda, no sé com ho podeu fer, per mi ja és d'herois totals. Però... aquest primer contacte amb l'aigua, quan ja saps que ja no hi ha res al voltant, només l'aigua i tu, quina paraula utilitzaria o quines paraules?
19: Llibertat.
18: Sí, pau. Sí, sí, sí.
19: És fàcil, és molt fàcil.
18: Sí, perquè és tot tan simple quan estàs a dins del mar, saps?
19: No hi ha interferències.
18: Estàs només nadant, només hi ha les teves braçades, la teva respiració, el xip-xop, el xipollatge aquests dels braços que entren a dins del mar... Ves un peix per sota, un dia em va passar un cormorà per sota, jo què sé, totes aquestes coses
19: deixo,
18: són meravelloses.
19: Jo em deixo, la gent riu, però jo em deixo qüestions a resoldre familiar.

0: estic molt millor que quan les he començat. Llavors, per mi l'aigua és llibertat, pau, reflexió, introspecció.
1: Jo crec que és el que s'assembla més a volar, no?
0: Sí, no provaré a volar perquè em maten a casa.
1: No hi ha però... res, que saps la gent que... Clar, no, només faltaria.
2: Deu ser de lo poc que et deu quedar, ja.
0: No, no dic al meu pare, pobret, que me'n vaig a volar i em maten.
2: Del poc que deu quedar, ja, per provar d'enger, eh? Jo el que sí que m'agradaria dir abans d'acabar l'entrevista és que el llibre, jo explicaré la història de com em va arribar el llibre i també li farem una pregunta perquè tenim un convidat amagat que està a l'altra banda de la sala i és Xavier Álvarez i em va agradar molt perquè potser és un llibre que no m'hagués arribat a les mans i ho explico perquè al final els llibres són vida, són eines, són ajuda, són companyia i no saps mai com et poden arribar. Quan us recomanin un llibre no digueu mai que no, aneu a xafardejar-lo perquè a mi em van dir potser no és el que tu normalment entrevistes, però és molt potent, és molt intens. De veritat, llegeix-te'l. I haig de reconèixer que enganxadíssima a la travessia infinita. És una persona que també toca l'aigua, que també li agrada nedar, i encara que hagi de dir jo la resposta, perquè no sé si s'escoltarà, quan entres dins l'aigua, Xavier, ells han dit llibertat i pau. Tu? El mateix. El mateix.
1: Sí, clar.
2: El mateix. Doncs jo penso que entre onades i pau i mar i llibertat i la travessia infinita que ja veieu que és un cant a la vida, no? Sí, és un procés vital, però és un cant a la vida, no us espanteu. Val molt la pena que descobriu moltes coses. Tu, com que ja has dit que no faries spoiler, ara ja has posat la salseta, està molt bé. Ara ja tenim el llibre. Però jo vull saber una miqueta més dels meus convidats.
1: Vinga, va.
2: A veure què dieu, si contesteu el mateix o no. Fred o calor?
0: Ara fred.
1: Fred, fred, sempre. No, la calor no. És que el fred sempre pots tapar-te, la calor arriba un moment que...
2: Per això us agraden les aigües gelades.
1: Fred, fred. Sí. No t'ha d'agradar-te tampoc, però...
0: A mi no em queda una altra, però clar, sí.
3: Jo sí, jo tinc l'opció de no fer-ho.
2: L'últim llibre que esteu llegint?
1: Mira, la biografia del Miqui Puig. Jo no queria ser Miqui Puig,
3: precisament.
1: Me'l vaig llegir en dos dies i el recomano moltíssim perquè també és un llibre molt honest i molt vital.
2: Si llegeixes molt o poc.
0: Sí, he tornat fa poc, Idiota, del Raül Romeva.
2: Oh, molt bé.
0: És una reflexió que on estem ara, la situació, no parlarem de la situació global actual, però...
2: Tindríem un programa sencer o dos o
0: correcte,
2: tres.
0: Correcte, ajuda molt a reflexionar, sí.
2: Música?
0: Sí.
1: Ui, sí, forma una part vital de la meva
0: vida. És la banda sonora de la meva vida, sí.
2: Un luxe?
1: Un sopar en un bon restaurant.
0: Passar una estona amb la gent que estimo.
1: Ai, per favor.
2: Un plaer.
0: No, me l'has deixat.
2: Un plaer.
1: Un plaer. Doncs que no... que et convidin en aquell dinar de luxe que has fet, que no passa mai, però és igual. No, però sí, en aquest cas sí que seria, per mi, un sopar amb la meva parella.
0: És que tinc un problema, i és que no sóc de grans... M'he après a les petites coses. Un plaer és veure els meus fills jugant sense enfadar-se un amb l'altre, per exemple.
1: Això no és un plaer, això és un miracle.
2: Això t'anava a dir.
0: Ahir es van, mira, posaré un exemple. Ahir estaven posant allò el Super 3 abans de sopar 20 minuts, es va estirar el gran que té 7 anys i el petit que té 5 es va estirar al costat i el va abraçar. Ja està.
1: Ai, sí.
0: Plaer.
2: Home, això és una meravella. Si heu de triar un plat, quin seria?
1: Un plat, ostres, ara em va...
2: Tu has parlat de restaurants, doncs ja t'ho poso bé, especifiquem.
1: Sí, és que són molts, és que a mi m'agrada molt menjar.
0: I saps molt d'això, clar.
1: Tu no tens un... Tu sí que tens un...
0: Sí, jo ara mateix...
1: Li va bé qualsevol cosa.
0: Sí, sóc de menjar un entrecot al punt amb patates fregides.
2: Molt bé.
0: Sóc així molt bàsic.
1: Jo estic pensant, jo, mira, no sé, és que no sé què dir-te. Que jo disfruto amb tonteries, amb una amanida de cigrons.
2: No, però
1: no,
2: és que
1: sí,
2: això
1: sí.
0: És molt fàcil.
1: Amb els seus ingredients. Sí.
2: Si ara us diguessin, marxem de viatge, quina destinació triaríeu?
0: Japó.
1: Coincidim.
2: Mira.
1: Però és que ara s'ha posat de moda i fa ràbia de Japó, també és veritat. Tothom hi va. Jo fa molts anys que vull anar a Japó.
0: Jo
1: ja estava abans entre aquesta gent de l'Instagram penjant fotos de Tòquio. Ja volia anar quan tenia 12 anys.
0: Vull dir, mira, amb mi, quan anem a nedar...
1: Sí,

0: Sugaru.
1: Seria una bona...
0: A l'estret de Sugaru,
2: sí, que és una escolteu, home, jo us porto les tovalloles.
1: Fet.
2: Vinga,
0: vale,
2: fet.
0: Vale. No em vols pagar el viatge, eh?
2: No, jo us porto les tovalloles perquè, i veu de subvencionar.
0: Si diem Japó és perquè no hi hem estat. Per què no hi hem estat? Perquè no ens ho podem permetre.
2: Arribarà algun dia que trobarem tots patrocinador i anirem tots cap al Japó.
1: Esperem.
2: Vinga. Bueno, jo donar-vos les gràcies per aquesta estona, per haver vingut, per haver trobat el dia, per tot el que... ens heu regalat amb la travessia infinita. Realment és... Jo l'he viscut molt al llibre i espero que els nostres oients s'hi endinsin i també el gaudeixin. I que... és que ja, no sé, diria moltes coses i abans he estat a punt d'estar de plorar perquè és que és molt intens tot això.
0: Plora, per dona, tant... plora, que dona audiència. Tu
2: no,
0: plora.
2: No, sí, clar.
0: Però que se senti la ràdio, que si ja estàs
2: no,
0: plorant en silenci.
2: No, ara haig de fer l'esforç, no. Ja queda en vídeo, si de cas ja... Ara fem una mica d'escena, però sí que és veritat que hi ha moments emocionants.
1: Gràcies.
2: Que et puja, aquí. I jo penso que l'art és tot el que tu has transmès, Jere, i tal com ens ho expresses al llibre, Adam, per tant, penso que feu un molt bon equip.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies i gràcies a l'instigador Xavier Álvarez, que avui també en silenci ens ha acompanyat.
1: Gràcies.
2: La travessia infinita, ara llibres.
3: Fem un respir. No tanquis el calaix.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
3: Tenim encara més

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Marc Moreno és periodista, escriptor i editor. Ha estat al capdavant de Llibres del Delicte i Espècula. Ara continua a Delicte, la nova marca i imatge successora de l'anterior.
3: Si una cosa té la setmana és retrobar-nos amb les editorials que estimem. Últimament hem fet molts, hem recomanat moltíssims els llibres del Delicte. Han sigut diverses autores, l'última, Ludmila La Cueva. Però arriben canvis i arriben novetats. I tenim en Marc Moreno, que nosaltres estem molt contents que hagis tornat, Marc.
4: I jo també estic molt content. Després d'un any d'una mica convuls, ara torno ja a l'activitat i amb moltes ganes, amb la nova imatge de l'editorial, amb el canvi de nom, que a partir d'ara ja no ens direm Llibres al Delicte, sinó que ens direm Delicte només, i amb moltes ganes d'explicar els nostres llibres, els llibres del catàleg, o sigui, del de fons, i les novetats, evidentment.
3: Bé, has tornat, canvi de nom, canvi d'imatge, moltíssimes novetats, però jo penso que la passió és la mateixa o potser més?
4: Sí, nosaltres a Delicte, anteriorment Llibres al Delicte, sempre diem que publiquem llibres per passió i per compromís amb la literatura i amb el català. I amb el gènere negre, evidentment, el que ara estem ampliant una mica les nostres mires i intentarem publicar no gèneres diferents, però sí que des d'un punt de vista més ampli, no? Amb una mirada més àmplia. Com deia, no? Nosaltres sempre hem publicat llibres a partir de la passió i del compromís i de voler fer coses bé. Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I clar, portàvem 12 anys fent portem 12 anys fent no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny. I nosaltres, que sempre li hem donat molta importància al llibre físic, ens fa especial il·lusió que la gent faci la col·lecció i que vulguin anar comprant tots els llibres, no només pel contingut sinó també pel continent, no? Pel llibre físic en si, si no fas una aposta important pel disseny i per la impressió i per treballar-te el llibre, la gent pot acabar-se cansant. I llavors el que volíem era això, no? Era com reactivar, revifar tot el que estem fent. Les novel·les continuaran sent igual de bones que abans, perquè sempre hem tingut molt de compromís i sempre hem tingut la voluntat de publicar novel·les que tinguin qualitat literària, que jo crec que quan parles de novel·la negra o de thriller o de gèneres en general, la gent té, molts lectors tenen aquesta idea que és literatura de segona, i nosaltres sempre hem reivindicat la literatura negra, la ciència-ficció, el fantàstic, els gèneres, tot tipus de gèneres els hem de fer en català, com si fos com perquè som una literatura normalitzada i hem de tenir llibres bons, llibres dolents, llibres d'un gènere, de l'altre, llibres sense gènere, i és important que hi hagi oferta a tot tipus, i però sobretot que hi hagi oferta de qualitat, que és el que intentem fer nosaltres a Delicte i a Espècula, i a Delictes Juvenils, que és la col·lecció que tenim de...
3: Això també m'agrada molt, eh?
4: Sí, perquè vam començar fa 5 anys i estem molt contents amb Delictes Juvenils, perquè és un projecte que va néixer per una idea personal meva de veure com funcionava, perquè estava convençut que necessitaven aquest tipus de llibres de literatura juvenil, i ha funcionat molt bé, està funcionant superbé, estem supercontents, i jo crec que a dia d'avui ja podem dir que la col·lecció està bastant consolidada i que els lectors esperen, o les llibreries en aquest cas, perquè els lectors es van fent grans, i molts ens hem trobat que han passat de la col·lecció de juvenil a la col·lecció d'adults, que això sobretot que en la Setmana del Llibre, en Sant Jordi i fires així, els trobem i podem parlar amb els lectors, i això és fantàstic, no? De dir, ostres, quan una mare ve amb el seu fill de 17 anys que diu, mira, va començar llegint el juvenil i ara ja està llegint el d'adults, ja, per tu com a editor és una passada.
3: Bueno, això demostra, no? Consolidar és la feina ben feta, no? I a més la satisfacció i la tranquil·litat, perquè suposo que sempre deu ser un patitria.
4: Sí, sí, no. perquè és complicat, perquè jo vaig llegir fa temps, que no sé qui ho va dir, que la feina de l'editor és dir que no, perquè sí, perquè realment al final nosaltres publiquem 17 llibres l'any, publiquem 9 llibres de delicte, 3 de juvenils i 5 d'especula. Per tant, i potser rebem, no t'exagero si et dic, entre 100 i 200 propostes anuals. Llavors, clar, has de dir molt més no que sí. I això és complicat per una banda, però per l'altra et permet ser molt selectiu i estar superconvençut del que publiques, perquè moltes vegades nosaltres, tampoc moltes vegades, perquè descartem moltíssimes novel·les, però sí que ens ha passat alguna vegada de dir, ostres, ara tenim més novel·les bones disponibles dels que podem publicar aquest any. Clar, al final acabes arribant a un acord amb l'autor per deixar-les per l'any vinent, però clar, al final si et vas acumulant novel·les bones, clar, quan entren propostes noves que també són bones, clar, tens allà un petit problema. No ens ha passat molts anys, però sí que ens ha passat alguna vegada d'això, de tenir més propostes bones que possibilitat de publicar més llibres, perquè també nosaltres publiquem els llibres que creiem que podem defensar i que podem anar per les llibreries i per les fires i a mitjans de comunicació explicant bé el llibre, explicant el projecte, fent que l'autor estigui al màxim de llocs possibles i el llibre tingui visibilitat, que és el més complicat d'aquest món.
3: Costa
4: molt, la visibilitat és la gran lluita que tenim les editorials petites.
3: Però jo penso que Delicte, abans llibres del Delicte, jo penso que ja té, com tu molt bé has dit, no? Ja té un públic consolidat, comencen amb alguns, canvien comencen juvenils, canvien adults, i és un boca orella. Jo penso que ja teniu molta gent, i jo veig la parada ara mateix i penso, ostres, molta gent xafardejant, ja no miro si estan comprant o no, però xafardejant, sí, vull dir que la gent s'atura i la gent mira, per tant...
4: Sí, nosaltres sempre diem que les fires, que a Sant Jordi, a la setmana, els nostres llibres tenen una molt bona rebuda, perquè som conscients que són llibres, entre cometes, que comercialment són llibres que funcionen molt bé, perquè són entretinguts, són fàcils de llegir, estan treballats, tenen qualitat literària, però sobretot són molt agraïts de llegir. I això, doncs, a cara a vendre'ls és molt fàcil. I nosaltres sempre ens queixem amb les llibreries, és que moltes vegades, no totes, evidentment, perquè tenim moltíssimes llibreries que ens donen molt de suport i estem supercontents. Però sí que és veritat que sempre diem, quan parlem amb els llibreters i llibreteres, que si ens donessin una mica més d'espai, estem convençuts que els nostres llibres es vendrien, perquè nosaltres ho veiem cada fira, cada setmana, cada Sant Jordi, que els nostres llibres agraden i que expliquem una miqueta d'aquest llibre i els agrada, expliquem una miqueta de l'altre i el compren. Llavors sempre diem el mateix, necessitem una mica més de visibilitat i de trobar el nostre espai a les llibreries perquè la gent el compri. Estem segurs de que un cop que comprin un llibre del Delicte continuaran.
3: Home, hi ha llibres molt potents, les coses com siguin. I ara ja parlant de llibres potents, anem, quines novetats ens pots citar?
4: Doncs tenim coses molt xules, amb el nou redisseny publiquem ara dos llibres nous, un no és nou, un és possiblement una de les novel·les negres en català més importants del segle XXI, que és Els morts no parlen, del Miquel Aguirre, que la van publicar fa 10 anys, van fer 5 edicions, ha estat un superèxit brutal, se n'ha parlat moltíssim. És una novel·la amb un humor negre bastant corrosiu, amb personatges bastant curiosos, bastant, no sé si diria que grotesc o... No, ni tan sols sabria com definir-ho. I és una novel·la amb un humor negre molt bèstia i molt negra, la novel·la. No explicarem gaire, perquè la trama també és bastant rocambolesca, però només dic que absolutament tothom que l'ha llegit m'ha dit que era una novel·la fantàstica. Sempre hi ha alguna novel·la, sempre hi ha algun lector que et diu, a mi aquesta novel·la no m'ha acabat d'agradar. Amb aquesta ens ha passat zero cops, o sigui, no m'he trobat. Suposo que potser a algun lector no li ha agradat, però que m'hagi dit a mi, no m'he trobat. I ens han dit centenars de gent, et diria que ens han dit que és molt bona. Per això feia 10 anys que la vam publicar, ara hem reeditat la novel·la amb el nou redisseny i és una novel·la que sabem que tornarà a agradar molt a la gent que no l'hagi llegit,
3: que la podem recuperar,
4: la poden tornar a comprar. I l'altra novetat és un autor també molt important per nosaltres, que és el Jordi Daussà, que per mi és un dels grans escriptors que tenim, no només de gènere, sinó sinó en general de literatura en català.
3: Antón
4: Ofens. Un gran, no sé com dir-ho, no? Un secret molt ben guardat de la literatura en català, que jo crec que la majoria de lectors farien bé de llegir i de descobrir. I publiquem una novel·la que es diu El punt de ruptura, que és molt d'Ausà, i ell és un autor que escriu molt de personatges que viuen una mica al marge, no? dels grans oblidats de la literatura, dels perdedors, no? Que sempre diem que a mi la figura del perdedor és una figura que m'encanta, crec que literàriament dona molt de joc, i que el d'Ausà en aquest cas és un escriptor que sap com explicar-la, que sap explicar aquests mons perquè també els ha viscut, i que les seves novel·les estan plenes de veritat. Que això també és molt complicat trobar la literatura en català i sortir una mica del que estem acostumats a llegir en català, perquè el seu estil i els temes que tracten no són gaire freqüents en català.
3: Però és boníssim, a mi m'encanta. Jo us el recomano, de veritat, descobriu-lo, perquè és que val molt la pena. I els que ja l'heu descobert, ja ho sabeu, Punt de ruptura.
4: Sí, vam publicar abans Lemmings, que va guanyar el Premi a la millor novel·la negra en català del 2018, que va ser una novel·la boníssima. Després vam publicar De sobte pensa en mi, que també és una feina d'orfebreria també molt orfebreria literària, molt, molt bona, i ara aquest El punt de ruptura, que confirma que és un dels escriptors amb més qualitat literària que tenim en català.
3: Estem d'enhorabona i des d'aquí us animem a que torneu a llegir, si heu deixat de fer-ho, Llibres del delicte. Qui no conegui l'editorial, que a mi m'estranyaria molt, Marc, que no la coneguessin perquè ja són molts anys, descobriu-la. I si ens escolteu, aneu a la setmana, si encara hi sou a temps, i xafardegeu Delicte. Quedeu-vos amb aquest nom, Delicte, i amb les seves novetats. Gràcies, Marc.
4: A tu.
2: El calaix. El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, és dilluns 28 de setembre, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem sobre els diners. Arribem a final de mes i moltes vegades ens preguntem on han anat a parar els diners, entre el lloguer o la hipoteca, la compra, els rebuts, sortir a menjar fora, les subscripcions o aquelles petites despeses del dia a dia. El compte bancari va baixant gairebé sense adonar-nos-en, i és que sovint tenim la sensació que controlem el que gastem, però potser no en som tan conscients com pensem. Un cafè per aquí, una compra impulsiva per allà, una subscripció que gairebé no utilitzem, petites quantitats que sumades poden acabar pesant més del que sembla. Així que avui a l'Hora Maresme posem la lupa sobre la nostra butxaca. Ens fixarem en què gastem més, en com podem controlar millor les nostres despeses i quins hàbits ens poden ajudar a estalviar.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Doncs bé, ja tenim el tema situat i com que parlem dels diners, en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió, ens té preparat un experiment amb un dels nostres companys, un dels nostres locutors. Bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda, Gemma. Jo crec que començar amb Money de Pink Floyd és ideal pel programa, ja que parlem de diners. I com tu dius, farem una espècie d'experiment que l'he anomenat On han anat els meus diners? M'agradaria saludar primer en Martí Capçada. Què tal, Martí? Serà el nostre company avui que farà l'experiment.
4: Hola, hola, Sergi. Què tal? Com estem? Una mica nerviós, una mica nerviós, perquè jo també m'agradaria saber on han anat els meus diners. Així que a veure si m'ajudes a resoldre-ho.
3: Vinga, ara ho descobrirem. T'aniré proposant situacions i el que busquem és quina seria la teva opinió al respecte. Participes tu, Martí. Gemma, quan tu vulguis aportar qualsevol cosa, doncs benvinguda.
1: Perfecte.
3: Comencem amb la primera. Martí, imagina't que durant un mes només pots eliminar una despesa de la teva vida. Una. No pots deixar de comprar menjar, evidentment, però sí que pots escollir una cosa. Els cafès fora de casa, els sopars, les compres per internet, la roba, el menjar a domicili, subscripcions... Et pregunto, quina eliminaries tu?
4: Uf, doncs mira, molt bona pregunta, Sergi, perquè et diria que la meva economia no és que sigui la millor, i per tant ja no és que m'estigui de molts capricis, vull dir, els gastos que tinc són els essencials, però potser et diria, ara potser quedo una mica malament de dir això a la ràdio, però aquelles consumicions que es prenen a les discoteques a altes hores de la nit, que et foten una clatellada que et fa caure de cul i et lleves el dia següent i veus. Això per què? Doncs mira, poder començaríem per aquí, perquè més enllà d'això, i no és que surti molt, però sí que quan surto passa, però més enllà jo crec que tampoc tinc molts gastos innecessaris.
3: A veure, poca broma, però que de festa es gasten diners, eh? O sigui, és
4: molt,
3: el que comentes, eh?
4: Molt, molt, molt. O sigui, bueno, ja intentem nosaltres amb el meu grupet d'anar el més barat i fer-nos-ho a la nostra manera, eh? Però sí que aquest punt concret que t'he anomenat sempre marca bastant la diferència i sí que l'eliminaria. De fet, el vull començar a eliminar, si pot ser, a partir de ja.
3: Vinga, va, anem amb una situació més radical. Arriba el dia que cobres, un dia feliç per a molta gent, podríem dir, i abans de poder gastar-te ni un euro has d'agafar una part del sou i posar-la en un compte que no pots tocar durant un any. Quants diners hi posaries? Si parlem en tant percents, un 5%, un 10%, un 20% fins i tot?
4: Ui, doncs no sé què dir-te, perquè insisteixo, si trec molt percentatge em quedarà a rep. Mira, un 10% et dic així de primeres, el guardarem un 10% a part.
3: Creus que hi ha gent que podria arribar ni que sigui posar un 5%, o que avui en dia estem bastant limitats en aquest sentit?
4: Home, jo crec que sí, que déu-n'hi-do, a veure, clar, és que depèn molt de la situació de cadascú. Suposo que com més cobris, més pots retirar pels estalvis, però suposo que els experts ens ho dirien millor, però ni que sigui un 5% sí que hauríem de procurar d'apartar-lo, perquè en un futur ho agrairem.
3: Va, vinga, anem amb l'última. Vinga, va, durant 30 dies només pots comprar coses que realment necessites. Res de, jo vas pel carrer i m'ha agradat una cosa, res de, estava d'oferta, res de, va, ja que hi soc, m'ho compro. Si no ho necessites, no ho compres. Quines coses consideres que ho necessites i quines són un caprici? Poso un exemple. Vols comprar-te uns pantalons perquè els que tens et van grans? Això per tu seria una necessitat o un caprici?
4: Clar, depèn del fons d'armari i depèn de lo malament que em quedin aquells pantalons grans, perquè si és allò de que te'ls has comprat una talleta més grossa i ja no els pots tornar, doncs mira, jo tiraria endavant. Ara bé, clar, si semblo pràcticament un pallasso, llavors sí que et diria que seria de necessitat comprar-me'n uns.
3: No sé si la Gemma vol dir la seva, ja que té la secció de moda, doncs si parlem sí. De pantalons, doncs què en penses sobre aquest tema?
1: Clar, tu preguntes quines coses consideres que necessites i quines són un caprici. Completament són un caprici en el meu cas. Tot el que és cosmètica, cremes de la cara, xampús, sabons, tot el que és de perfumeria i de botiga de drogueria, tot això és caprici.
3: O sigui, tot i que la roba et vagi gran i sigui necessària en aquest sentit, que és el que li preguntava en Martí al final, per tu seria un caprici això?
1: Comprar-me dir, roba perquè la que tinc no em va bé? És que tinc massa
3: exacte.
1: Roba, Sergi. O sigui, és impossible. O sigui, és impossible que no tingui roba per vestir-me. Clar, hi ha gent que té 5 pantalons i potser li manca comprar-ne uns de nous, no? Perquè els que té pues, no li fan servei. Però en el meu cas, el que hauria de fer és deixar de comprar roba.
3: Clar,
1: tinc massa
3: bueno, cadascú
1: roba.
3: Té les seves coses, no? Fa uns dies parlàvem de hobbies, entenc que aquí doncs, hi va una mica en els capricis. La Gemma ha comentat el tema de la cosmètica. Martí, a part dels pantalons, veus un caprici que tu doncs, compris habitualment?
4: Estava reflexionant perquè just avui m'he apuntat al gimnàs i ja porto... No, perquè tot el contrari. Perquè ja porto apuntat a molts gimnasos diferents i no hi acabo anant mai. Llavors, clar, si jo tingués una responsabilitat amb mi mateix i hi anés al gimnàs, et diria que és una necessitat. Però com que m'hi apunto i no hi acabo anant mai, llavors crec que amb aquesta casuística es converteix amb un caprici, perquè no li trec partit. Llavors, bueno, espero que aquest cop doncs, no sigui un caprici i sigui realment una necessitat.
3: Esperem que no. Gràcies, Martí, per els teus... Bé, i també Gemma, no?, per aquesta informació, aquests consells també per estalviar diners. Deixeu-me fer una reflexió final, i és que per mi penso que estalviar doncs, no consisteix tant doncs, en deixar de fer grans despeses, que és al final el que comentàvem, sinó començar a mirar totes aquestes petites coses, petites despeses que fem sense pensar-hi, perquè un cafè, una comanda, una compra per internet, separats, semblen poca cosa, però quan els ajuntes tots a final de mes, potser entens una mica millor on han anat els diners.
1: Molt bé, doncs seguim parlant dels diners, però ara ho fem des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol, a qui saludem. Laura, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, seguirem parlant de diners perquè hem volgut preguntar a diferents persones que com s'organitzen o com gestionen ells doncs justament els diners i també com ho fan per evitar compres compulsives, ja que podríem pensar tots gestionem els diners de la mateixa manera, però veient les respostes de tan sols 3 persones, totes són diferents entre 5, ni que sigui una mica. Fixem-nos primer en el que dèiem, en què ens han dit sobre les compres impulsives. Escoltem, per exemple, què fa la Laia Ocaña.
6: La meva manera d'evitar compres compulsives és pensar si realment necessito aquella cosa o no, i normalment em deixo com un temps de reflexió, i en cas que me n'adoni que realment ho necessito o que sí que ho vull, si m'ho puc permetre i tal, doncs ho compro.
5: Una tècnica similar a la d'en David Depà, de qui també hem entrevistat.
7: Normalment el que faig em dono un marge de temps i, per exemple, doncs una setmana, doncs, si encara segueixo pensant en aquell producte, doncs me'l compro. però sempre intentaré buscar-li que pugui amortitzar-lo i que l'utilitzi en un cert temps i que no sigui algú d'utilitzar-lo un cop i ja està.
5: En canvi, també hem preguntat a la Laia Solà i la manera en què ella explica com controla aquestes despeses impulsives és més en relació amb els diners que porta l'Estat i no tant amb si ho vol o si s'espera. Escoltem-la.
8: I per evitar compres impulsives, doncs una mica em baso en l'Excel i en el compte que tinc, on hi vaig afegint diners. Si veig que he afegit diners 4 vegades en menys d'una setmana, vol dir que estic gastant molts diners. Si aquests gastos no són en coses vitals com sigui menjar o salut, intento restringir-me més les compres.
5: Com veus, 3 maneres diferents d'evitar gastar per gastar. No sé si vols compartir amb nosaltres, Gemma, quines són les teves tècniques.
1: Doncs mira, Laura, sincerament no tinc cap tècnica. O sigui, de fet, n'haig de trobar alguna tècnica, algun mètode eficaç per controlar millor les despeses. Sé que existeixen aplicacions del mòbil que t'ajuden a controlar una mica doncs, on van a parar els diners. Mm-hmm. També la mateixa aplicació del banc et diu en percentatges en què gastes, oci, menjar, no? Salut, o sigui, més o menys et pots fer una idea. Clar, el tema és ser conscient. Jo sóc superconscient de que haig d'estalviar, no? I de que gasto massa en tonteries, però és que és molt difícil, perquè a mi em fa feliç comprar tonteries. No sé tu, si tens tècniques, Laura.
5: Jo que faig és una mica un equilibri entre esperar-me uns dies per veure si realment allò que avui que penso que ho necessito moltíssim a la meva vida, si realment és veritat que ho necessito tant, i també em restringeixo més la compra si he gastat molts diners, perquè hi ha com aquest sentiment de culpabilitat. Llavors, uh-huh. És un equilibri entre el que deien la Laia i en David i després també l'altra Laia.
1: Molt bé, Laura, moltes gràcies. Digue'm. Digues.
5: Que hem preguntat també com s'ho fan per controlar les diferents despeses.
1: Vale. Doncs seguim. Sí.
5: Tenim també a la Laia Solà, que ja ella esmentava que es basa en un Excel. Escoltem com és aquest Excel.
8: La gestió dels diners mensuals, doncs el que faig és tinc un compte on jo vaig ingressant diners i aquest compte em serveix per poder pagar doncs tot allò que no tinc domiciliat, ja siguin compres setmanals de menjar, compres de roba, compres de higiene, salut, i llavors a part d'aquest compte que em serveix com per tenir una mica més al cap els diners que em vaig gastant diàriament en coses que necessito, tinc un Excel on de tant en tant intento que sigui mensualment, però a vegades ho faig bimensual o trimestralment, vaig apuntant totes aquestes despeses i em permet saber què m'he gastat en cada cosa. Ho tinc separat per diferents temàtiques en columnes.
5: En canvi, la Laia Ocaña també ens ha explicat el seu control i el seu es basa en repartir les despeses més grans en despeses mensuals. Escoltem-la també.
6: L'únic control que tinc de despeses així en general és sobre les despeses més grosses que tinc anuals, que sí que hauré de pagar sí o sí, i el que faig és separar-los més a més en guardioles virtuals. Per exemple, les despeses del cotxe o de vacances o així, doncs cada mes poso la part proporcional del que em suposarà a l'any, i llavors quan tinc la despesa ho traspasso al compte general. Per altra banda, així en general, cada mes tinc les mateixes despeses perquè així les més grosses ja les tinc controlades i llavors més o menys estalvio el mateix, i els diners que he estalviat durant el mes els traspasso en un compte d'estalvis.
5: I respecte a aquest control també tenim en David, que ha comentat que el que fa ell és intentar que li baixin el preu de les factures de llum, aigua i gas.
7: Jo hi ha molts gastos que, per exemple, la gent no té molt en compte, com les factures de la llum, del mòbil, de l'aigua no, perquè no es pot, i totes aquestes tarifes planes. Recurrentment estic trucant als jocs perquè pugui baixar-me-les, perquè hi ha molta gent que no ho fa, i si fas trucades de tant en quant, doncs pots aconseguir bones rebaixes.
5: Doncs ja ho veu, Gemma, hi ha moltes maneres de gestionar els diners i com els gastem també. No sé si dona temps a preguntar-te com gestiones tu els diners. Sí. Bueno, més o menys ja ho has dit abans, no?
1: Sí, és que clar, és un repte que tinc, d'aquests reptes, no, de setembre, ja estem pràcticament acabant el mes, però sí, haig de buscar un mètode. Laura, tu no sé si tens algun mètode com aquesta noia que ens ha explicat que té un Excel o alguna cosa semblant.
5: Sí, jo justament tinc un Excel on vaig apuntant tot el que gasto i sí que no em faig pressupostos, però talment sempre dic, bueno, intentem no passar d'això, depèn del mes, de si, per exemple, a Nadal hi ha més despeses, doncs no tindré el mateix pressupost per Nadal, per desembre, que per setembre, no? Però sí que vaig mirant.
1: I això de fer-te un Excel, al final, és a dir, ho poses tot el que gastes o arriba un moment que fa mandra apuntar cada despesa o ho fas de forma religiosa?
5: No, jo ho faig de forma religiosa. A vegades faig abans l'Excel que el Bizum que li he de fer a l'amic. Vull dir...
1: Ah, molt bé.
5: Però també depèn de com siguis. Vull dir, jo perquè porto aquest control que... potser l'hauria de rebaixar una mica, però...
1: No, jo crec que està bé, al final és millor gastar poc que massa, o ser conscient del que gastes que no ser-ho. Clar, jo crec que si has d'escollir entre una de les dues postures, és molt millor tenir un control com el que fas tu.
5: Sí, a mi funciona, perquè... Ui, perdona.
1: No, a tu et funciona, doncs endavant, segueix fent-ho. Molt bé, doncs Laura, gràcies com sempre, fins ara.
5: A tu, merci.
1: I si parlem d'estalviar, doncs també podem mirar què passa quan anem de compres, perquè renovar l'armari no necessàriament ha de significar gastar molts diners. Per això n'hem parlat amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i li hem demanat alguns consells per comprar millor i gastar menys. Una primera opció que ens ha explicat és que cada vegada té més pes, és donar una segona vida a la roba. Així que comprar de segona mà ens pot permetre trobar peces a preus més baixos. Escoltem a la Judit.
9: En primer lloc, parlem del meravellós món de la segona mà i la reutilització. Xulíssim el pla d'anar per botigues vintage a passejar per Barcelona o per alguna ciutat que us agradi i anar buscant les botigues més emblemàtiques que tenen roba de segona mà, que tornen l'arreglen, la tenen neta, reetiquetada i que pots trobar verdaderes joies vintage a qui sigui fan i li encantin aquestes coses. Si ets una miqueta més mandruset i vols fer-ho des de casa, doncs també pots amb les aplicacions digitals de confiança tipus Vinted o Wallapop, que ja sabeu que hi ha vegades que trobes increïbles, o sigui, coses increïbles que fins i tot poden arribar a portar l'etiqueta encara.
1: I també hem de tenir en compte que no sempre cal comprar. Una altra alternativa són els mercats d'intercanvi, on podem renovar part de l'armari aprofitant peces que altres persones ja no utilitzen.
9: Hi ha també, dintre d'aquesta primer grup, hi ha també una cosa que és molt xula, que són els mercats d'intercanvi, els mercats locals. Si tu vas als mercats, normalment les peces de roba són més econòmiques, són molt xules. I a més també ara s'anomena swishing. El swishing és que amb les famílies o les amigues fas un mercadillo i feu intercanvi de roba. És gratuït, sostenible i és molt divertit, la veritat, que us ho recomano, perquè això ho he fet jo i és molt xulo, molt xulo.
1: També és molt important pensar una mica més quan comprem, és a dir, tenir presents les èpoques de rebaixes i promocions ens pot ajudar a evitar pagar de més.
9: La segona clau seria aprofitar bé el calendari de rebaixes per fer una mínima estratègia, no? Nosaltres ja sabem que sempre hi ha gener i l'estiu que són els intocables, que és quan hi ha els canvis a gener normalment fan la liquidació de la roba de la temporada, després a l'estiu hi ha un altre cop la liquidació de roba i llavors aquí és on hem d'aprofitar i si hi ha alguna cosa que realment ens fa falta, comprar-la perquè encara que no la facis servir fins l'any següent, quan obris l'armari i ho trobis, t'asseguro que et donaràs una alegria molt grossa pensar que t'has comprat super econòmic i no t'has de gastar molts diners. Per exemple, unes botes, que potser a l'estiu no te les posaries, però les compraràs a l'estiu molt més econòmiques que no pas a l'hivern quan és la seva temporada, sabeu? Això està superbé, la veritat.
1: I tot seguit hi ha un punt molt important que és abans de treure la targeta o obrir la cartera, ens hem de fer una pregunta molt senzilla que ens pot estalviar més d'una compra. I la pregunta és, ja l'haureu escoltat més una vegada, si realment ho necessitem.
9: I ara la tercera clau, que és que és una miqueta dir que el secret no és on ho compres, sinó com ho fas, eh? Hi ha tres coses que us vull explicar. La primera és que us recomano el fet de tenir la regla de les 48 hores. Si vosaltres hi ha alguna cosa que us voleu comprar i no sabeu si realment ho necessiteu o no, espereu 48 hores abans de fer la compra. Deixeu-ho a la cistella de compra i espereu-vos, perquè això us anirà superbé, perquè hi ha vegades que sense voler direu, ai, això era una impulsivitat, no ho necessitava, llavors no ho fareu. Però si realment veieu que us persisteix, doncs vinga, va, llavors us podeu donar el capritxi. Però és una miqueta aquesta la llei aquesta.
1: Seguim amb els consells que ens ha donat la Judit. Igual que quan fem una llista quan anem al supermercat, també ho podem fer quan anem de botigues. Saber què busquem i marcar-nos un pressupost ens pot ajudar a controlar millor la despesa.
9: Una cosa molt important també és fer una llista i fixar un pressupost. Si vosaltres feu una llista com quan aneu a comprar amb el menjar, no? O sigui que sempre diuen aneu a comprar el menjar i quan ja hagueu dinat, no aneu amb gana, perquè si compreu coses que no fan falta, doncs el mateix. Feu una llista del que necessiteu, feu un pressupost del que us voleu gastar i intentar no passar-vos a gaire i no caure en el parany de bueno, va, només són 5 euros més del que jo m'havia dit, o sigui, va, 5 euros més, no passa res, perquè al final 5 sumen bastant i podeu acabar fent una compra molt cara sense necessitar-ho. Les despeses s'han de mirar molt bé també.
1: I molta atenció també, perquè internet ens dona eines per comprar i també per buscar oportunitats, i la Judit ens dona un consell molt, molt, molt útil, que és mirar si existeixen descomptes o promocions en línia que ens permetin pagar una mica menys.
9: Una cosa que està molt bé i és un consell express que us donem ara aquí des de la ràdio, que va superbé, és que abans de fer una compra online mireu un momentet a veure si podeu trobar descompte a l'apuntar-vos o fer la newsletter de la botiga o alguna cosa, perquè moltes vegades us regalen un 10 o un 15% només pel fet de ser la primera vegada, i és una cosa que crec que val la pena.
1: I acabarem amb una idea que resumeix bona part d'aquests consells. Potser estalviar no consisteix només a buscar el preu més baix, sinó també a comprar menys i comprar millor.
9: I per últim, us dic, sobretot pugeu el nivell de qualitat, intenteu comprar menys però comprar més bo, perquè al final una peça bàsica és molt millor que sigui bona i que us duri més que no que agafeu tres peces barates que en una temporada s'ho fan malbé només en quan rentis quatre vegades. Així que bueno, aquestes són els meus tips per anar de compres i estalviar. Què us han semblat? Vinga, un petó a tots!
1: Doncs bé, sens dubte, amb tot el que hem parlat, bona part dels diners se'ns en van comprant coses a vegades necessàries i de primera necessitat, i a vegades coses més secundàries, supèrflues, que ni ens calen o que ni ens aporten massa cosa. Saber comprar, tant en el nostre dia a dia com per campanyes especials, per exemple per Nadal o també per doncs èpoques com el Black Friday, és essencial per controlar el que gastem. D'això se'n diu, de fet, fer la compra de forma responsable. Oriol Leo.
10: Doncs sí, Gemma, se'n diu així, i bàsicament, ho hem anat escoltant al llarg d'aquest programa d'avui, és aplicar un bon criteri, aplicar la reflexió, aplicar el sentit comú quan anem a comprar, i això, hi ha trucs per fer-ho, n'heu explicat uns quants, són trucs si no som capaços de controlar-nos sols, davant les ofertes o els prestatges atractius de les botigues. Ara ho podem parlar des del punt de vista més professional, podríem dir, perquè podem parlar amb Oriol Contreras, que és advocat de l'Oficina Municipal del Consumidor d'Arenys, i el tenim en línia. Oriol, bona tarda.
11: Bona tarda a tothom.
10: Bé, Oriol, això que dèiem, com podem fer una compra, doncs, això, de forma conscient, de forma responsable? Què és el que hem de tenir en compte quan anem a comprar perquè no se'ns en vagin els diners i no sabem ni per on?
11: Bé, com tu dius, més que buscar a vegades els preus, que això és de tota la vida, és bàsic, saber comprar amb uns bons preus, és doncs sortir de casa, ja no només el dia a dia, sinó pues, quan arriben els Black Fridays, quan arriben els Nadals, quan arriben els aniversaris, les vacances, sempre tenir una llista, i cada cop tenim més facilitat per tenir accés a la informació i per tant saber quan anem a comprar què és el que volem comprar. Sobretot quan no es tracta de productes de primera necessitat. Però tot i així, amb els productes de primera necessitat està claríssim que no té res a veure, i això, tot i que sigui antiquat, no?, de les nostres mares, de les nostres àvies, anar amb una llista, és molt important realment anar amb una llista. Per què? Perquè, entre altres coses, normalment quan anem a comprar i fem una llista, el que fem és obrir la nevera. Per exemple, quan comprem productes frescos i de primera necessitat. I també és la manera de regenerar els productes de la nevera. com per exemple és posar els productes nous en darrere i treure els productes antics endavant. És la manera de reciclar, la manera de no tirar res, perquè quan comprem ja, i tal com dius tu, no, d'una manera intel·ligent, a part d'intentar estalviar, doncs és una manera de protegir, doncs, l'ecologia, de protegir el medi ambient, de no tirar productes. Llavors és molt important sempre fer aquesta llista, sobretot pels productes de primera necessitat i més frescos, doncs, per anar regenerant també, no, la posició dels productes a la nevera, que he llegit coses i que és curiós llegir-les, és molt interessant, doncs, perquè no hi pensem, però no, només que passessis, no, els productes més antics a punt de caducitat cap endavant, només que els posessis en un nivell, en una estanteria diferent dintre la nevera, doncs aprofitaries molt més el menjar i després et seria més fàcil fer aquesta llista de la compra.
10: I ens ho apuntaves també, Oriol, sobretot de cara a grans campanyes comercials quan venen festes, ho deies, quan ve el Black Friday, quan ve la campanya de Nadal, que tot ho tenim aquí ja a la cantonada. Això també, ser responsables, ser conscients, que moltes vegades aquí la publicitat hi fa molt i hi ha gent que acaba comprant coses que no necessita i a més de forma desmesurada.
11: Sí, jo faig més, normalment des dels organismes de consum, organismes públics de consum, fem més incidència en aquest tipus de compra, no? La compulsivitat, la desmesura, el no pensar, el no calcular, el comprar allò que no ens fa falta, s'acostuma a donar més, doncs, amb aquest tipus de producte i de compra estacionària, de, doncs, el que deia, no? Del Black Friday, les festes de Nadal, les rebaixes. Llavors, bueno, això d'anar a comprar només, i se sent encara aquesta frase, qui no l'ha sentit, d'un veí, d'un familiar o d'un mateix, perquè estava a comprar perquè estava bé de preu, doncs crec que això no va, no? Una mica acorde amb el que estem parlant. S'ha de comprar allò que necessitem, que també forma part de la necessitat, que diuen que estigui un capritxo, no? També forma part de la necessitat d'un capritxo, però sempre en la mesura i sempre doncs de manera calculada, no? I de manera prevista, no? No, perquè això d'anar de rebaixes i dir, pues, compro aquests tres productes perquè, bueno, estaven al 70%, ja, però realment no ens feien falta, i si és aquest capritxo, vull dir, entre cometes, val un, però tampoc tres, no? I llavors noto les campanyes sobre aquesta consciència, no?, de la compra més mesurada, més meditada, la fem normalment en aquestes temporades.
10: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Hora Maresma. Ens quedem amb aquesta recomanació, anar a comprar amb una llista, que no és antic, no és una cosa d'abans, i si, mira, ens sembla molt antiga, doncs no ho fem en un paper, ho fem en el mòbil, que sembla més modern, però fem la llista.
11: Sí, home, perdona, l'altre dia vaig estar, mira, a casa de la meva cosina i em va ensenyar una nevera nova on tenies una pantalla en la nevera, és una passada, i aquesta pantalla t'identificava el que tenia dintre i el que podies comprar i el que falta.
10: Carai.
11: I tu transmitia després, si volies, en el teu mòbil, en la teva aplicació, la que tinguessis coordinada amb la nevera. Vull dir que és modern, hi ha maneres modernes de fer-les, però la idea segueix en aquesta, una llista d'allò que volem comprar.
10: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Moltes gràcies, bona tarda.
11: A vosaltres, bona tarda.
10: Unes neveres que al final et faran la compra soles, tu. Ja no hauràs ni d'anar al súper. Elles mateixes sabran què falta i ja es posaran en contacte amb el supermercat online i s'ompliran elles mateixes.
1: Mira, a mi això tampoc és que... O sigui, potser sí que ens facilita la vida, però també, no sé, que decideixi la nevera...
10: No?
1: Sí, perquè potser, no sé, estàs acostumat a fer un tipus de compra però vols canviar. O vols...
10: Haurem de menjar el que vulguin les màquines.
1: Sí, sí, no, m'ha deixat sorpresa. Oriol, com sempre, gràcies.
10: Gràcies, fins ara.
1: I tot seguit nosaltres, doncs, arribem a la meitat del programa i ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
12: Hola, bona tarda. Avui finalment hem tingut una jornada, en general podríem dir que força tranquil, amb núvols més abundants al matí, més trencats a la tarda. En qualsevol cas, tenim una situació d'inestabilitat que demà ens ha de portar xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca, sobretot entre mig matí i les primeres hores de la tarda és quan esperem el màxim d'inestabilitat. Tot això amb unes temperatures que avui han baixat en relació als d'ahir, tot i que amb una certa sensació de xafogor per la humitat ambiental elevada, de cara a demà encara baixaran de forma més clara. amb aquests xàfecs que, com dèiem, de distribució irregular, però localment d'intensitat forta i poden ser també molt abundants. Pel que fa als vents, tant pel que queda el dia d'avui com també per demà, continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: I després, a la previsió del temps, fem un breu repàs a les xarxes socials, començant destacant alguna cosa rellevant al Maresme. El cas de la Mari Carmen, el desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut més de 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha impulsat noves mobilitzacions pel dret a l'habitatge. A Mataró, després d'una assemblea veïnal celebrada aquest passat diumenge al barri de Cerdanyola, s'ha convocat una concentració aquest dilluns 28 de setembre a les 7 del vespre davant de l'Ajuntament sota el lema contra els desnonaments. La convocatòria és oberta a tota la ciutadania i busca traslladar a Mataró el moviment sorgit arran del cas madrileny i fomentar una organització veïnal continuada al voltant de l'habitatge. En paral·lel, Barcelona també acull mobilitzacions aquest dilluns convocades pel sindicat de llogateres que reclama mesures com la renovació indefinida dels contractes, la congelació dels preus i també garanties contra els desnonaments de persones vulnerables. Això pel que fa, doncs, al Maresme. En clau internacional, una inusual tempesta hivernal a sota Nova York i altres punts de la costa és dels Estats Units. El temporal ha deixat pluges torrencials, ratxes de vent de fins a 130 km per hora i onades de més de 6 metres. A Nova York i Nova Jersey s'ha declarat l'estat d'emergència en diversos comtats. Les inundacions han afectat carrers i habitatges, centenars de milers de persones s'han quedat sense electricitat i també s'han suspès centenars de vols. I el tema curiós del dia, això curiós, també bastant, sí que ho és molt, perquè un casament a la localitat de Gómezende, a Ourense, va acabar en una batalla campal entre els nuvis i diversos convidats. Segons la premsa local, el conflicte hauria començat durant el banquet per una discussió econòmica. La núvia hauria reclamat al marit 40.000 euros dels regals de noces, suposadament acordats prèviament, però ell s'hi hauria negat. La tensió va anar augmentant i altres convidats es van afegir a l'enfrontament, que va acabar amb plats i cristalleria trencats. La Guàrdia Civil va arribar quan la baralla ja havia finalitzat, per sort. No es van presentar denúncies i el pare del nuvi es va oferir a assumir els desperfectes. Segons les informacions publicades, la núvia també hauria tingut un embolic amb un treballador de l'organització. Per tant, doncs, més enllà d'aquesta disputa econòmica, també hi havia unes banyes entremig. Això, doncs, pel que fa a les xarxes socials. I a continuació, la pregunta del dia. Com no podia ser d'una altra manera, en relació al tema del dia, els diners, us preguntem quants diners estalvieu a finals de mes. No volem saber si estalvieu o no estalvieu, volem que ens expliqueu la xifra exacta i que us mulleu i ens digueu, doncs, això, quants diners estalvieu quan acaba el mes. En tot cas, ho preguntarem també als locutors de l'Hora Maresme, si dona temps, quants diners estalvien ells quan acaba el mes. De fet, estem a 28 de setembre, per tant, és una pregunta que ens ve molt bé. Fins ara. Cada dilluns posem les agendes sobre la taula, obrim la setmana perquè anem a omplir les agendes d'activitats amb els millors plans que en Martí Capçada ens porta a aquesta hora cada dia. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
1: Molt bé, amb ganes de que ens expliquis què podem fer aquests dies.
4: Vinga, doncs sí, com tu bé has dit, posem les agendes sobre la taula i a mi sempre m'agrada portar activitats diferents, activitats d'aquelles que potser no estem acostumats a fer de tant en quant, i la primera de totes la trobem el divendres a Cabrils i es tracta d'una sessió d'Inner Dance a Escalma. I us preguntareu, què és exactament això? Doncs bé, l'Inner Dance és una experiència de connexió interior, moviment energètic i benestar. La Marcela, facilitadora i formadora d'Inner Dance a Espanya, Mèxic i als Estats Units, torna a Escalma de Cabrils Cabrils per oferir una sessió de connexió i exploració interior. Una proposta per dedicar-te un temps, connectar amb la teva essència i també afavorir l'alliberament emocional mitjançant una experiència de moviment i consciència. La sessió convida a explorar el món interior, mobilitzar l'energia i trobar un espai de serenitat i equilibri. Així que, Gemma, crec que és una activitat que et podria agradar, a tu, o què?
1: Sí, perquè és rotllo espiritual, energètic. No, depèn, potser sí. El que passa és que amb una amiga vam provar una sessió de ioga, també molt enfocada en el tema espiritual i energètic, i era poc convencional, no?, el ioga aquest, i per tant ens va sorprendre.
4: Bueno, hi deu haver de tot. Hi ha moltes disciplines, però sí que mira, jo com que aquí a Sant Vicenç parlem molt, doncs just quan he escollit aquesta activitat he pensat, mira, la veig bastant per la Gemma. Si més no, la veig més que la que vindrà ara. O bueno, o si no, corregeix-me si m'equivoco.
1: Aviam, sorprèn-me.
4: Doncs mira, el diumenge i a Calella, és a dir, que et quedaria a propet si fos el cas, trobem la Ironman de Barcelona a Calella. Es tracta d'un esdeveniment esportiu que ofereix un gran desafiament a principis de temporada gràcies a la natació al mar, un circuit de ciclisme pla i molt ràpid i un circuit de cursa a peu també al pla del llarg de la platja de Calella. Per als que no estiguin o el cas del que és un Ironman, perquè Gemma, t'he fet la broma a tu, però això, vamos, crec que ho podria aplicar absolutament a tots els locutors d'aquí de l'Ona Maresma, començant per mi, perquè ho trobo una aberració, et diria, ja que sí. Un Ironman tracta de 3,8 quilòmetres de natació, que es diu ràpid, 180 quilòmetres en ciclisme i 42,2 quilòmetres de carrera a peu. Això fa un total de 226 quilòmetres amb un temps límit de 17 hores. És a dir, que no és una simple carrera, és una... Bueno, jo ho trobo de veritat, una barbaritat.
1: Jo també. No, ho trobo una cosa gairebé inhumana.
4: Sí, gairebé impossible. O sigui, ha de ser de què? Perquè molta gent ara que s'està posant de moda el sortir a córrer, el fer esport, doncs la gent s'acostuma a posar de meta una marató, i ja és moltíssim fer una marató, que si no m'equivoco són uns 50 i pico quilòmetres. Però és que clar, això són 40 i pico quilòmetres sumat a 180 en bici i a 4 en natació, és a dir, palabras mayores.
1: Una animalada,
4: Una animalada, exacte, tu ho has dit bé, una animalada.
1: Més coses, Martí, perquè aquí com a molt podem anar a veure i donar suport als esportistes, a participar-hi crec que no. Què més podem fer aquests dies?
4: Bueno, sí, però també és maco, de veure. O sigui, jo allà on visc fan moltes curses normalment i mira, anar allà a treure-hi el cap també és una experiència. Ens anem ara, Gemma, a Alella el diumenge, que trobem una sortida de natura a les fonts d'Alella.

0: metres de desnivell, amb una durada de 3 horetes.
1: Molt bé, Martí, quantes activitats ens queden?
0: Doncs mira, te'n puc dir una última, si et sembla, que no la tenia preparada, però com que estem aquí a Sant Vicenç, doncs aquest diumenge tindrem el quart concurs de paelles al Parc dels Germans Gabrielistes. Serà una jornada que començarà a les 11 del matí i les paelles hauran d'estar preparades a les 2 del migdia, quan el jurat les tastarà i també les valorarà. Per qui vulgui apuntar-s'hi, encara s'hi poden apuntar fins al dia 2 d'octubre, és a dir, que no sé si els nostres oients són especialistes en paelles, però mira, si fos el cas, potser poden optar d'algun premi també aquí a Sant Vicenç, i la festa doncs acabarà amb el lliurament de premis i també un bingo musical per fer una miqueta d'ambient a més d'aquest concurs, Gemma.
1: Molt bé, Gresca i Xerinola a Sant Vicenç de Montalt aquest cap de setmana. Martí, t'agrada la paella a tu?
0: Ui, sí, jo sóc una mica com un porquet, amb el menjar, o sigui, et diria que m'agrada tot, i una bona paella, bueno, són dels plats màxims, o sigui, si una paella es fa ben feta, bueno, pràcticament poques coses crec que la poden superar.
1: Molt bé, Martí, gràcies, fins ara.
0: A tu, Gemma, adeu, adeu.
1: I aquest dilluns no intervé la nostra col·laboradora habitual, la Txell Rubio, per tant, doncs, no tenim la recepta de cuina habitual. Tot i així, tocarem un tema també molt interessant, les emocions i el tipus d'emocions que existeixen. Els coneixem totes les emocions? Segur que no, i per això tenim a la Mònica Aldegunde i també el nostre company Martre Serres per tractar aquesta temàtica. Endavant, companys.
2: Hola, bona tarda, Gemma, i també donem la benvinguda a la Mònica. Què tal, Mònica? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Bé, primer de tot, donar-te la benvinguda altra vegada, però no és el primer cop que participes ja a l'Ona Maresma, havies col·laborat també i amb la Txell.
3: Sí, exactament. L'any passat i l'anterior també vam fer alguns programes, i sí, molt contenta de tornar-hi, moltes gràcies.
2: Doncs no, les gràcies te les donem a tu per ser-hi. De fet, avui canviarem una mica el tema, perquè tu i jo ja ho hem parlat, evidentment poden estar molt relacionades també el com ens alimentem amb les nostres emocions, això ho tenim claríssims. Per exemple, de vegades estem de mal humor, no?, quan tenim molta gana, i com ha dit la Gemma, el tema d'avui és interessant perquè parlarem de les emocions, els tipus que hi han, però, Mònica, que ets coach ontològica, també parlarem d'una cosa que m'has comentat que jo no et sabria descriure, a veure els nostres oients si ho saben, ja en parlarem, sobre la diferència entre una emoció i un estat d'ànim. Comencem, però, Mònica, per què són les emocions i quin tipus hi han, perquè m'has dit que n'hi ha unes que van dins d'unes altres.
3: Exacte, bueno, això és tan ampli. Mira, quan parlem d'emocions, a vegades utilitzem paraules així com molt generals, no? Estic bé, estic malament, estic nerviosa. I a mi, personalment, una de les coses que m'apassiona molt és poder distingir, sí? Perquè a vegades posem nom a el que ens està passant, però també si li posem aquest nom reconeixent-les, el que podem és fer alguna cosa amb això que ens està passant, sí? Quan parlem d'emocions, tal com tu em deies abans, pues parlem, no hi ha ni bones ni dolentes, són, sí? I a partir d'aquí, pues, que una emoció, que és algo que amb un impacte, sigui el que sigui, em desperta una reacció que va unida corporalment, no? Té un impacte i podem tenir alegria, podem tenir tristesa, podem tenir altres que ara després jo t'enumeraré les bàsiques, sí? Perquè després de cada una surten altres i en definitiva hi ha metodologies o disciplines que comenten que tenim més de 180 emocions, sí?
2: 180 emocions?
3: Sí.
2: Ara sí que m'has matat. Jo em conec, sí. Potser te'n podria dir 15 o 20.
3: Bueno, però en principi sí. Vull reprendre el tema, eh? Quan parlem d'emocions, és això que és instantani. Pot tenir ràbia, puc tenir por, tristor, alegria, impacte, sí? Però a partir d'aquí també hi ha algú que s'instal·la en nosaltres. I és un comportament o és algú que a raïs...

0: no, arrel, arrel, sí, arrel de això, pues se instala y desde aquí puc funcionar. Entonces es como obrir la puerta a algú que entra a casa y li fem una habitació i se instala, sí?
1: Vale.
0: Entonces mirem desde o la desconfianza o mirem desde la melancolía, mirem desde la rancúnia, sí?
1: Aquestes, que perdona, aquestes tres que m'acabes de dir venen posterior a les principals.
0: Exacte.
1: Val.
0: Sí, i això seria quan s'instal·len i li obro la porta i faig una habitació, aquest seria un estat d'ànim, sí? Anem per parts. Mira, les bàsiques quines són? Les bàsiques són la por, la ràbia, la tristesa, l'alegria, la tendresa i l'erotisme, sí? Moltes, si tu busques en un llibre o busques en internet, te diuen que l'asco, però això ve d'una pel·lícula que vam ficar i d'un model d'un senyor que ho va treure, però l'asco és una reacció a algo, però jo no la, dintre de la meva metodologia no fico com una emoció, sí? Me quedo en les bàsiques. Vale? Entonces, per exemple, te defineixo perquè entenguem què és el que ens passa. Per exemple, la por. La por no és una emoció dolenta, és una emoció que ens protegeix, ens Exacte. Alerta de que això pot ser una amenaça, sí? O necessitem aprendre alguna cosa o no. La ràbia també té molta força, perquè apareix quan necessitem algú ha traspassat un límit o quan necessitem aquest impuls per reaccionar. Vinga, va, ja prou, continuo cap a davant, sí? Sí. Què més? La tristesa, pues, també ens porta cap a dins, a reflexionar, a fer un dol, a estar també amb nosaltres mateixos. És una emoció que ens convida a la reflexió i a connectar cap a dins.
1: La sí? melancolia seria una, estaria sota de la,
0: un
1: de la tristesa?
0: Un estat d'ànim.
1: Ah, un estat d'ànim.
0: La melancolia seria un estat d'ànim, perquè o sigui, una cosa és, no sé, he perdut, no sé, un familiar, un gat, un algo, me dona molta tristesa, faig un dol, però quan me quedo amb el record i no surto d'aquesta part, estic amb la melancolia. Entonces miro la vida amb tristor, miro la vida amb mancança, això que me falta, això que no tinc. Sí,
1: o sí, tant.
0: S'entén,
1: Sí.
0: Vale. I l'alegria ens expandeix, ens obre, ens connecta amb el disfrute, la celebració, el compartir les idees, la creativitat, sí? I la tendresa ens apropa al cuidado, a l'afecte, a la protecció, a aquella capacitat de trobar-nos amb l'altre des d'un lloc molt amorós, molt tendre, sí? Una mare, amb el teu gos, a la teva parella, però d'aquesta part també molt amorosa, de que m'inspira tendresa, no?
1: Però quan per tant, Mònica, si tu... Digues.
0: Si
1: per tant, Mònica, sents l'emoció de tendresa, quin estat d'ànim et pot portar més endavant? En aquest cas.
0: Quan estàs a la tendresa, pues, això, de no, un estat d'ànim que s'instal·la a la tendresa no és ni bon ni dolent, és aquest espai de sempre estar
1: de
0: molt acollidora. Claro, tu tens una mirada i una forma de ser de molta cura, d'acompanyar els altres, sí? Això podria ser un estat d'ànim que també és bo, sí?
1: Sí, i m'has parlat també a l'inici de tot de l'erotisme.
0: Ara te diré. I aquí vull fer un petit incís. L'erotisme no està mirat només si parlem de la sexualitat. Jo l'entenc des d'aquest lloc de, com te diria, d'atracció, de seduir.
1: Val.
0: Ara mateix jo t'estic seduint en el meu discurs.
1: Sí. D'acord. Sí, tant, t'ho compro.
0: És això, no? No té que veure amb el sexe, amb la sexualitat. Té que veure, vaig a buscar feina i estic seduint a l'altre, no? Porto tot el que tinc al servei de lo que tinc davant, això que vull, això que me porta amb això que desitjo, que vull obtenir, sí?
1: I amb quin estat d'ànim després
0: clar, no
1: li pot quedar aquella persona?
0: Seria sí, sabia que me preguntaries esto. Què s'instal·la aquí? Doncs pues podríem anar, depèn a un extrem, no? De lo que té que veure, o sigui, ser una mica, ho dic amb pinces, eh? Des del narcisisme, des de l'ego, des de jo vull, aconsegueixo tot el que vull, vaig amb això, no? Sense escoltar, podríem dir-ho, no? O s'instal·la aquesta cosa de seduir permanentment, no?
1: Carai.
0: I seria un estat d'ànim des d'aquí. Ah, és ampli, eh?
1: Hosti, sí, és ampli. I a més ja només n'hem tocat uns pocs, perquè ja has dit que n'hi havia 180 o més. Mònica, i el problema és que se'ns ha acabat el temps, però crec que ens ha quedat ja... tenim una base, tenim una base.
0: Mira, a partir d'aquí, mira, mirem que el nostre univers emocional és tan gran que podem parlar des de frustració, culpa, vergonya, gratitud, entusiasme, resignació, ressentiment, confiança, inseguretat, sí? I podríem dir quantes emocions són capaços, però deixem la porta oberta a poder distingir quantes emocions vivim en un sol dia, si les puguem distingir d'això que vam parlar.
1: Important, això s'hauria de... Perfecte, Mònica Aldegunde, moltíssimes gràcies. Això s'haurà de tractar perquè crec que és molt important per tothom. Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies.

0: I seguim amb tu, Marc, perquè és el moment de la tertúlia esportiva amb tu i la resta de companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Endavant.
1: Doncs vinga, som-hi, anem per feina. Dani Grau i Martí Capçada, bona tarda, companys.
2: Bona tarda, com estem?
1: El Dani el tenim per aquí, a veure. De moment...
2: Tirem tu i jo, Marc.
1: Tirem tu i jo, exacte. I si en Sergi damunt si vol afegir, si no en Dani quan arribi ja parlem amb ell. Primer de tot, Martí Capçada, anem amb una de les notícies més destacades. Volia començar amb l'actualitat del bàsquet, que la piloteta taronja ja ha començat a rodar de forma oficial a la Lliga, amb victòries i derrotes pels equips catalans. Però primer anem una miqueta més a la part de tertúlia de discrepàncies, és a dir, de punts de vista. Amb el partit d'Israel i Irlanda de la Lliga de les Nacions de Futbol, recordem que la Lliga està aturada, i anem directament al gra per aprofitar aquesta estona que podem conversar, i és que Irlanda, amb suport total a Palestina, va decidir pràcticament suspendre el seu partit de Lliga de les Nacions i finalment el va acabar jugant, però amb molts matisos. Primer de tot, braçalets negres tots els jugadors. Quan va sonar l'himne d'Israel van abaixar el cap en senyal de zero respecte cap a ells. El capità d'Irlanda va negar la salutació al capità israelita i al final doncs això va comportar doncs que fins i tot ministres d'Israel critiquessin el comportament d'Irlanda, que això, Martí, no és el primer cop que passa al món de l'esport ja.
2: Doncs mira, em sembla molt bé que, sobretot en el món de l'esport, que sempre sembla que costa posicionar-se, doncs que una selecció com Irlanda hagi donat aquest pas i s'hagi mostrat tan contundent a l'hora de disputar aquest partit. I a més, si no m'equivoco, Marc, crec que els hi van fotre una bona tunda a Israel, perquè diria que van quedar 0-3, pot ser? O,
1: sí, ho dius o bé, 0-3, exacte. I de fet, Martí, ara ho comentaves, dius que et sembla bé que si posicionin els equips de futbol, creus que Irlanda, el fet de ser de per si ja, és que entrem aquí en política, eh? ja no és només futbol, ja ho sabem tots com funciona això. Creus que Irlanda, al ser un país més, entre cometes, apartat, que no se l'escolta massa, que no pren decisions extremadament importants, li permet aquest fet de, com que no està dins dels peixos grossos, actuar d'aquesta manera?
2: Home, doncs sí, Marc, és el que tu dius, ara entraríem en un debat polític, però està clar la depressions que hi ha, sobretot a Europa i bueno, arreu del món amb aquests temes, i està clar que si ets un país que et mantens una miqueta al marge, doncs suposo que això també et dona una certa llibertat, com per exemple amb l'exemple que ens has plasmat tu, Marc. Bé, no sé, aplaudir aquesta iniciativa i a veure com evoluciona o com es comporten els següents rivals que tindrà Israel.
1: Sí, exacte, de fet el proper rival que tindrà Israel, t'ho dic de seguida, a veure si, perquè tinc per aquí allò de les lligues de les nacions, serà, mira, el dijous contra Kosovo. No ho sé, Kosovo, si actuarà igual que Irlanda.
2: Veurem exacte. A veure què tal.
1: I per últim, Martí, abans de tancar la tertúlia perquè és gairebé l'hora, del bàsquet, alguna sorpresa o algun resultat que et sorprengués dels equips catalans? Victòries de Girona, Barça i Lleida, i derrotes de Manresa i Penya.
2: Home, sense cap mena de dubte, la gran sorpresa ha sigut la de l'Ilern a Lleida al camp del València Bàsquet. Crec que el Lleida té un superprojecte amb un dels millors entrenadors de la Lliga, o inclús m'atreveixo
1: a dir... Sí, tu creus que sí, que Lleida té millor equip aquest any.
0: Nois, acabem, 30 segons.
2: Jo crec que aquest any el Lleida serà l'equip revelació de la Lliga ACB, així a primeres, però veurem, a veure com va.
1: Molt bé, doncs ho seguirem comentant. Martí, moltes gràcies.
2: A tu, Marc.
1: I fins la setmana que ve.
2: Que vagi bé.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots vosaltres també per escoltar-nos i demà tornem amb un nou programa. Adeu, fins demà.
3: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
4: Senzillament som així i ens agrada...
5: Ràdio Palafolls.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
2: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses, i m'agrada perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent, i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo, i llegir és el que desperta.
1: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
2: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances, o sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc, però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
1: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això, doncs, vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
2: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
1: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Max, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països, i tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
2: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal, el fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase. Això sí que és un fet de moltes revisions posteriors, però l'impuls crec que és important que sigui a raig, per mi, perquè si no és molt intel·lectual, i això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
1: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu la banda sonora sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
2: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals també, perquè és que jo hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre abans d'aprendre a escriure castellà, perquè soc d'Argentina. Jo vaig aprendre a escriure música, jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo no, o sigui, jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea, ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
1: És veritat. Tres
2: cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps, i aleshores aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no, o estic fent per inèrcia? Per mi va d'això aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem moguts una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari, i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Barau, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, quan hi ha un equip creatiu meravellós de tot.
1: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
2: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai, perquè aprens i dius, ai, mira que guai.
1: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
2: Sí, Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes. Sí, sí.
1: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
2: no,
1: tu no pares.
2: Jo no paro, no, perquè tinc, sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics. S'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
1: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
2: Sí.
1: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
2: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és, està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però on serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
1: I el primer dia és el 5 d'octubre?
2: 5 d'octubre. Sí.
1: I que, com va un primer dia d'assaig? Què feu?
2: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. D'igual si et posen bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
1: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
2: Clar, i tant. Sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
1: És un superlux això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani, quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
2: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon. Però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci, és molt important el silenci, i vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tomiris, que és la Helena és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu Les indiferències sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure de, sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no, quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes, i parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
1: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueix acabar-lo.
2: I tant, jo crec que et fliparà.
1: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, pues, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any, i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop, i bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dos vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau, i bueno, aquí estem després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana. Pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és
0: la meva
2: passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: Sí,
1: en una època.
2: Sí, en una època que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto, perquè clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado, perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors quan ho vols manipular has d'anar molt al tanto, has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé se't desfaria.
0: Clar.
1: I de fet un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà, li porten com poden, perquè també tenen una agenda molt plena, llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta.
0: Clar.
2: Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
0: Clar,
2: això
0: clar.
2: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fa molt bé, que ho diu la
2: Gemma. I tant. Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants,
0: si arribaràs si tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels Montblanquins i les Montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: i Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins, objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella era, bueno, ella es va especialitzar molt amb el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... però veien més l'obrador, el taller, i els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons i se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, no hem intentat, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà perquè, bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, que munt de peces i tal. Però, bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces, i llavors bàsicament surt, no? Explicar-ho, estàs explicant el que tu has la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és en definitiva molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta, són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa super típica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert que cada cop se'n veuen menys, i això que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
2: Bueno.
5: D'acord? Bueno.
2: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecta ets una tècnica. Persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre, i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
5: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pellofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim de, no, d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
5: sí,
2: molt, no?
5: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda, i a més a més a la part de dintre de la barraca, pues de vegades a la part

0: més alta, aquesta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
1: Clar, sí,
0: així és.
1: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
0: No, estan encalades. I són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
1: Sí, exacte.
0: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
1: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
0: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té una ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada, de manera que per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
1: No, des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
0: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
1: Ostres, quina davallada.
0: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
2: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
0: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'este projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional, i a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc., no? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs, i realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots estos materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
2: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
0: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat, i esta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals, però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla, i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo que sé, pues, les obertures envidrades orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
1: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
0: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
1: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50,
0: exacte,
1: és a dir, que en tornem a tenir 100.
0: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
1: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta Arnau, igual podem baixar i ajudar.
0: Tere, moltes gràcies.
1: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: Fins aviat.
0: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, sí, sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests dos dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests dos dies de festa, sí, sí, han anat molt bé.
0: Dos dies
2: sí,
0: de festa, un cap de setmana,
2: sempre,
0: quatre
2: sempre
0: dies. Bé, no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va, sí, sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui, que res, sí, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer vacances.
2: Sí, sí, ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que sigui possible. Vinga, ben tornat. Gràcies. Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada.
2: Sí.
0: I fins demà.
2: Perfecte.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita, la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Sí, avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant i, justament, estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: La tàctica habitual dels Estats Units,
3: habitual,
2: el casus belli.
3: Exacte, o els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964, va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents han ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MACB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
2: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
3: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Viet Cong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
2: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
3: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de l'extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Viet Cong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Viet Cong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital, Saigon, o l'antiga capital imperial, Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
2: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
3: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no se sentia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no?, que es feien de 2 anys, no?, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no?, de Make Love Not War, etc.
2: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
3: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o va impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir vietnamitzar volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud, pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
2: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
3: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
2: Gesticulant.
3: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69 o amb altres operacions posteriors, que bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
2: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
3: Però tot segueix igual.
2: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
3: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta Ho Chi Minh.
2: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
3: Doncs aquests acords de pau de París, al gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors. Mítica cançó.
1: Mítiquíssima.
0: Molt coneguda.
1: Molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ho dic de manera
1: correcta. Correcte. Sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més representatives, no?, que tenim del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the End, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte. Vull dir, un moment de... no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn. Vull dir, és molt adient, en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure. Sí, una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara. El Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions, que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs ja, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto el foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o l'exèrcit popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tots els edificis públics amb plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja
1: hem parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament en aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, per allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més deferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un partit comunista, un nom més xinès. Al gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtic en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keo-gyu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi, o sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar, el 1970, decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom, segurament, que sona molt més a
1: molt més conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Bé, al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris, de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja.
1: Uh-huh.
0: deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocant el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt diferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era, clar, una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre hauran, bueno, durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això serà clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé, és aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, segons diferents fonts, que només els primers dies durant l'evacuació de Phnom Penh van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest ANCAR, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda i econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig, com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no?, el mestre, no?, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit marcant.
1: Sí, sí, sí, sóc així de friki.
0: Bueno, això és de llibre treballat, és de llibre viscut, però aquí, vull dir, ens aturem perquè a més hi ha algunes, diguéssim,
1: algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir, que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat: estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre: nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres. Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos. Esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu sent
0: fonamentalment.
1: Fonamentalment en allò correcte.
0: Molt ara significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem de actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs d'alguna forma Mao ja també s'ha dit que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar al govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme, també una de les característiques i també de la revolució cultural, era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos. Però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers Roig, dels Khmers Vermells?
1: doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet. Doncs ens hem superat el nostre mestre, i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao al setembre del 76 va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: The Killing Fields, de... això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, en la qual s'explica la vida d'un treballador cambodjà que treballava amb un periodista nord-americà que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total del genocidi cambodjà, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula el... molt recomanable i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats a Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els, bueno, els khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que s'anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. Aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. Molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina i segurament entre, no, entre línies volem dir i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encorets en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no? Entre la lluita entre el reiatón

0: Xina s'uneixen fort contra el Forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat, hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebien Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no? Dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament, a partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam, per tant aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té al Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca el desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I clar, per tancar amb el personatge o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, perquè dirà, a mi què m'expliques ja, jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, en la seva caseta, amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin, durarà entre el 1900

0: 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, bueno, ja veurem, no, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i diríem que introduirà el multipartidisme.
1: Molt bé, i per altra banda ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intentar conquerir Vietnam.
0: Intentar conquerir Vietnam o fer una operació de càstig entre el febrer i el març del 79, envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, hem dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Guerra Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o el matament de, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bà tè nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, n

0: Recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Roig, entre el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam. Al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda. Vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi va costar, necessito un paper al davant i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba sortint d'una guerra que portant molt temps en guerra amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació, però els costos financers i humans eren molt grans. El govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Pathet Lao, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Lao. Per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això, Laos, en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on assignen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar a Laos, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina se veurà a Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant algú que s'hi ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Lao s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema igualment que segurament es pot aprofundir moltíssim.
1: Que està d'actualitat i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires ja, per situar Indochina, ara què? Vietnam, ara què? Geopolíticament, com està la cosa després de tot aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també d'una forma Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió sent el seu principal soci comercial, de tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únic és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats que havien estat allà, doncs, obrint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina al mar de la Xina Meridional per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual la Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia. I, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests cinc programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els cinc programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran viatge,
0: aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer,
1: una bona introducció per conèixer, sí, sí, el país. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar, i jo molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, ni dedicarà 5 programes, i per tant...
1: Va, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, ara mateix, les 10 del matí. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge "és alert" per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya, on el risc de precipitacions són intenses o és alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis, de moment, es mantenen amb normalitat i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona la previsió. Protecció Civil demana precaució en episodi de pluges fortes per evitar els desplaçaments també innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. I canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on aquest cap de setmana s'acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i de K1 al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 i la de Kickboxing Stars League. La trobada compartirà amb participants d'arreu de l'estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per la FE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sènior. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat en un dels punts de referència dels esports de contacte durant aquell cap de setmana. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora als serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta res.

Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls.

diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Ara mateix, les 11 del matí, la policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius de Palafolls, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants del municipi tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com per exemple caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexions sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre. Ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors, és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no es realitzava.

0: seguim al nostre municipi. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Cal Maltesà. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents vehicles alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar, conjuntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. De moment és tot. Més informació en una hora amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Sé jo!

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimarts 29 de setembre. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Començarem amb Palafolls. Després dels dos concerts del cicle Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la Parròquia i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar, arriba el moment del tercer i últim concert. Aquest tercer serà un homenatge a Pau Casals amb el violoncel·lista Biel Garriga. Serà a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís i les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o el mateix dia del concert si queden localitats. Aquest diumenge 4 d'octubre serà el moment de conèixer els guanyadors i guanyadores i la posterior entrega de premi del concurs de fotografies de la Festa Major organitzat per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. El veredicte serà públic, obert i en directe. Serà a partir de les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar arriba el Dia Internacional de la Gent Gran, el proper dijous 1 d'octubre. L'Ajuntament organitza una caminada urbana des de la plaça de l'Església fins al parc de Can Campassol, on a les 5 de la tarda començarà una festa amb música i berenar. També a Malgrat, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza la revetlla del 52è Aplec de la Sardana dissabte 3 d'octubre a partir de les 6 de la tarda al parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Granollers. El dia següent, diumenge 4 d'octubre, serà l'Aplec de la Sardana a partir de les 11 del matí, amb la cobla Ciutat de Girona i a partir de les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, les cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juveníbula de Sabadell.
0: No t'ho perdis.
1: Del 28 de setembre al 4 d'octubre, Pineda de Mar celebra també la Setmana de la Gent Gran, una setmana plena d'activitats per compartir i divertir-se i mantenir-se actius. Jocs de taula, dòmino, bingo musical, origami, tallers de cuina i manualitats. Activitats intergeneracionals, música, playback, sessions de ball i molt més. I com a grans cites, la lectura del manifest de la gent gran, actuacions musicals, una ruta pels tres esglaons i una sessió de DJ. Entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet als majors de 65 anys, en horari de 9 a 15 hores.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge arriba al Teatre Clavé de Tordera Per fi me'n vaig, el comiat dels escenaris de l'ex-tricicle Carles Sanz, dirigit per José Corbacho. Una comèdia on es parla de què pot fer en Carles Sanz quan baixi dels escenaris. Serà a les 6 de la tarda amb una entrada anticipada de 20 euros.
0: No t'ho perdis.
1: L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tordera organitza dimarts 6 d'octubre a 11:15 del matí la xerrada La intel·ligència artificial valdrà la pena pel meu negoci? Una sessió per descobrir com la intel·ligència artificial pot ser una eina útil pel teu negoci i en el teu dia a dia professional.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Si 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ara mateix, les 12 del migdia, el Centre Cultural de Pineda presenta nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la diada del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, es presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit, al migdia, la presentació de la temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any, el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, presidenta del CCR.
1: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva, primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada Tots eren fills meus, d'Arthur Miller i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre aquest diumenge al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat. I Blanes destina 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentra la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça de Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions als carrers Ardales, l'Avinguda Mediterrani, el carrer de la Fe, els carrers Astúries i Neruda i el carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar alguns dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda de Vida de Madrid, el carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mas Cateura a l'avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfalt deteriorat i, posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent. I un cop finalitzades les obres, es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i el 2025. De moment és tot. En una hora, renovem informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Bon dia, són la una. La regidoria de Governació de Palafolls reprèn les classes d'educació viària als centres educatius.

La regidoria de Governació de Palafolls, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants municipal i continuant per les escoles de primària, per ensenyar hàbits de circulació segura, com a caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Actualment s'estan ultimant els preparatius i ajustant els calendaris de treball per reincorporar el servei. Això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Tot i això, hi ha més titulars de la jornada que cal repassar. De fet, és el tema del que avui tothom parla. Protecció Civil ha activat l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i zones properes del litoral català, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i poder de pedra. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere la benzinera. L'avís dels veïns cap a 6:15 de la tarda va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I en crònica esportiva, avui destacarem que el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Star League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center comptarà amb participants de tots els estats i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i es destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. Avui també parlarem de Pineda i de cultura, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. La jornada arrencarà al matí amb una missa solemne i el lliurament del Premi d'Oltra a Joan Flores en reconeixement a la seva trajectòria a l'entitat, seguit d'un dinar de germanor. A la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I també donarem una ullada a Blanes, perquè l'Ajuntament ha iniciat una gran campanya d'asfaltat dotada de 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació, com l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La primera fase comptarà amb una inversió d'1.200.000 euros i per actuar sobre 21.000 metres de quadrats de superfície en un termini de 6 mesos. Posteriorment, a principis de l'any vinent, s'executarà una segona fase de 500.000 euros per completar la millora del paviment en vies com l'Avinguda Vila de Madrid o el carrer Anselm Clavé. Caldrà fixar-nos també en el temps tota la jornada d'avui, matí de dimarts, amb el cel ennuvolat a tota la comarca. A primeres hores del matí s'esperen precipitacions en forma de ruixats febles, però entre mig matí i el migdia s'esperen xàfecs en forma de caire tempestuós que es desplaçaran de sud cap a nord. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat i localment molt abundants. Vents fluixos, força duadors de component sud-est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 18 als 24 graus. Comencem, doncs, amb l'informatiu de Ràdio Palafolls. La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants de Palafolls tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com, per exemple, caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexió sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre, ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al el vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que, doncs, aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa, doncs, en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no realitzava Palafolls. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge a Esalert per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya, on el risc de precipitacions és intens, alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis es mantenen amb normalitat de moment i les escoles estan fent classe, pendents però de com evoluciona aquesta previsió. Protecció Civil demana precaució en episodis de pluges fortes, evitar els desplaçaments innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Can Baltasar. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents veïns alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar conjuntament juntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. Més informació, anem ara fins a Malgrat de Mar i canviem de temàtica. Parlem d'esports. Aquest cap de setmana, Malgrat acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 i la de Kickboxing Star League. La trobada comptarà amb participants d'arreu de l'Estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sèniors. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat de Mar en un dels punts de referència dels esports de contacte durant el pròxim cap de setmana. I anem fins a Pineda. El Centre Cultural de Pineda de Mar presentarà nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la Diada del Centre, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit al migdia la presentació de temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any, el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, que és presidenta del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda.
2: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys a la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte, hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada. L'obra de teatre Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat no només pel dia d'estrena, sinó també per les pròximes representacions. I anem ara fins al municipi de Blanes. El municipi destinarà 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentrarà la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions al carrer Ardales, l'Avinguda Mediterrani, al carrer de la Fe, als carrers Astúries i Neruda i al carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar algun dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda Vida de Madrid, el carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mascateura a l'Avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfaltat deteriorat. Posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent i un cop finalitzades les obres es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i també el 2025.

Aquesta és la sintonia que ens indica que hem de donar una ullada del que parlàvem a Ràdio Palafolls anys enrere. Ho fem primer en any, un any enrere, el 2025, quan destacàvem que es destacava un abocament incontrolat de substrat procedent d'una plantació de marihuana. Feia uns dies, a Palafolls Som, denunciava a xarxes socials la presència d'un abocament incontrolat de sacs i deixalles a Sant Lluís, a la zona darrere del molí. Des de Ràdio Palafolls es va comprovar que aquells sacs estaven plens de substrats amb restes de plantes de marihuana. Tot semblava indicar que procedien d'una plantació il·legal del nostre municipi o de Rodalies. El lloc on s'havien trobat aquests sacs acostumava a ser un punt d'abocaments incontrolats de residus. A banda d'aquests, a la zona, també hi havia tot ple de cubells i restes de fibrociment i de mobles, entre d'altres. Anem encara més enrere. El 2021, Palafolls tornava a promoure una mobilitat sostenible a l'escola. Entre el 16 i el 22 de setembre se celebrava arreu del continent a la Setmana Europea de la Mobilitat i Palafolls ja feia anys que s'hi sumava impulsant propostes adreçades als alumnes del municipi. Després de l'èxit dels anys anteriors, l'Ajuntament de Palafolls havia tornat a apostar aquell any per organitzar la gincama sostenible, anomenada Anem de manera saludable a l'escola. L'activitat tenia lloc entre aquells dies i proposava als participants que anessin sumant distintius al carnet que havien pogut obtenir al seu centre escolar o a les dependències municipals. I 10 anys enrere, Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi imposava 1.000 euros en multes als clients de prostitució. El consistori havia començat a aplicar la normativa de civisme de Palafolls per evitar la proliferació de prostitució a les principals carreteres que transitaven pel nostre poble. Els esforços es centraven a la Nacional 2, al seu pas per Palafolls, i més concretament per la zona de Marreixac, on els veïns s'havien queixat reiteradament de la presència de prostitutes a tocar de la zona residencial. Per evitar aquesta presència, la policia havia incrementat els controls als camins on acostumaven a treballar les prostitutes i a multar tant a les noies com també als clients. En les últimes setmanes s'havien imposat fins a 5 multes de 200 euros cadascuna a clients de prostitució al nostre municipi. La intenció era dissuadir els clients, però també a les noies que exercissin la prostitució al nostre municipi, que davant aquesta pressió policial, doncs, sobre els clients es veien obligades a marxar a d'altres municipis. Segons fons de la Regidoria de Governació, aquell any el consistori es plantejava adquirir elements que impedissin als cotxes dels clients accedir als camins habituals on s'exercia aquesta prostitució. Al tenir barrat el camí als cotxes amb pilones de formigó, les prostitutes haurien de buscar-se altres indrets on exercir. I ara sí, toca parlar de cultura, repassant el que porta el nostre company, l'Albert Quiroga.

0: Amb la sintonia del Palafolls en xarxa rebrem el nostre company perquè ens expliqui quina proposta té prevista per aquesta jornada de dimarts. Alberto, teu.
1: Hola, Jordi. Avui per la proposta cultural anirem a Tordera, on demà tenim una cita amb la conferència Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada. Una conferència que se centrarà en el vessant menys conegut del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes i contextualitza dins del conjunt de la seva obra. Una activitat organitzada per l'Ajuntament de Tordera juntament amb l'entitat La Nostra Dansa. Serà a la Biblioteca Municipal de Tordera a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Albert. Ens ho apuntem a l'agenda. Proposta de sardanes a Tordera. Nosaltres ara haurem de donar una ullada important avui a la previsió meteorològica.

0: I per parlar de parlar d'aquesta previsió meteorològica, el que farem és donar una ullada als comentaris del nostre company meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Bon dia.
1: De mica en mica les precipitacions es van acostant aquí al Maresme. Està descarregant ja en punts de l'extrem sud de la comarca i barcelonès, també àrees pròximes, Baix Llobregat, el Vallès Occidental. De moment, aquí al Maresme estem una miqueta al marge, tot i que, com dèiem, comencen a entrar ja pel sud aquestes precipitacions, que esperem que al llarg d'aquest mateix migdia i primeres hores de tarda vagin escombrant la comarca de sud a nord. Atenció, perquè localment pot descarregar amb intensitat forta i les precipitacions poden ser molt abundants i superar els 40 litres per metre quadrat. Aquesta tarda el temps aniria millorant cap al sud, en canvi cap al centre i nord encara hi haurà risc de xàfecs, localment de caire tempestuós, xàfecs intensos, amb unes temperatures que avui, evidentment, amb els núvols doncs seran més baixes. Vents fluixos aquesta tarda, de component variable, i la situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara demà s'espera que el temps millori, tindrem una obertura de clarianes important, tot i que encara quedarien restes de núvols, seran poc importants i sense precipitacions, amb unes temperatures que demà, per tant, pujant una mica a les hores centrals del dia, per contra les mínimes baixaran lleugerament. Els vents demà continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la. Ara per ara sembla que tant dijous com divendres es mantindria el temps estable, és a dir, sense precipitacions, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot dijous al matí cap a mar endins i a la tarda nuvolades a l'interior de la comarca, sembla, sense precipitacions, a l'espera d'un nou canvi de temps que ens afectarà de cara a dissabte.
0: Gràcies, Quim. De fet, aquestes primeres pluges ja han arribat al nostre municipi, a Palafolls. Es demana, òbviament, precaució i estar pendent dels Consells de Protecció Civil i també de les pròximes prediccions meteorològiques. Nosaltres ara ja repassem en titulars el que ha donat de si aquest informatiu d'avui.

0: Doncs anem tancant i el que farem ara és repassar els principals titulars de la jornada. La regidoria de Governació de Palafolls reprèn les classes d'educació viària als centres educatius. La regidoria de Governació, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Avui també hem destacat que Protecció Civil va activar ahir al vespre l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i les zones properes del litoral català per la jornada d'avui, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere de la benzinera. L'avís dels veïns, cap a 5:45 de la tarda, va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Stars League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Center comptarà amb participants de tot l'estat i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la seva nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la Institució. Hi haurà una missa a primera hora del matí, després la presentació de la Diada amb tota la programació teatral 26-27 i a la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I l'Ajuntament de Blanes ha iniciat una gran campanya d'asfaltatge dotada amb 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació com l'Avinguda d'Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La proposta es realitzarà en 2 fases. I fins aquí tota la informació que us hem volgut explicar avui. Rebreu més informació a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
5: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
6: Bona tarda a tothom, us donem la benvinguda a Palafolls en xarxa, a Ràdio Palafolls. Avui és dimarts 29 de setembre i, com cada dia, un cop acabat els informatius, arriba l'agenda cultural de la comarca, perquè no us en perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui posem el focus en la cultura urbana. Tenim al programa la visita de l'organització del Blanes Urban Fest, que ens explicarà com avancen els preparatius d'aquests dies. A més, aquest diumenge el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar inaugura la temporada i presentarà la seva programació. D'aquí una estona en parlem amb la presidenta de l'entitat. Però, si ja ens seguiu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Comencem!
7: Xarxa cultural.
6: Diumenge coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls 2026. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, AFIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. Diumenge serà el veredicte i la posterior entrega de premis, tot a partir de les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. Arribem al tercer i últim concert, un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 del vespre. Les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, tornem a repetir, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. I anem fins a Malgrat de Mar. Dijous 1 d'octubre l'Ajuntament celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema a les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquest tardor amb la gran pantalla. Unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. És una prova pilot que l'Ajuntament posa en marxa gràcies a la Diputació de Barcelona. Properament informarem de les sessions del mes d'octubre. I ens quedem a Malgrat perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza el 52è aplec de la sardana. Dissabte a les 6 de la tarda i a la Revella, al parc de Can Campassol, amb la Cobla Ciutat de Granollers. Diumenge 4 d'octubre, l'aplec començarà a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. I a les 4 de la tarda, al parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Pineda de Mar viu des d'avui la Setmana de la Gent Gran, que durarà fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xaubet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb una ruta de 8 quilòmetres, els 3 masos i les 2 ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Girem pàgina fins a Tordera. al Teatre Claver arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, L'extricicle, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan vagi dels escenaris. Serà aquest diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, amb entrada anticipada a 20 euros. També a Tordera, demà a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi ha una conferència sobre les sardanes de Pau Casals, en el 150è aniversari del seu naixement. L'ofereix el musicòleg i intèrpret de la cobla Marinada, Albert Puntelles Ramonet, dins dels actes dels 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. I acabem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb rock cremat, música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I fins aquí l'agenda cultural d'avui, dimarts. Continuem amb el programa.

0: El proper dissabte, 17 d'octubre, Blanes torna a ser un punt de trobada de la cultura urbana amb la quarta edició del Blanes Urban Fest. Aquest any, el festival estrena format. Totes les activitats es concentraran en una única jornada, en lloc d'allargar-se tot un cap de setmana. I canviant d'ubicació. L'antic cap de futbol de Gespa d'Espins acollirà la majoria de propostes, mentre el concurs de grafit i muralisme es manté a l'Avinguda d'Europa. Grafit, dansa urbana, breakdance, skate, DJing i actuacions musicals ompliran tot el dia amb noms com Sofia Gavana a la nit. I, per parlar-la, tenim a l'organització del PUF 2026. Benvinguts, Laura, Miquel. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Abans de res, com esteu? Quina previsió hi ha?
1: Doncs ara mateix molt enfeinats, acabant de tancar els últims detalls de la jornada, però també moltes ganes, no?
2: Sí, tenim il·lusió també, creiem que és un format que pot encaixar molt i a veure com va, la veritat.
0: La primera pregunta va directa. Aquest any el festival passa de tot un cap de setmana a una sola jornada i canvia d'ubicació al Camp dels Pins. Per què aquest canvi?
1: Doncs principalment perquè hem volgut donar-li un canvi de format a el que era el festival. Creiem que estava molt diversificat en espais i en temàtica i volíem donar-li pues, un contingut més d'algú urbà, més del hip-hop. I a part, al final, el concurs de grafits està fet en una baixada que és l'Avinguda Europa i volíem unificar totes les activitats que estiguessin a prop d'aquest concurs i que la gent dels grafits pogués baixar a veure les activitats que estaven, bueno, que estan programades.
2: Correcte, sí, és el que diu la Laura, al final és això, no podem moure d'allà perquè tenim el concurs de grafits allà, llavors vam pensar que potser era una molt bona opció concentrar-ho tot en un únic dia on al final estigui des de ben d'hora al matí fins passades hores de la nit, hi hagi activitats per tothom, al final també nosaltres ho encarem molt al jovent, tant local com proper a Blanes, però al final són activitats que estan obertes a tota la ciutadania.
0: També que era la cosa rara aquesta de concerts aquí, pintades aquí, concurs a l'altra banda, unificar-ho tot una miqueta, no?
1: Correcte. I així també obligam a la gent com que circuli, que pugui estar allà tota la jornada.
0: Com funciona el concurs de grafiti i muralisme, que és un dels eixos centrals? Qui pot participar? Quins premis hi ha? Hi ha temps per inscriure? Com va això?
1: Sí, de moment sí. A veure, ja és la quarta edició que fem aquest concurs de grafits. Està obert a partir de persones que tinguin més de 16 anys, indiferentment del municipi, es pot presentar qualsevol persona, més de 16 anys de manera individual o en grup. Tenen fins al 6 d'octubre. I per inscriure's trobaran tota la informació, jo crec que a l'Instagram de la 94/Espai Jove.
2: Sí, al final si arribes a l'Instagram tens allà l'enllaç on al final també estan totes les bases que allà fiquen tots els requisits, al final demanem que sigui una obra original inèdita, no ens importa que sigui només un grafit, sinó que també pot ser muralisme, pot representar diferents estils de pintura i seguint aquests requisits has d'enviar una fitxa d'inscripció al correu que surt a les bases i amb això i quatre cosetes més ja estaries apuntat.
1: I recordem que la temàtica és lliure i aquest any com a novetat el que sí que tindrem és que podrem donar els resultats del concurs la mateixa nit. Un cop acabi el jurat de deliberar, a l'escenari principal on es facin els concerts, abans dels concerts de la nit, hi haurà, es donarà l'entrega de premis.
0: Tot el mateix dia, Concurs,
2: cinema,
1: Salgo.
0: Una altra novetat d'aquest any és una zona gastronòmica i de descans nova. Per què heu decidit d'incorporar? Com va?
2: Al final creiem que és una activitat que passes per allà i al final tenir aquesta possibilitat de tenir aquesta zona de descans gastronòmica fa que la gent també es vinculi i es quedi una estona més, que només, no sigui només una estona de pas. De pas veig el que hi ha, m'agrada, mira, potser em puc quedar, em puc tomar un refresc, puc menjar alguna cosa i després comença potser una altra activitat perquè n'hi ha tot molt seguit i m'incita a quedar-me. I el que volem al final és aquest públic que potser passa per allà però es queda una bona estona perquè està gaudint de tot el que hi ha muntat en aquest dia.
1: Clar, també pensem que tenim els concursants del concurs de grafitis, que ells estaran des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, que tinguin un espai on poder agafar alguna cosa de beure o alguna cosa de menjar i no s'hagin de mobilitzar molt lluny, també creiem que era un punt a favor en aquest acte.
0: També participa la Fossa Hardcore, un col·lectiu local. Quina importància té donar espai al talent de Blanes?
1: Bueno, jo crec que per nosaltres és sobretot el tema d'incloure diferents entitats locals. Participa la FOSSA, participa una altra entitat que és AMIA, i al final creiem en la participació ciutadana i el moviment que genera la pròpia gent del poble. Llavors, a mi sí que el que farà és un espectacle més de dansa urbana.
2: Això anava a dir, per la gent que no és de Blanes, podeu explicar les dues entitats en què consisteixen?
1: Doncs sí, a mi són una agrupació de diferents artistes i músics de Blanes, que el que es dediquen és a promoure com a artistes, i elles vindran concretament a fer un espectacle de dansa urbana, amb algunes cançons també. I després la Fossa és un col·lectiu molt semblant. És una agrupació de joves o no tan joves que promouen el que és el hardcore a Blanes. Estan molt les dues entitats estan molt involucrades amb joventut, amb el nostre espai jove, i creiem que era important que participessin. A part d'això, també hi haurà una zona d'skate lliure, on creiem que també pot anar una mica relacionat aquesta part de punk, de hardcore, amb la jornada.
2: Voy a cerrar. Me dejo algo, voleu dir alguna cosa?
0: Bueno, pues,
1: les si activitats vols, de la tarda
2: comencem a...
1: per la batalla de cançons potser també.
2: Sí, perquè tenim a la tarda quatre cosetes.
3: Si voleu fem una miqueta d'escaleta, m'expliqueu de dalt a baix una mica a l'horari com funciona.
2: Super, doncs al matí començarem amb, com hem parlat abans, amb aquesta participació d'Àmia, que ens portaran diferents estils de dansa urbana, segurament també alguna participació d'algun jove que també fa música i fa la seva pròpia música. També tindrem un grup de coral que fa una miqueta de gospel i tal, o sigui, tocant una miqueta tots els pals que toca l'associació. Després al migdia tindrem la participació de la Fossa Hardcore amb també actuacions musicals. Ben començant la tarda començarem amb un taller de DJing, que al final és un beatmaker, que amb les maquinetes que creen els beats i tal poden participar i tocar aquestes cosetes que són, al final fan una miqueta potser de por si no les coneixes, però amb les persones que portem, que tota la tarda ens la dinamitza Rol Urbà, que és un col·lectiu que també ens encaixa moltíssim amb aquest tipus de festival, que ens fan el taller de beatmaker, ens fan també després un taller de breakdance amb una posterior exhibició de breakdance, i acaba culminant la tarda amb una batalla de cançons. I durant tota la tarda també hi ha la possibilitat de participar en un mural col·laboratiu de grafit en una paret allà de tocar del camp de futbol on passarà tot l'esdeveniment. I justament a la que acabi la batalla de cançons es farà l'entrega de premis del concurs de grafits, i a la que acabi l'entrega de premis començarem amb les actuacions musicals d'M, que és un artista de Girona. Després tenim l'actuació de Sofia Gavana, que ja jo crec que té un nom com per la gent del món ja ho reconeix, i acabem amb un mitiquíssim DJ Tillo.
3: Poca cosa, eh?
2: Sí, bueno, serà un dia llarg.
1: Bueno, i a tot això també hi haurà tallers d'skate.
2: Correcte.
1: I alguna exhibició d'skate, durant tant al matí com a la tarda.
3: O sigui, no només hi ha molta activitat, sinó que paral·lelament hi ha moltes coses a la vegada.
1: Correcte. I el que intentem també és que hi hagi molta participació, que la gent no vingui només com a observadora, sinó que vingui, participi i provi les diferents disciplines que té el moviment del hip-hop.
3: Això anava a dir, per anar tancant, fem una crida. Xarxes socials, dia, lloc, com us podem trobar?
1: Doncs tenim diverses xarxes socials. S'està difonent des de Blanes/Cat, o sigui, quasi tot és per Instagram. Nau4/EspaiJove i Blanes Urban Fest seria com la principal, on suposo que trobarem tota la informació més important. Ens trobem el 17 d'octubre, des de les 9 del matí que comença el concurs de grafits fins a la 1 de la matinada. Totes les jornades aniran passant cosetes.
2: Correcte, això, el 17 d'octubre ens veiem al camp de futbol l'antic camp de futbol d'allà de Blanes, amb tota una programació d'activitats de caire cultural, artística, que ens interessa molt que puguin tenir el seu espai. Us convidem a tots a qui vingueu a participar a les activitats que hi ha planificades. Una de les activitats que tenim també que volem destacar és la batalla de cançons, que anys anterior també ha sigut una activitat molt potent, i us convidem també a que, si sou artistes i teniu cançons pròpies que voleu mostrar a la gent del públic, doncs és una oportunitat superbona per fer-ho. A la batalla de cançons el mateix 17 d'octubre, l'horari és de les 6 de la tarda a les 7 i mitja, i res, és molt fàcil participar. Al final heu d'entrar al perfil de l'Instagram de la 9-4 Espai Jove, just a l'enllaç que trobareu a la descripció, surt formulari de la batalla de cançons, us apunteu. Sí que necessitem que tingueu 3 cançons preparades, si teniu els beats els porteu en pendrive, o si els podeu passar també els podeu passar, així els tindran directament la gent dinamitzadora de la batalla. Us animem també a que us inscriviu quan abans millor, perquè al final les places són limitades. La fase de selecció serà per fases eliminatòries entre la gent participant, i al final hi haurà un jurat. És bastant professional el jurat que tenim, intentem buscar gent de tots els àmbits i que sigui una miqueta del rotllo, i el premi que teniu per si resulteu ser la persona guanyadora d'aquesta batalla de cançons és l'enregistrament d'una cançó a un estudi professional. O sigui que jo, si tingués cançons pròpies, que no en tinc, ja aniríem a apuntar-hi, la veritat.
3: Això anava a dir, per tancar, que li dieu a algú que encara no ha vingut mai, vista dels anys, els anys anteriors, per animar-lo a passar-s'hi el dia?
2: Doncs el que li diem és, sobretot, que no tingui por, no tingui vergonya, que és un espai, sobretot un espai molt segur, on anar allà és anar a participar, perquè vulguis que no, és que et cridarà l'atenció les coses que estaran passant, tant una cosa o l'altra, com hem parlat abans, al final també estaran passant diferents coses a diferents moments, i és tant com si vols venir només a consumir i a veure la gent què fa, és perfectíssim, però si vols animar-te i endinsar-te a participar, és el moment perfecte per poder-ho fer.
3: Tenim bon feedback d'anys anteriors.
1: Sí, al final també repetim jornada tras jornada, perquè sobretot el que és el concurs de grafits, el tallar breakdance i la batalla de cançons són activitats que han triomfat molt, i ja no només a nivell local de Blanes, sinó que hi ha una participació de tot Catalunya, inclús hem tingut de gent de fora d'Espanya, o sigui que creiem que mou bastanta gent.

0: Ràdio Palafolls.
1: Palafolls en xarxa d'avui anem fins a Pineda de Mar, concretament al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, que estrena temporada aquest diumenge 4 d'octubre i en parlem amb la seva presidenta, Esther de Prius. Benvinguda, molt bona tarda.
2: Moltes gràcies i bona tarda.
1: Abans de res, Esther, com esteu? Com van els preparatius de l'estrena?
2: Bé, a veure, l'estrena a punt. Queda aquesta setmaneta per als últims detalls, però tot l'equip de l'obra ha treballat moltíssim i han fet molt bona feina. I aquest diumenge la gent que vingui a l'estrena, el diumenge de tarda, ho podrà gaudir perquè és una gran obra de teatre, una obra molt reconeguda a nivell mundial i ells ho fan molt, molt bé.
1: És que tenim preparada una diada carregada, eh? Tenim la presentació de la temporada, que ja sabem que no ens podeu desvetllar gaire, lògicament, però tenim anunciada una funció que ni més ni menys que amb una obra d'Arthur Miller.
2: Sí, comencem la temporada amb una obra d'Arthur Miller. Fa un any també en vam fer una altra i aquest any també obrim temporada amb Arthur Miller. És un clàssic americà molt conegut i és una obra preciosa amb molts tempos diferents i que desperta moltes emocions, molt bonica.
1: Diumenge també es fa l'entrega del Premi Doltre i aquest any serà per Joan Flores i Grima. Ens expliques una mica com escolliu la persona premiada i qui és en Joan Grima, pels qui no el coneixem?
2: Sí, mira, aquest premi, el Premi Centre Cultural, que li hem posat el nom Trofeu Doltre, perquè Doltre va ser el fundador, mossèn Antoni Doltre va ser el fundador del Centre Cultural ara fa 96 anys, doncs aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer doncs, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. Ja sigui pues, col·laborant amb alguna tasca concreta o només el simple fet de participar en les activitats del centre cultural des de qualsevol àmbit. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva, primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys. Llavors, clar, són moltíssims anys dintre d'una junta directiva encarregant-se de moltes cosetes i durant la seva presidència, per exemple, doncs, van canviar el taló del teatre, van canviar el frontis de l'escenari, podria fer moltíssimes coses, fins i tot dintre dels seus anys a la presidència va haver un any en concret que ha sigut l'any catalogat com el millor any econòmicament parlant del centre cultural. Vull dir que ha fet molt bona feina i des de que es va deixar una presidència, diguéssim, ha estat vinculat, ha seguit vinculat en el centre, ha fet obres de teatre, ha participat en comissions de treball. Ho ve veure absolutament tot, sempre el tenim allà a platea aplaudint i felicitant a tots els equips. Vull dir que és una persona molt entranyable i a més que la seva col·laboració i la seva participació amb el centre ha sigut fantàstica sempre des que va començar ben jovenet fins ara. Vull dir que hem cregut que aquest reconeixement és molt merescut i ell està molt content, està molt emocionat, també està molt nerviós per diumenge. I el debatí que fem la presentació, fem un acte, una gala de presentació de la temporada on presentem totes les coses que podrem veure tota aquesta temporada 2026-2027, doncs acabem l'acte aquest amb l'entrega del premi.
1: Una cosa que hem de dir primer, que és un reconeixement a una trajectòria, a la seva implicació i tot, però que sobre el centre, que no funciona ben bé com un teatre habitual. Hem de dir que sou una entitat de voluntaris i socis i tira endavant gràcies a l'esforç de la gent que hi participa, no?
2: Sí, evidentment. Actualment som 970 i pico socis. Tenim diversos tipus de soci. Hi ha el soci infantil, el soci actiu, que en diem.

0: el soci protector, que són els socis que paguen una miqueta més que els altres, i després tenim els socis col·laboradors, que són empreses, la majoria de Pineda, d'altres de les rodalies, que també col·laboren amb nosaltres, a part d'una quota anual, que els col·laboren amb altres cosetes que ens fan falta i així. Però, a més de tot el teixit aquest associatiu, el pes més important a l'hora de treballar ja no són només els socis, som els voluntaris. Vull dir, tot ho fem, evidentment, som una entitat dedicada al teatre amateur, i com diu la paraula, doncs no hi ha cap professional treballant en el centre en cap àmbit. Vull dir, tant la gent de que està dalt de l'escenari, els actors, com els directors, com tots els tècnics, vestuari, llum, so, escenografies, pintura, tot el que és la junta directiva, la gent que està a porta, a guixeta, tot, absolutament tot és voluntariat.
1: Aquestes coses que no només cal finançament, cal implicació, sinó que calen mans, una cosa física, no?
0: I tant, evidentment. Sí, perquè... mira, podries tenir molts diners del món, però si no tens la gent que t'ho gestiona i no pots contractar-la, perquè som un lligat amateur, per tant ningú està retribuït, val? Tampoc podríem fer tanta feina com fem. I en fem moltíssima. Fem 4 obres de producció pròpia durant tot l'any, a més del concurs de teatre, que són 6 setmanes, 6 diumenges seguits, a més dels pastorets, que són especials, són diferents, són musicals, que fem 8 funcions, tot el que són les cloendes de l'escola de teatre. Tenim una escola de teatre amb més de 200 alumnes, això vol dir 18 grups de teatre, això vol dir 18 obres de teatre de final de curs, vull dir que no parem. L'altre dia fèiem recompte i em sembla que tenim 3 caps de setmana a l'any lliures, vull dir que no parem.
1: Doncs precisament per l'escola de teatre et volia preguntar, perquè si estàvem parlant de tota la feina que hi ha i tota la gent que hi ha al darrere, no només amb la programació, sinó que a sobre hi ha una escola de teatre que dius que ha arribat a tenir 200 alumnes, com està ara, com respira?
0: Doncs respira cada vegada més bé. La capacitat pulmonar de l'escola de teatre és al·lucinant, perquè ja et dic, 230 alumnes aproximadament, però pensa que són alumnes que comencen amb 3-4 anyets, que fan un extraescolar d'una hora a la setmana, després a partir dels 8 ja s'incorporen a l'escola pròpiament dita, que fan un parell d'hores setmanals, i fins i tot hi ha 3 grups de gent adulta de més de 20 i pocs anys, i la més gran et diria que en té 80 i pocs. Vull dir que hi ha molta implicació. De fet, el centre està tan viu i creix tant cada any gràcies a l'escola de teatre, perquè aquests alumnes després es queden, molts d'ells fan de monitors, molts estudien teatre o cant o ball i també s'impliquen després en projectes del centre. Aquests alumnes arrosseguen a les famílies, vull dir que el centre està molt viu i molt actiu, amb una gran part també gràcies a l'escola de teatre.
1: Això és molt bonic, no? Que hi ha gent que participa i s'implica i després no marxa, sinó que porta més gent, després es queda al teatre a qualsevol una altra activitat.
0: Exacte. De fet, la majoria de produccions, la majoria d'obres de teatre de la casa, compten sempre amb alumnes d'escola de teatre. Jo diria que les últimes produccions han sigut totes les produccions compten amb alumnes de l'escola, ja siguin joves o adults, i això és molt bonic també, perquè és una manera d'obrir l'entitat i que gent de fora també vingui, ens conegui i es quedi al centre. Vull dir que és molt maco això.
1: Doncs precisament d'això et volia preguntar, perquè a part del Tots eren fills meus d'Arthur Miller, tenim 2 musicals anunciats, tenim el Pineda 24 hores i els Pastorets. Com està això?
0: Doncs bé, el Pineda 24 hores ve just seguit, vull dir, l'octubre fem el Tots eren fills meus i el novembre hi ha el Pineda 24 hores. Aquest musical és un musical que es va fer a Barcelona, que es deia Barcelona 24 hores, i el que hem fet és adaptar-lo al nostre poble, i en lloc de parlar doncs de les Rambles o de la Sagrada Família o, no sé, de coses que hi ha a Barcelona, doncs parlem de coses de Pineda. A més, són, els protagonistes són quatre joves que estan constantment tots quatre junts a dalt de l'escenari i canten de meravella, i serà molt bonic també, molt bonic de veure. I el següent ja serà doncs, els típics pastorets, que nosaltres vam transformar els pastorets clàssics, vam ser molt agosarats perquè els vam transformar en un musical, però un musical que respecta la lletra de la cançó, és a dir, el guió dels pastorets és el que és, però les músiques són totes músiques modernes que tothom coneix, èxits mundialment coneguts, que tothom quan els sent el que té és ganes de posar-se dret i cantar i ballar. Vull dir que és bueno, li hem donat una volta, vam guanyar un premi Ateneu a la originalitat i a la millor creativitat d'un espectacle dalt d'un escenari. Vull dir que si encara algú no l'ha vist, que no s'ho pensi, perquè és una passada i disfrutarà moltíssim.
1: Perfecte, Esther. Per anar tancant, els pinedencs que encara no hagin vingut al centre i la gent de Palafolls que ens estigui escoltant, quin missatge els donaries per implicar-los?
0: Doncs mira, jo crec que la cultura en general i el teatre, en el nostre cas particular, és un benefici per la persona molt gran. Vull dir, és un benefici perquè l'hora i mitja, dues hores que puguis estar tancat allà dintre del teatre, et distreus, entres en una història des de fora, te provoca uns sentiments, ja sigui riure, com plorar, com emocionar-te, com divertir-te, com angoixar-te. Vull dir, i això és molt potent per la ment i per al cor humà. I jo aconsellaria a qualsevol persona que no ha trepitjat un teatre, evidentment jo faig propaganda del nostre centre, però que ho faci, que ho provi, perquè jo estic segura, seguríssima, que si algú ho prova, rutirà, perquè li agradarà moltíssim.
1: Doncs anirem seguint la programació, que vagi molt bé la diada i l'estrena d'aquest diumenge, i tothom molt pendent dels propers anuncis del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, a veure en què ens sorprenen la programació. Esther de Prius, moltes gràcies.
0: El diumenge l'anunciarem tota i la publicarem a les nostres xarxes.
1: Abans de tancar, fem una crida de xarxes web i tot, on poden agafar entrades i seguir-nos i tot.
0: Sí, la web és ccrpineda.com.
1: Molt bé.
0: Val? En allà està tota la nostra programació, està penjada. Ara, de moment, només tenim la de Tots eren fills meus, la
1: clar,
0: de
1: clar,
0: que
1: clar.
0: Aquest diumenge, però a partir de diumenge, que ja presentem tota la programació, allà veureu tot el que farem durant tot l'any, i normalment un parell de mesos abans de cada obra ja es posen les entrades a la venda. I sí que aconsello que quan la gent vulgui veure una obra un dia concret, que corri, perquè solem esgotar les entrades.
1: S'esgoten ràpid, eh?
0: Sí, solem esgotar les entrades, per sort. I per sort dic que si tu vols veure una obra de teatre i només pots anar-hi un dia en concret, corre a comprar-les, encara que quedin dos mesos, perquè si no, si t'esperes gaire, tindràs problemes i no podràs venir, potser.
1: Doncs si diumenge s'estrena la temporada...
0: Sí, a Instagram... també hi som presents, igual, amb el CCR Pineda. Vull dir que ho anem anunciant tot i pengem molta informació, moltes fotografies, i sempre estem presents a les xarxes.
1: Perfecte, doncs si s'estrena diumenge, la setmana que ve ja dilluns la gent que estigui molt, molt atenta per no perdre res, que no s'escapi cap entrada.
0: Exacte, molt bé.
1: Doncs Esther de Prius, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: I ha arribat el moment, fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Recordeu, just després de l'informatiu, teniu una cita amb el Palafolls en xarxa. Que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà!

0: La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius de Palafolls, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants del municipi tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com per exemple caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexions sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre. Ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no es realitzava.

0: seguim al nostre municipi. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Cal Maltesà. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents vehicles alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar, conjuntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. De moment és tot. Més informació en una hora amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la postpo.
2: Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
1: Que sí, que bé.
2: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
1: Sí, també, també.
2: Algun dia...
1: Bueno, és que aquí posa temporada 11,
2: és que 11
1: d'aquestes
2: temporades
1: de la xarxa que fan.
2: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona
1: 2021-2026, no?
2: Fixa't, sí, sí, sí, sí. Ah, i la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
1: Exacte.
2: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
1: Clar.
2: Això, és,
1: això no sí. s'esborrarà, de
2: total,
1: moment,
2: total.
1: No?, que sapiguem.
2: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
1: De fet, hi són i els poden recuperar.
2: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
1: Per posar-se al dia.
2: Mare de Déu.
1: Molt bé.
2: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
1: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on anem, cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
2: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
1: Jo la crispació em contagio super.
2: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions,
1: perfecte,
2: no? Una mica més tranquil·les.
1: Ho intentarem,
2: clar que
1: comencem?
2: Sí.
1: Comencem?
2: Va, doncs vinga, som-hi.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
1: Ja.
3: Tantes
1: coses ens passen?
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
2: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte, sí, tu, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
2: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem escollir, començant pel principi,
1: vinga,
2: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
3: Jo crec que sens dubte el cas de Ceuta, és a dir, crec que encara s'està parlant, de fet no sé si portem un mes i mig o algo més, i encara
1: escat,
3: dia d'avui segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts, no sé si per l'època en què va ser o que hi havia molt poca notícia o perquè realment ho mereix així, no?
1: Jo crec que el tema mereix, de fet és el primer tema que posàvem al guió d'avui. és el que creiem que probablement més portades i més tertúlies, que quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh? Ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps li està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar, i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells, i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlàvem abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera, i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
2: Oriol.
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema diguéssim humanístic,
1: humanitari,
3: no? Crec que humanitari, exacte. Ese és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història, i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
3: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada, i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
3: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies parlant del mateix 24-7 amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de... a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma, això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen un agent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
3: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no, a mi, jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
2: i com ens vinculem,
1: com ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
3: Sí, Oriol, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar.

0: s'obri una investigació. És veritat el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que, vaja, prestar-se a participar-hi. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien, depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
1: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si, si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos,
2: és veritat, i va passar.
1: Ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no? Que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades. Que aquest estiu em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema, i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa, és que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? No sé què en penseu del tema.
1: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur, o hauria de ser un espai
2: segur.
1: Hauria de ser un espai segur, el que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són,

0: gràcies al col·lectiu, gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, ho hem mantingut, moltes festes populars que estaven morint, o així és el que jo considero. Però clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquests espai, és que realment ho han fet amb pràcticament en tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
1: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà. Per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere. És a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
0: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creats i que es creen, no?, ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no?, que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta. Un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme, i allò acaba fatal.
1: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
0: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
1: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis d'apostolats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
0: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
1: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
0: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
1: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
1: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
2: Això jo no ho hagués pensat mai.
1: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
1: Però allà estem.
2: Allà estem, però a Apple Podcast també.
1: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar.
2: Exacte,
1: i cercar, a iVoox també.
2: Exacte.
1: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens l'ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mika.
1: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
1: Doncs
2: mai.
1: No ho sé. Doncs, m'apunto
2: si tot
1: no,
2: i així que ho veurem.
1: Aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge "és alert" per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya on el risc de precipitacions són intenses o és alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis, de moment, es mantenen amb normalitat i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona la previsió. Protecció Civil demana precaució en episodi de pluges fortes per evitar els desplaçaments també innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. I canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on aquest cap de setmana s'acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i de KU al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i KU i la de Kickboxing Stars League. La trobada compartirà amb participants d'arreu de l'estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per la FE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sènior. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat en un dels punts de referència dels esports de contacte durant aquell cap de setmana. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora als serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Comença l'Hora Maresme.
3: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la paciència. I vivim en un món on gairebé tot ho volem ara. Un missatge que esperem que ens responguin al moment, una comanda que volem rebre l'endemà o una pàgina web que si triga massa a carregar ja ens posa nerviosos. Ens hem acostumat tant a la immediatesa que esperar sembla cada vegada més difícil. Ens impacientem fent cua, atrapats en el trànsit, esperant que ens atenguin en un restaurant o mirant el mòbil per veure si aquella persona ja ens ha contestat un WhatsApp. Així que avui a l'Hora Maresme volem parlar de calma i immediatesa, dels avantatges de viure en un món on tot és més ràpid, però també del que podem perdre pel camí. Avui ens preguntem si hem perdut la paciència.
3: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
2: Doncs va, vinga, som i comencem justament per saber si el món està canviant amb el fet de tenir més o menys paciència. Escoltarem la veu de diversa gent jove amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
4: Hola, Gemma, bona tarda, què tal? Com estàs amb aquesta plugeta?
2: Bé, no, m'ha enganxat la pluja forta quan anava amb cotxe, venint cap a Premià, que no es veia res. Saps aquell moment crític, no?, quan la pluja cau molta pluja.
4: Sí, però ara gairebé no hi veu res.
2: Sí, sí, i atabala bastant, però ara sembla que el temps ha millorat ja. No sé a Tordera com esteu.
4: ara mateix no està plovent, però jo també, anant de camí cap al poble, també m'ha enganxat pluja. A tu, per exemple, t'impacienta el fet de que els cotxes vagin lents en el dia de pluja, o ja t'ho prens en calma perquè saps que la seguretat va el primer?
2: Home, m'acostumo a prendre amb calma. M'atabalo si porto, per exemple, una hora dins del cotxe amb trànsit. Però si és poca estona, 10, 15 minuts, 20, ho porto bé.
4: Sí, no? És algo que no tens problema, no? Dius, mira, ja acabaré arribant, l'important és arribar.
2: Sí, i a més hi ha molta gent, amb el que comentes del cotxe, gent que es transforma quan condueix,
4: sí,
2: que és superpacífica a la vida real, i quan condueix es torna, doncs, un monstre. Jo acostumo a ser molt chill quan condueixo.
4: Molt bé. Doncs mira, amb els que escoltarem ara, justament no condueixen, per tant, això que estem explicant, encara mateix no sabem si seran monstres o no en el futur. El que hem fet, Gemma, aquest cop, aprofitant la vinentesa de saber si ara mateix tenim més paciència o menys, com bé saps, jo sóc professor d'una escola i treballo els matins, i li he preguntat als i a les meves alumnes de l'escola de FEDAC Salt què els fa perdre la paciència, per saber si són situacions que nosaltres ens hi hem pogut veure reflexionant quan érem justament adolescents com ells, o és una cosa que ja no es repeteix i que, evidentment, doncs, el fet de que hagi passat, doncs, tots aquests anys, ara els nens els tinguin menys paciència amb unes coses que nosaltres sí que hi teníem, i viceversa, val? Llavors, uh-huh, els escoltem a veure què opinen.
2: Molt bé, som-hi.
4: Doncs vinga, comencem amb aquests tres primers.
5: Què és el que us fa perdre més la paciència? Comença tu.
6: Em fa perdre la paciència quan estic jugant al Fortnite i perdo una partida i, doncs, m'enfado molt.
7: La gent negativa. Quan estic a punt de fer alguna cosa i algú em diu que faci aquella cosa.
5: Què vols dir?
7: Doncs que, o sigui, estic a punt de fer l'acció d'anar a córrer i just m'obliguen a anar a córrer.
5: Ah, va, o sigui, ho has de fer per voluntat pròpia, si no,
7: sí,
5: perds la paciència i t'enfades.
7: Sí.
4: Aquí. Què t'han semblat a aquests? Un, amb les persones negatives, diu que perd la paciència.
2: Sí, un altre amb els videojocs, no?
4: Que és molt típic, aquest, jo crec.
2: Amb les maquinetes, sí, això és molt típic. I aquesta última persona, aquest últim jove que explica, no?, que li molesta molt quan li diuen va, fes això, i estava a punt de fer-ho, també, sí, ho puc entendre, eh?
4: A tu t'ha passat això? T'ha fet rabieta alguna vegada?
2: No ho sé.
4: No. No
2: m'has fet pensar massa. He curtocircuitat. No ho sé ara mateix.
4: A mi sí, perquè, clar, aquest nen potser el que li passa és que no acostuma a ser gaire manat, o si ho és, demanat, que justament això és una cosa que li molesta, perquè diu, sí, ja ho tinc clar el que vaig a fer, no cal que m'ho diguis tu. Jo crec que va una miqueta per aquí, això.
2: Sí,
4: i salta total de seguida, no?
2: Uh-huh. Hi ha molt més bé gent per escoltar?
4: Sí, mare de Déu, si n'hi ha. Vinga, n'escoltem algun més.
8: Amb el que jo perdo ràpidament la paciència és quan tu te dius alguna cosa i la persona amb la que estàs parlant l'has de repetir 20 cops perquè s'entén el que dius, i això a mi realment m'estressa molt. Pots escoltar, que no és tan difícil.
4: Gemma, és difícil o no és difícil, això?
2: Escoltar.
4: Sí, exacte, repetir-ho moltes vegades.
2: Uf, això també fa perdre la paciència quan has de repetir una cosa 30.000 cops, eh?
4: Oi que sí, això, mm, jo crec que és algo, i jo crec que la gent adulta, tot i que portem més anys i sabem que de vegades nosaltres no hem entès coses, la perdem igual.
2: Sí, totalment. No, també va a caràcters, no? I certament quan som més joves som més impacients, podríem dir. Quan vas creixent, sí, i et vas fent adult i vas madurant amb els anys, crec que vas aprenent com funciona la vida i que a vegades no pots tenir-ho tot el moment. Però sí que al final sempre hi ha coses que ens posen nerviosos.
4: Sí, exacte. Però vaja, que també jo crec que aquí el fet és pensar i dir, ostres, jo ho sé tot, realment? A mi algun cop hi ha hagut coses que no entres a la primera? Oi que sí? Doncs mirar de ser una mica empàtic, no?, en aquest sentit. Molt,
2: sí,
4: bé. Vinga, n'escoltem algun altre?
2: Sí, som-hi.
9: A mi el que em fa perdre la paciència és quan estic jugant tranquil a la Play i el meu germà em ve a molestar i no sé per què.
4: Típic de germans, i ara veuràs que hi ha un altre alumne que deia exactament el mateix.
5: Ja no és la gent impuntual, pot ser impuntual.
10: El meu germà.
5: Directament, eh?
10: Sí.
5: Qui és més gran, més petit?
10: Té la mateixa edat que jo.
5: Ui, llavors, per tant, sap com fer-te perdre la paciència amb qualsevol cosa.
10: Sí.
5: I tu?
10: Que han partit la contrària.
4: aquesta última, perquè li agrada molt potser tenir la raó. Tu t'hi has trobat amb gent que es posa nerviosa i es comença a exaltar o enfadar-se fins i tot perquè no comparteixes la seva opinió?
2: Sí. Sí, no, hi ha gent que vaja, és complicada, no? Però això més que fer perdre amb la paciència, o sigui, a mi que una persona no vulgui reconèixer el que fa malament, sí, m'enfada, saps?
4: Clar.
2: O sigui,
4: sí.
2: És com el següent nivell, no? Per un costat perds la paciència, l'altre ja és enfadar-te, jo m'enfado.
4: I amb el tema germans i germanes, tu que també tens una germana igual que jo un germà, vaja, és el clàssic.
2: Clar, jo en tinc dues, el que passa és que sóc la petita, per tant, les que han perdut la paciència són elles.
4: Ah, i tu sabies com fer-los i perdre la paciència llavors.
2: Jo era molt pesada, molt pesada. I encara sóc pesada.
4: Doncs mira, justament, santa paciència que han de tenir les teves germanes. Jo t'he de dir que amb el meu germà, i amb això acabem, com que som bessons, aquí es reparteix tot i per tant sabem com enganxar l'altre, i amb els anys, bé, hi ha moments que ho aconseguim i d'altres que aconseguim que l'altre caigui al nostre parany.
2: Molt bé, tenim algun últim tall, oi?
4: Sí, en tenim un últim.
11: Puntual, pot ser impuntual, però el que em rebenta més és que siguis impuntual i, un, no et disculpis, dos, no n'aprenguis.
2: Completament d'acord. No,
4: sí?
2: Totalment. La gent impuntual fa perdre els nervis, o sigui, i gent impuntual no de 5-10 minuts, eh? Gent que pot estar perfectament una hora fent esperar.
4: Clar, i a sobre, amics teus, que a més hi ha la confiança i potser hi ha passat més d'una vegada i li dius, ostres, de debò, si us plau, a la pròxima, bé, sigues puntual. I no hi ha manera, i els és igual, eh?
2: Com més confiança, pitjor.
4: Que sí.
2: Com més confiança hi ha, perquè normalment, quan no tens molta confiança amb algú, pateixes, no?, que l'altre es pugui incomodar o es pugui, doncs, molestar.
4: Sí, que generi alguna tensió.
2: Sí. Mm. Quan ja tens tanta confiança amb les persones... és la part negativa.
4: Sí, sí. A mi això també, per exemple, crec que pot passar en un grup d'amics i amigues.
2: Totalment. Marc, molt bé, tu et consideres una persona pacient o impacient?
4: Jo considero que sóc, i ara potser la gent dirà, ui, aquest, jo em considero una persona molt pacient en línies generals, amb la gran majoria de coses. Jo crec que tinc molta paciència i sé respirar, la veritat.
2: Molt bé, perfecte. Sí, sí. Doncs en prenem nota. Marc, gràcies, fins ara.
4: Vinga, fins ara.
2: Vinga, seguim parlant de la paciència i ens preguntem, quan hem de prendre una decisió, és millor pensar-s'ho dues vegades o deixar-nos portar pel primer impuls? Perdre'ns temps ens pot ajudar a valorar millor les opcions, però donar-hi massa voltes també ens pot bloquejar. En canvi, si decidim ràpid, pot ser útil en determinades situacions, però també ens pot portar a equivocar-nos. Així que posem el focus a parlar sobre els pros i els contres de decidir amb calma o amb rapidesa. Jordi.
12: Sí, Gemma, de fet, ara us estava escoltant amb la secció amb en Marc i pensava, deu ser cosa de generacions, no? A vegades la gent més jove, deixa'm posar-hi aquest títol, tendeix més cap a la immediatesa pel tipus de món que els hi toca viure, que no pas que la gent que ja tenim uns anyets, 40 i pocs, i que sembla que som una miqueta més pacient. Per això arribo jo per intentar equilibrar una miqueta aquesta balança. Com tu deies, el que volem és plantejar-nos pros i contres de cada secció, immediatesa o calma, perquè la gent doncs pugui treure les seves pròpies conclusions i poder en alguna d'aquestes opcions tampoc hi havia pensat. Per exemple, què tal, Gemma, si comencem per la immediatesa, per exemple? Sí?
2: Sí.
12: Doncs mira, és que a vegades prendre decisions amb immediatesa pot tenir diversos avantatges, sobretot quan cal actuar ràpid. Per exemple, aprofitar oportunitats permet actuar abans que una ocasió desaparegui. I això ho saben molt bé les diferents promocions, comerços, sobretot d'aquelles plataformes que venen per internet, aquelles ofertes flash que et surten, no sé si t'ha passat mai, que fins i tot hi ha un compte enrere i que d'alguna manera t'obliguen a prendre aquesta decisió ràpid si vols comprar aquell producte o no, perquè sembla que aquesta oferta acabi de desaparèixer. No sé si t'ha passat mai.
2: Sí, totalment. Que hi ha una promoció vàlida fins a a vegades ni de dies, sinó quan qüestió d'hores s'acaba.
12: Res, el que passa que feta la llei, feta la trampa, i aquí ens podria ajudar també algun expert o experta en consum, perquè aquesta oferta, de cop i volta, torna a sortir amb el temps, saps? Aquest cronòmetre es torna a reiniciar i l'endemà veus la mateixa oferta, poder fins i tot amb un descompte més elevat, però amb aquest compte enrere que et permet, doncs, això, que el que hagis de fer és clicar el botonet per comprar més ràpid. Amb els temes de les avantatges de la immediatesa, també podrem dir que et permet estalviar temps, tothom hi estarà d'acord, evitar donar voltes excessives a una qüestió quan la decisió és relativament clara, és a dir, quan tu ja creus que has pres la decisió i que ho tens totalment 100% segur, doncs per què donar-hi més voltes, no? La immediatesa, pum, doncs prenc aquesta decisió. En el cas de la immediatesa, també et diré, com a cosa positiva, crec jo, que el que et permet és reaccionar davant d'imprevistos. És especialment útil en situacions urgents o canviants, és a dir, perquè no et surtin més imprevistos o perquè d'alguna manera no li donguis més voltes a la troca, com explicàvem abans, prendre aquesta decisió, encara que t'equivoquis, doncs fa que no li donguis més voltes al cap. O, per exemple, reduir la indecisió. Jo, per exemple, sóc una persona molt indecisa i preparant aquesta secció em donava compte precisament que poder aquesta immediatesa ajuda, poder de forma errònia, a no donar-li més voltes al cap. No sé si et passa, Gemma, o si als nostres oients els hi sol passar també que encara que prenguis una decisió, acabes donant-li voltes de si ho he fet bé, si no ho he fet bé i si hagués fet el contrari. Això a vegades fa que sigui més complicat, que no pas prendre una decisió de forma immediata.
2: Sí, completament d'acord, Jordi, amb el que comentes. Crec que té molt a veure amb el nivell d'exigència d'un mateix i el nivell de perfeccionisme i també el fet de triar sempre la millor opció de totes. És molt complicat escollir sempre el millor i crec que quan tenim tants dubtes les persones que dubtem tant és perquè volem escollir el millor i, per tant, sempre hi haurà una opció millor. Per tant, és millor per mi ser menys, tenir menys dubtes i vaja, perquè el dubte bloqueja també.
12: Totalment d'acord. I perquè no se'ns mengi el temps, Gemma, deixa'm dir-te com a part positiva de la immediatesa que augmenta, per exemple, l'agilitat. Està agafat una miqueta amb pinces, però també podem optar per aquesta opció. En entorns, per exemple, de treballs, facilita que l'equip doncs avanci sense quedar bloquejats aquesta rapidesa o aprendre més ràpid. Una decisió pot posar en marxa una acció i permetre comprovar que funciona i que cal corregir de forma més ràpida. Ara bé, decidir ràpid no sempre significa decidir bé, és el que dèiem. Quan la decisió té conseqüències importants, és convenient dedicar-hi el temps necessari per valorar alternatives i riscos. Jo crec que la clau és diferenciar entre decisions que requereixen rapidesa i decisions que requereixen reflexió. I molt ràpid, t'explico, per exemple, alguna coseta de la calma?
2: Som-hi.
12: Doncs vinga, prendre decisions amb calma té diversos avantatges, especialment quan la decisió pot tenir conseqüències importants. Per exemple, permet analitzar millor la situació i entendre tots els factors abans d'actuar. Redueix el risc d'equivocar-se, totalment al contrari del que dèiem amb la secció anterior, perquè hi ha més temps per valorar alternatives. Evita decisions impulsives, especialment pel que fa a les emocions fortes. Tu ho explicaves, Gemma, com per exemple l'enuig, la por o l'ansietat, i ajuda a valorar les conseqüències a curt i llarg termini. La calma també permet escoltar altres opinions, incorporar informacions que potser no havíem tingut en compte i facilitar una decisió més coherent amb els nostres objectius i prioritats. De fet, dona més seguretat aquesta calma un cop has pres la decisió perquè sabem que l'hem meditat i pot reduir també el penediment posterior ja que hem tingut l'oportunitat de valorar diferents opcions. T'haig de dir que jo no estic gaire d'acord amb aquesta opció perquè, com et deia, li dono moltes voltes al cap.
2: Clar.
12: Gemma, en resum, prendre decisions amb calma no vol dir ser lent o indecis, sinó donar-nos prou temps per pensar abans d'actuar.
2: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Seguim avançant. Fins ara. I avui ens acompanya també la terapeuta Montse Macanàs per parlar sobre el per què cada cop ens costa més haver-nos d'esperar per les coses i ens donarà petits mecanismes i petits consells per ajudar-nos.
13: Doncs sí, Gemma, vivim en una societat marcada per la immediatesa. Volem una resposta al moment, que un missatge es contesti de seguida, que una compra arribi l'endemà o que qualsevol problema tingui una solució ràpida. I aquesta necessitat d'obtenir-ho tot de manera gairebé instantània també pot estar afectant la nostra capacitat d'esperar i fins i tot la nostra paciència. Avui en volem parlar amb la terapeuta Montse Macanàs per entendre per què cada vegada ens costa més esperar i què podem fer per recuperar aquesta capacitat. Així que, Montse, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Bé, començar-te preguntant, ja que, com hem dit, realment estem perdent la paciència, o diries que simplement vivim en un entorn que ens ha acostumat a voler-ho tot d'una manera immediata?
14: Bona pregunta. De fet, jo crec que la paciència és una... és un valor que sempre l'hem tingut o no l'hem tingut, no és una cosa que sigui ara, però sí que és cert que ara es veu més que mai pel moment en què vivim, no? En el qual tot és, com tu deies molt bé, no? A la intro, tot és ja, tothom, els missatges de WhatsApp, què passa? Fins i tot, no sé si tu t'has adonat que quan et surten els dos tics, moltes vegades treus el color blau precisament perquè la gent, a la que veu que hi ha dos tics, de seguida està esperant que contestis, no? Vull dir, com que crema el telèfon a les mans, no? I he d'estar pendent, llavors què fas tu per evitar això, per evitar aquesta impaciència de la persona que hi ha a l'altra banda, treus els tics, i com això mil coses, no? Perquè també el moment en què estem, la revolució aquesta tecnològica que estem vivint, no? Que els ordinadors que van tan de pressa, que entres a internet i estàs al moment estic al Japó i puc entrar pel Google Earth a veure qui està passejant i què passa en aquell museu, no? Clar, tots aquests inputs que són tan ràpids els tenim tan a dintre, tan integrats, que no ens n'adonem i els fem extensius a tots, fins i tot a l'hora d'esperar l'ascensor o d'estar fent cua per una barra de pa. Quanta gent, no sé si et passa a tu, no? Quanta gent estàs a vegades a la cua del supermercat i potser portes un carro molt gran i a darrere tens una persona que porta un embotit i et demana, puc passar? Ostres, respirem un moment. Quin dret tens tu a passar perquè portes una cosa i jo en porto moltes? Jo m'he pres el meu temps per venir i jo vinc quan puc. Llavors és... baixem una mica, saps? Vull dir, respiro, me n'adono què passa, per què tinc aquest moment, aquesta crispació per anar tan ràpid o per passar per davant de l'altre, perquè el que em passa a mi és més important que el que li passa a l'altre. Per què vull la resposta tan immediata?
13: Diries, Montse, que aquesta falta de paciència de la que estem parlant també pot afectar en les nostres relacions personals? Per exemple, tenir menys tolerància en parella, amb amics, família o fins i tot amb desconeguts del nostre dia a dia?
14: Sí, totalment, totalment. La paciència va totalment lligada amb tot això, però més enllà, el que t'està dient potser és que estàs vivint amb molt d'estrès. Potser el teu dia a dia o la gestió de les emocions o el que et passa se t'està menjant. Potser tampoc t'atures i no ets prou conscient del que implica, no? Perquè si jo faig una parada, respiro i observo què m'està dient aquesta impaciència, potser molt més enllà també m'està dient que potser estic faltant fins i tot, i estic saltant-me alguns límits de cara a l'altra persona, de donar-li el temps a respondre. És com si jo creiés que el que jo necessito està per sobre del que l'altre em pot donar, amb aquest de vull que sigui ja, no? Vull que contestis ja, vull que em donis el pa ja, vull que l'autobús arribi ja, o no ve, ostres, què no ve? I ja parlo amb l'altra persona. Moltes vegades fins i tot això em porta a canviar el meu to de veu, a ser més agressiu, no? Més irascible, no? Llavors és... treballa la paciència. Què està passant? Què t'està dient més enllà de que puguis tenir problemes amb els altres? Perquè al final una persona impacient, a la llarga tens problemes.
13: I una mica, si ens hem acostumat a viure amb aquesta immediatesa, creus que podem recuperar la paciència o és una batalla perduda? Quins petits hàbits podríem començar aplicant al nostre dia a dia?
14: Mira, la paciència és un valor, però també és una mena d'art, no? Vull dir, l'art de la paciència, no, podríem dir. Llavors, evidentment, com tot art, tot es treballa, l'art de la pintura, l'art del cant, sí, jo el puc treballar. Com? Com cultivar la paciència, no? Sobretot no exagerant, perquè si t'hi fixes, la persona que és impacient tendeix a l'exageració, no, el que està passant, és tot com uau, no? És tot com de repent tot s'incrementa, no? Llavors també relativitza, no? Una mica allò, a veure, pots esperar, no pots esperar, mira a veure realment què està passant, no? I sobretot respira. Para, compta fins a 10, no? La famosa frase aquesta, no? Compta fins a 10 i si s'acaba el 10 arriba el 20 i si no 30 i segueix-li sumant fins que el tempo baixi, no? I també assumeix la responsabilitat, és a dir, jo estic impacient, no? Però de què depèn aquesta impaciència? És meu? És de l'altre? Vull dir, observa't, no? I observa també el teu nivell d'exigència. Aprèn a viure el moment present, aprèn a estar aquí i ara. Què està passant? A mi el fet d'estar anclat en el moment em porta a tenir la paciència de la mà, no? I sobretot, també per la gent que és impacient, jo els diria que es prenguessin una estona per no fer res.
13: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per venir a l'Hora Maresme. Intentarem tenir una miqueta de paciència dins d'aquesta lluita contra la immediatesa. Merci.
14: Gràcies.
2: I tot seguit parlem de la paciència i els joves, dos conceptes que en plena era de la immediatesa potser no sempre van de bracet. Vivim envoltats de pantalles, notificacions i continguts que tenim a l'abast en qüestió de segons, però fins a quin punt aquesta manera de viure condiciona la nostra capacitat d'esperar? Avui en Sergi Ferrer des de Calella ens porta algunes dades sobre els hàbits digitals dels joves i la seva relació amb la paciència. Endavant, Sergi.
15: Un missatge. El mirem, no han contestat. Tornem a mirar. Encara res. 5 minuts, 10, i potser comencem a pensar. Per què no em contesta? Vivim en un moment en què gairebé tot arriba de manera immediata. Un missatge arriba en segons. Un vídeo comença quan nosaltres volem. Podem demanar menjar a domicili i saber com va la comanda. Podem comprar una cosa per internet i seguir el paquet gairebé des del magatzem fins a casa. I si volem saber alguna cosa, la busquem i la tenim al davant en qüestió de segons. I això ens porta a una pregunta. Realment sabem esperar? Si parlem del jovent, la relació amb les pantalles és especialment intensa. Segons un estudi d'UNICEF publicat el 2025, el 92,5% dels adolescents a Espanya participa en almenys una xarxa social. I gairebé un 9% dels nois i noies d'entre 10 i 20 anys passa més de 5 hores al dia a les xarxes entre setmana. Això sí, els caps de setmana la xifra s'acosta al 20%. Òbviament, això no vol dir que les xarxes socials provoquin directament que els joves tinguin menys paciència. El que sí que sabem és que existeix un ús problemàtic de les xarxes en una part dels adolescents. En aquest estudi d'UNICEF, un 5,7% presenta indicadors d'aquest ús problemàtic. I el Ministeri de Sanitat també parla de situacions com la pèrdua de control sobre el temps que estem connectats o les interferències en els estudis, el son i fins i tot les relacions. I és que potser el problema no és només quant de temps passem amb el mòbil, sinó com ens acostumem a rebre les coses. Pensem en TikTok, Instagram, YouTube... Un vídeo acaba, en ve un altre. No ens interessa, el passem. No ens agrada, el canviem. No volem esperar, doncs busquem una altra cosa. És un sistema basat, en bona part, en el que comentàvem, la immediatesa. I això pot fer que situacions completament normals de la vida quotidiana ens semblin especialment lentes. Una cua de 10 minuts, un tren que tarda, una pàgina web que no carrega, una persona que no respon un WhatsApp o un restaurant que simplement triga una mica més del compte en servir-te el plat. Aquí trobem una gran paradoxa. Ens passem hores mirant una pantalla, però ens costa esperar 30 segons perquè carregui una cosa.
16: You and I've got what it takes to make it.
15: Però la paciència també s'aprèn. Esperar que arribi alguna cosa, esperar el nostre torn, escoltar una persona sense mirar el mòbil, fer una activitat sense estar canviant constantment d'estímul. I això és especialment clau en una generació que ha crescut amb internet pràcticament des de sempre. No perquè els joves siguin més impacients que els adults, sinó perquè el món que els envolta els ha acostumat a una velocitat diferent. I potser la pregunta no és: els joves han perdut la paciència? Potser la pregunta és una altra. Nosaltres, com a societat, ens hem acostumat tant a la immediatesa que qualsevol espera ens sembla massa llarga? Tornem al principi. Un WhatsApp. No contesten. Passen 5 minuts i abans, potser, simplement hauríem esperat. Ara, potser, mirem el mòbil una altra vegada i una altra i una altra.

0: Moltes gràcies, Sergi. Nosaltres doncs ara el que farem és fixar-nos en la previsió del temps, un dia doncs que hem tingut molta pluja i per tant veurem si continuen aquestes precipitacions amb en Quim Serra.
1: De mica en mica es van aproximant les precipitacions anunciades que esperem que comencin a afectar ja de forma immediata l'extrem sud del Maresme i posteriorment s'aniran desplaçant de sud cap a nord, arribant també cap a l'àrea del Maresme Nord al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui. Unes precipitacions, atenció, localment de forta intensitat i també molt abundants. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat, però sempre de forma puntual. Per la seva banda, els vents aquesta tarda seran fluixos, variables i la situació marítima tranquil·la, dominada bàsicament pel marejol. Pel que fa a les temperatures, avui evidentment amb més núvols baixant una mica, però demà s'espera un temps més tranquil i assolellat, més estable, encara amb restes de núvols, però en conjunt dominarà el sol, la qual cosa farà pujar una mica la temperatura diurna. La mínima, per contra, baixarà lleugerament. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Passa un minut de dos quarts de quatre de la tarda. En rigorós directe us podem explicar que de moment al Baix Maresme doncs, ja ha començat a sortir el sol, per tant doncs, la pluja està doncs, arribant al seu fi. Veurem els pròxims dies si continuarà plovent o no. I ara ens fixem en les xarxes socials i comencem destacant alguna cosa rellevant al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest passat dilluns una família vulnerable del barri de Cerdanyola de Mataró. Al pis hi vivia en Jordi, un home amb un 87% de discapacitat. Juntament amb la seva germana, mare monoparental i els seus tres fills menors, un d'ells amb autisme. La família feia 11 anys que vivia a l'habitatge, propietat del fons Investmar, i segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, no disposa d'una alternativa residencial. De fet, una vintena de persones es van concentrar davant del pis per intentar aturar el desnonament, que finalment es va produir de manera pacífica. En clau internacional, més enllà del Maresme, el món, SpaceX ha aconseguit posar en òrbita l'Starship, el coet més gran de la història, en el seu 14è vol de prova. La missió, però, s'ha hagut d'escurçar de 10 a 3 hores després que un dels motors s'apagués inesperadament. La nau ha aconseguit desplegar 26 satèl·lits de Starlink, però durant el retorn ha acabat explotant. Tot i els problemes, la prova suposa un nou pas en el desenvolupament del coet que SpaceX preveu utilitzar en futures missions lunars. I el tema curiós del dia, i també poc legal, l'Audiència de Girona ha condemnat una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de més de 4.000 euros de diners públics. La dona duplicava nòmines de treballadors municipals i desviava una de les transferències al seu propi compte. Molt espavilada aquesta senyora. Ho va fer quatre vegades entre el 2022 i el 2023. Ha reconegut els fets i ha retornat tots els diners. Ha estat condemnada a 2 anys de presó i a 5 d'inhabilitació, però no haurà d'entrar a la presó si no torna a delinquir durant 4 anys. Doncs aquestes són les xarxes del dia i tot seguit la pregunta del dia. I el que us preguntem avui és què us fa perdre la paciència. Volem que us mulleu i que ens digueu quines coses us fan perdre els nervis. Podeu contestar a través del nostre compte d'Instagram, Hora Maresme.

0: I com cada dimarts fem un cop d'ull a un temps antic, a un temps enrere, d'abans, avui anem fins al 1958 i com sempre ens hi porten des de Ràdio Arenys amb l'Oriol. Leo, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, doncs sí, i tant. Mira, estem ben a punt per rascar-nos, escoltant què va passar temps enrere. Tu ho deies, l'any 1958, un any que repassarem i ja t'aviso que acabarem a ritme de rock and roll. Per això saludo a la Montse Comí i al Jaume Casanovas. Bona tarda.
2: Molt bones, Oriol.
3: Bon dia, Oriol, què tal, com estem?
1: Sí.
3: Doncs nosaltres disposats a parlar una altra vegada de l'any de la picor, perquè 1958, déu-n'hi-do, que ja és un any de la picor. És un any en què passen moltes coses diferents. A Igualada, per exemple, neix una escola pensada expressament per la indústria de l'adoberia. El Vaticà mor Pius XII i comença un conclave que acabarà triant un papa que canviarà profundament l'Església. I un adolescent nord-americà comença a fer història davant d'un tauler d'escacs.
4: Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing.
2: Doncs sí, comencem precisament a Igualada. L'any 1958 es funda l'Escola Sindical Superior d'Adoberia, la Escuela Sindical Superior de Teneria, creada per donar servei a les nombroses empreses adoberes de la ciutat. Els industrials adobers igualadins havien estat 15 anys, des de 1942 fins al 1958, fent gestions perquè l'escola fos una realitat.
3: L'edifici ja estava construït des d'uns anys abans, a la plaça del Rei. 3.200 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, amb planta pilot, taller d'acabats, aules i laboratoris. Era una escola única a Espanya i en el món de parla castellana.
2: I aquella escola és l'origen d'una tradició que encara continua. Els estudis van evolucionar cap a l'enginyeria i avui, al campus universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida, s'imparteix el màster universitari en enginyeria del cuir, únic a Europa en aquest àmbit. Ja no es tracta només de saber adobar una pell. Es treballa en processos industrials, innovació, nous materials i sostenibilitat.
3: Del cuir passem a un altre món, al Vaticà. El 9 d'octubre de 1958 mor el papa Pius XII i els cardenals es reuneixen en conclave a la Capella Sixtina i participen 51 dels 53 cardenals electors.
2: El conclave comença el 25 d'octubre. Hi haurà 11 votacions abans d'arribar a l'elecció. Les paperetes es compten i, quan no hi ha elecció, es cremen produint fum negre. Quan finalment un candidat aconsegueix els vots necessaris i accepta l'elecció, les paperetes es cremen en productes que provoquen el fum blanc.
3: I el 28 d'octubre, tres dies després, arriba la fumata blanca. El nou papa és el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venècia, que adopta el nom de Joan XXIII.
2: I el que semblava que podia ser un pontificat de transició va acabar tenint una enorme transcendència. Només tres mesos després de ser elegit, Joan XXIII anuncia la convocatòria d'un concili ecumènic, el Concili Vaticà II, amb la voluntat de renovar la vida de l'Església i posar-la al dia, l'anomenat aggiornamento. També impulsa un sínode per a Roma i la revisió del dret canònic.
3: Mentrestant, a Nova York, un noi de 14 anys també està fent història. Es diu Bobby Fischer.
2: Doncs sí, Fischer havia après a jugar als escacs gairebé per casualitat. El 1949, quan tenia només 6 anys, la seva germana Joan va comprar un joc d'escacs en una botiga de llaminadures. Els dos germans van aprendre les regles amb les instruccions que acompanyaven el joc. La germana aviat va perdre l'interès, però amb Bobby no. Va començar a jugar fins i tot contra ell mateix i a estudiar llibres de partides.
3: El gener de 1958, amb només 14 anys, Fischer es proclama campió dels Estats Units, el més jove fins aleshores. I aquell mateix any, després del torneig internacional de Portorós, amb 15 anys, es converteix en el gran mestre més jove de la història. I Oriol, ara sí que ja us deixem perquè hem fet un repàs a algunes de les coses que van passar el 1958, però us deixem ben acompanyats amb una cançó que feia furor justament aquest any. Johnny B. Goode i Chuck Berry.
2: Doncs vinga, Oriol, fins la propera. Tina!

0: Gemma, go, go, ja pots seguir endavant amb l'Hora Maresme, que fins aquí hem fet aquest repàs d'aquest any de la Pico.
1: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: I us portem un nou capítol de llibres a l'hora Maresme amb la Mar Arenaza, que com sempre ens acosta noves lectures i ens convida a descobrir històries i reflexions de tota mena. Avui posem el focus en la paciència, ja ho sabeu, i en la importància d'aprendre a aturar-nos amb Biografia del silenci, de Pablo d'Ors. Endavant.
1: Bé, doncs, nou episodi de llibres. Com sempre, presento el qui m'acompanya, és la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
2: Hola, molt bé, gràcies.
1: Veig que ja no sonen les polseres.
2: No, això, no.
1: No sé si espantar-me o no. Bé, avui, tema del dia, com sempre, introdueixo. I, mira, com que és una pregunta, te la pregunto a tu directament i ja parlem del llibre. Mar, què tal la paciència? Com la portes?
2: Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que sóc molt superta i hi ha dies que sóc horrible i semblo com el demoni de Tasmània i ningú no em vol parlar perquè sobre es percep. Es percep molt.
1: Jo tampoc respondré a la pregunta perquè és complicat. Però bé, quin llibre ens porta relacionat amb la paciència?
2: Bueno, mira, no ho sé. Però a mi m'ha inspirat molt... O sigui, què cal per tenir paciència, no? Estar en pau i serenitat.
1: Correcte.
2: Val? I què cal, què s'ha de fer per estar en pau i amb serenitat? És per tenir un equilibri interior.
1: És una cadena.
2: I què ajuda a tenir un equilibri interior? La meditació.
1: Molt bé.
2: No, que ara...
1: Iuhu! Ja hem arribat a la conclusió.
2: El llibre es titula Biografia del silenci, és un llibre molt conegut, d'un autor que es diu Pablo d'Ors, molt conegut, que també fa xerrades, és un religiós, i així, i la veritat és que a mi em va ajudar molt. Jo ja meditava quan vaig llegir el llibre, però aquest llibre el trobo que és com molt adequat, perquè ell explica també la seva experiència, com ell es va iniciar amb la meditació.
1: Vale.
2: I llavors doncs, és allò que al principi doncs, t'agobies molt, ho vols fer-ho bé a la primera, sembla una cosa com molt fàcil, i no és tan fàcil perquè també depèn molt del dia a dia, com la paciència.
1: Correcte.
2: No? Hi ha dies que estàs més
1: que
2: connectat.
1: Que és la mare de la ciència, ho havíem de dir, mare, jo ho sento, ho s'ha de dir.
2: Havia de passar. Doncs sí, pues sí, la paciència, no? la constància, no? I aquesta tranquil·litat la de mantenir, en aquest cas, les emocions una miqueta a ratlla, no? Perquè si no això sembla un serial.
1: Parlem de 49 capítols, segons he llegit aquí ara,
2: sí,
1: en una petita xuleta que tinc.
2: Molt breus.
1: Molt breus.
2: Molt,
1: vale.
2: Molt breus, sí. Sí, sí. I a mi el que em va agradar molt és que vas llegint i et va dient, bueno, doncs jo el tercer dia em va passar que em posava molt nerviós. I evidentment, doncs això et passa, no? Ho comences superbé, amb molta actitud, i el tercer dia estàs ja fins al monyo de la meditació i no tens paciència. L'altre dia, ostres, connectes més, no? I llavors, doncs, aquest tema, que és com molt interior, quan tu comences meditació, clar, tu estàs amb tu mateix, que
1: sí,
2: això és el complicat. I, clar, ell et va acompanyant en aquest procés, i la veritat és que és molt bonic. I quan acabes, dius, ostres, doncs ja tinc més ganes de meditar, no? Perquè
1: clar,
2: és interessant.
1: Avui en dia que vivim en uns temps de rapidesa, d'estrès, de consumisme, etcètera, etcètera, moltes coses, i tots majoritàriament doncs, anem estressats, anem nerviosos, també per la feina, pels estudis, per tot.
2: Sí.
1: Per una persona, parlo per mi mateix, que no ha fet mai meditació, poder de la forma que em penso, poder n'he fet d'una altra manera que no la perceu,
2: sí,
1: però com introduiries una persona a fer meditació, ja que tu n'has fet?
2: Sí, bueno, pues que estigui tranquil·la i que accepti els seus propis pensaments, perquè a vegades el que passa, el primer que vols en meditació és no pensar en res, però l'important és, no és no pensar en res, sinó que el que se't passi per la ment no t'afecti.
1: Però quin és el procés? O sigui, m'ho estic imaginant,
2: està
1: rotllo
2: tranquil.
1: Incens, un Buda traient aigua per la panxa i tu
2: sí,
1: fent ioga, per
2: no,
1: exemple.
2: No, la base és la respiració.
1: Vale.
2: Val? La respiració, com que et fa estar pendent de que inspires, expires, això, o sigui, és
1: mític,
2: de manual,
1: sí,
2: eh? És de manual, doncs clar, et vas com desenganxant, no? Que si he de posar una rentadora, que si hauria d'haver fet no sé quantos, que si no suporto a no sé qui, no?
1: Vale.
2: Però tot això et va passant en el cap i simplement ho vas deixant, saps? No parles amb aquests pensaments, no dius, oh sí, és un maniàtic, oh sí, no sé què, no. I llavors doncs, tot això es va com diluint. Però és també el mateix tema de la paciència, no? I de com nosaltres
1: sí,
2: reaccionem a el que ens passa,
1: exacte,
2: no? Quan més interactuem amb el que t'està passant, més gros és el drama, no?
1: De fet, jo crec que una de les formes de madurar, de que la gent madura, és d'aguantar la paciència que et genera el teu entorn. Ja sigui gent, ja sigui elements, ja sigui espais. Jo crec que una de les formes que la gent madura més és això, és aguantar-t'ho i meditar, guardar-t'ho tu i una mica això, no? Per acabar, Mar, com sempre, a qui li recomanes aquest llibre? Jo crec que aquí està claríssim.
2: A tothom que necessiti.
1: Sí, per què ho pregunto, eh? Per què ho pregunto, si ja m'ho imaginava que me la recomanaries a mi, per exemple?
2: Sí, totalment.
1: A tothom que estigui estressat, a tothom que vulgui moments de zen, no? De pau.
2: Fet i fet és posar una miqueta de distància a les coses, eh?

0: Endavant.
1: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou Tastets de Llengua amb la nostra Gemma, però en aquest cas de la, del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, la Gemma Martínez. Et donem la benvinguda de nou a l'Ona Maresme. Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: Avui el programa el dedicarem, si no m'equivoco, a parlar dels, de l'origen, perdoneu, dels mesos que queden encara de l'any, ja que estem començant la tardor i anem veient una mica la llum al final del túnel, però queden uns mesos per endavant i tu ens en explicaràs curiositats, així que a veure, tu mateixa.
2: Sí, ja sabeu que aquí a mesura que avança l'any anem repassant l'origen de, dels mesos i ara doncs volíem fer aquest últim tram de l'any per repassar d'on venen les paraules que fem servir ara que comença la, la tardor. Així que si et sembla bé, començo.
1: Em sembla perfecte.
2: Val. Doncs bé, comencem amb el mes de setembre. El mes de setembre ve de la paraula llatina septem, set, perquè era el lloc que ocupava en l'antic calendari romà, que començava el mes de març i només tenia 10 mesos. I així successivament. Octubre ve de octo, 8, i novembre de novem, 9, i finalment desembre de décem, 10. Com podeu imaginar, això suposava un trasbals considerable perquè no s'ajustava a l'any solar i per tant a les quatre estacions: primavera, estiu, tardor, hivern. Aquesta anomalia es va acabar de resoldre en l'època de César, que ben assessorat va posar-hi una miqueta d'ordre. Ell va aconseguir que les estacions corresponguessin als mesos que tocaven, i així el desembre no caigués a la tardor i encara anés avançant cap a l'estiu, d'acord? Va posar, va ampliar el calendari de 10 a 12 mesos.
1: D'acord, doncs mira, ja ho hem parlat a algun altre tastet, aquests orígens de, dels noms, dels mesos, i té tot un sentit, perquè a vegades diem...
2: Sí, clar, és l'origen d'on venim.
1: Exacte, l'origen d'on venim i segueix aquesta cronologia que, com tu dius, César va decidir ampliar.
2: I per acabar, doncs, ja que dèiem això que va ampliar el calendari de 10 a 12, parlarem de la paraula llatina, perdó, de la paraula calendari, que també deriva d'una paraula llatina, que és calendae, i que significa el primer dia de mes. En el calendari romà tenia tres dates de referències: les calendes, que corresponien al dia 1 de cada mes; les nones, que coincidien amb el dia 5, en alguns casos, en alguns mesos 7, el dia 7; i els idus, que queien en el dia 13 i en alguns mesos el dia 15. Aquests tres punts, les calendes, les nones i els idus, eren punts de referència que es feien servir a l'època romana, val? D'aquestes dates de referència ens han quedat expressions com d'avui en 8 o d'avui en 15, perquè es comptaven d'una a l'altra, però es comptaven el propi dia. Per tant, ens han quedat aquesta manera de comptar en català, que comptes d'aquí una setmana, dius d'avui en 8 o d'avui en 15.
1: És a dir, que ja sabem el per què ve, aquestes expressions, que també ens encanta canten aquí els tastets recordar-les. Gemma, ara hem recordat això que ens has explicat, que sempre ens agrada saber curiositats, però també hem de parlar de el Centre de Normalització Lingüística i d'una cosa que ja la temporada passada ho vam comentar, i és que teniu unes llistes de Spotify amb música.
2: Correcte.
1: A veure, explica'ns una miqueta això, perquè ara que comencem, estem entrant en aquesta roda de feina, de rutina, què hi podem trobar en aquestes llistes?
2: Doncs sí, us volem recordar que, a part de tota la feina que fem amb els cursos de català, el Centre de Normalització Lingüística, o més ben dit, el Consorci per la Normalització Lingüística, intenta fomentar l'ús del català en tots els àmbits, i un d'aquests àmbits és la música. Per tant, podeu entrar al perfil de Spotify que té el Consorci, i trobareu més de 35 llistes de música catalogades per temes, dates, nivells, moltíssimes

0: moltíssimes cançons, totes, òbviament, en català. N'hi ha per triar i remenar, i n'hi ha per tots els gustos, n'hi ha de tots els gèneres musicals. Per tant, us animem que entreu, ens feu seguir i escolteu música en català totalment actual i actualitzada.
1: Molt bé, doncs això, que l'escoltin, que li donin una oportunitat i que ens escriguin tant a nosaltres com a vosaltres a veure quina és la seva llista preferida.
0: Sí, també ens podeu proposar cançons i les podem incloure a les llistes.
1: Molt bé, doncs dit i fet, Gemma Martínez, moltes gràcies per venir un dimarts més aquí a l'Ona Maresme i ens escoltem al següent programa.
0: Gràcies.
2: Arribem als últims minuts del programa d'avui de l'Hora Maresme i com que ens sobra una mica de temps, aprofitem, recuperem el tema del dia, la paciència, amb la pregunta que avui ens formulem: què us fa perdre la paciència? I també doncs preguntem a la resta de companys què els hi fa perdre la paciència. Qui tenim per aquí?
3: Hola, què tal?
1: Hola, hola.
2: Sergi, Martí. Molt bé, algú més? Sembla que no, eh? Martí. A veure, explica'm què et fa perdre la paciència, que a mi m'interessa saber què...
3: A mi també
2: A que sí, a que sí? Doncs va.
1: No, home. Mireu, uf, quina, ara que m'heu ficat una responsabilitat. Mira, jo diria que el que més em fa perdre... Poques coses, perquè no sóc gens d'enfadar-me, però hi ha dues coses que són l'egoisme de les persones, quan detecto com una actitud egoista o amb falta d'empatia, és una cosa que em desespera molt, perquè penso bueno, jo també podria actuar així i no ho estic fent per tenir cura amb tu o tenir un tracte amb tu bo, perquè ho has de fer tu amb mi. Això és una cosa que em posa molt nerviós i que, a veure si se m'entén, que se m'acusi de coses que considero que fan amb mi. Per exemple, si jo arribo 5 minuts tard i em foten la bronca per haver arribat 5 minuts tard, llavors tu no m'arribis 5 minuts tard. Ara bé, si tu arribes 5 minuts tard, jo mai et diré res, però si a mi m'ho recrimines, doncs llavors no ho facis tu. No sé si m'explico, però a mi això em posa negre.
2: Sí, sí, sí, t'expliques. Mira, abans de que en Sergi ens expliqui també què li posa nerviós, escoltem també en Marçal, que el tenim aquí a la part tècnica, doncs fent possible aquest programa, i també vull saber què li fa perdre la paciència.
4: Doncs una cosa que, de la qual no n'estic orgullós, perquè una mica el que deia el Martí, jo quan ho faig, a mi també em passa, diguem, que jo també ho faig, que és ser ineficient. Bueno, potser em defineix com a tècnic, però la ineficiència i perdre el temps en coses que sé que puc fer ràpides, sobretot si són responsabilitats, em fa perdre molt, o sigui, els estreps.
2: Molt bé, doncs aquest és el punt feble, podríem dir, d'en Marçal. I en Sergi Ferrer. Sergi, què et fa perdre la paciència? Perquè hem de dir que tu ets aparentment molt tranquil.
3: Jo sóc molt tranquil, poques coses, com bé ha dit en Martí, em fan perdre la paciència, però n'hi ha una que em fa canviar fins i tot l'actitud i sóc bastant cabron, que és la impuntualitat. Jo sóc una persona bastant puntual, fins i tot arribo abans als llocs de l'hora prevista, però la gent que arriba ja 10 minuts, 5 minuts encara, però 10, 15 minuts tard em posa bastant dels nervis.
2: Molt
1: jo
2: bé,
1: estic com doncs... en Sergi, també la tenia aquesta al tinter, també em posa negre.
3: És una falta de respecte per mi, eh? Per
1: mi, sí, 100%.
3: Ja, qualsevol...
2: Més o menys podem coincidir, no?, en certa manera, de les coses que ens fan perdre la paciència. Companys, gràcies a tots. Nosaltres doncs tornarem demà amb un nou tema del dia. Adeu.
1: Adeu. Adeu.
5: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llindar de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que a molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades que han patit violència de gènere és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs: pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta, i imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària, però això també passa a la vida real, no tractes, o sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer. Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig tenir, va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment doncs ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia als altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té, o sigui, jo crec que sí, jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però òbviament també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també, vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom. Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén, u, no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur, vull dir, jo era la meva seguretat, i vull dir, jo no tenia uns, bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa, o sigui, és defensa, vull dir, és com, si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues en aquest cas és el mateix. Òbviament sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable, i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time out, per qualsevol, és que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint, ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la final, persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una super abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
7: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
7: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren l'Aigó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
7: Correcte, perquè aquí no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
7: Doncs mira, ells van pensar, i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys, fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu: atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar, i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
7: Exacte, sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim al segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
7: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
7: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants, doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
7: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè elles poguessin ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen, doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allà en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent anaven a vindre a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I molt recordo sempre diversos cotxes, diversos mostrats d'aquests de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava dins el centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava la mare. Això m'ha dit gent directament a mi, parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien familiars, la família, els crios, anaven allà dalt, o sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'horta de Pimpí, al costat de la capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a hort de mons pares, on encara hi viuen. I per tant, com a veïna era molt coneguda, però claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronte de matí fins molt tard de nit esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi s'ha posat gent davant de mi, s'ha posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia a preparar el forn, i per a fer, van agafar un sac de farines, se va fer mal, se va quedar enganxat. d'aquella època, això m'ho va dir el seu, la seva dona m'ho va explicar, diu, veuràs, s'encén la foto de la teva mare. Vaig encendre la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música, quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança, i la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis, i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mari Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també esta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en este espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premi Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una Hola. Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, la del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament trencar i fer innovacions i diguéssim desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papasseit és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi almenys doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
2: fàcil, tan potser. O...
4: Fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força, hi poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, no, vull però... dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de sí. La mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només a la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure si, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies, adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, m'ho tornem.
5: Vinga.
6: Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del 18, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, perquè donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés

0: existien, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara, s'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no? Cada vegada que necessitaves alguna cosa.
1: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
0: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més el passat, és la Masada de Martí, que de fet és, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
1: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que us són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
3: Hola, Mercè!
4: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
3: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
4: Hombre, saps què et passa? Que m'he jubilat.
1: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
4: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys, i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les 4 criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré

E al capoeira em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola, em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt. Canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va traslladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius de Palafolls, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants del municipi tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com per exemple caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexions sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre. Ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors, és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no es realitzava.

0: I seguim al nostre municipi. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Cal Maltesà. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents vehicles alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar, conjuntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. De moment és tot. Més informació en una hora amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El Centre Cultural de Pineda presenta nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la Diada del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, es presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit, al migdia, la presentació de la temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any, el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, presidenta del CCR.
1: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada Tots eren fills meus, d'Arthur Miller i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre aquest diumenge al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat. I Blanes destina 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentra la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça de Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions als carrers Ardales, l'Avinguda Mediterrani, el carrer de la Fe, els carrers Astúries i Neruda i el carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar alguns dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda de Vida de Madrid, el carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mas Cateura a l'avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfalt deteriorat i, posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent i, un cop finalitzades les obres, es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i el 2025. De moment és tot. En una hora, renovem informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: t'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop.

0: Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge "és alert" per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya on el risc de precipitacions són intenses o és alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis, de moment, es mantenen amb normalitat i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona la previsió. Protecció Civil demana precaució en episodi de pluges fortes per evitar els desplaçaments també innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. I canviem de municipi i anem fins a Malgrat de Mar, on aquest cap de setmana s'acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i de KU al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i KU i la de Kickboxing Stars League. La trobada compartirà amb participants d'arreu de l'estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per la FE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sènior. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat en un dels punts de referència dels esports de contacte durant aquell cap de setmana. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora als serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

regidoria de Governació de Palafolls, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants municipal i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com a caminar pel carrer, circular amb bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Actualment s'estan ultimant els preparatius i ajustant els calendaris de treball per reincorporar el servei. Això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Tot i això, hi ha més titulars de la jornada que cal repassar. De fet, és el tema del que avui tothom parla. Protecció Civil ha activat l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i zones properes del litoral català, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i poder de pedra. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere la benzinera. L'avís dels veïns cap a 6:15 de la tarda va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I en crònica esportiva, avui destacarem que el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Star League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center comptarà amb participants de tots els estats i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i es destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. Avui també parlarem de Pineda i de cultura, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. La jornada arrencarà al matí amb una missa solemne i el lliurament del Premi d'Oltra a Joan Flores en reconeixement a la seva trajectòria a l'entitat, seguit d'un dinar de germanor. A la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I també donarem una ullada a Blanes, perquè l'Ajuntament ha iniciat una gran campanya d'asfaltat dotada de 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació, com l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La primera fase comptarà amb una inversió d'1.200.000 euros i per actuar sobre 21.000 metres de quadrats de superfície en un termini de 6 mesos. Posteriorment, a principis de l'any vinent, s'executarà una segona fase de 500.000 euros per completar la millora del paviment en vies com l'Avinguda Vila de Madrid o el carrer Anselm Clavé. Caldrà fixar-nos també en el temps tota la jornada d'avui. Matí de dimarts, amb el cel ennuvolat a tota la comarca. A primeres hores del matí s'esperen precipitacions en forma de ruixats febles, però entre mig matí i el migdia s'esperen xàfecs en forma de caire tempestuós que es desplaçaran de sud cap a nord. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat i localment molt abundants. Vents fluixos, força duadors de component sud-est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 18 als 24 graus. Comencem, doncs, amb l'informatiu de Ràdio Palafolls. La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants de Palafolls tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com, per exemple, caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexionar sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre, ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al el vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància dels passos d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que, doncs, aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i, segons els cursos, intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors, és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa, doncs, en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no realitzava Palafolls. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge és alert per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya, on el risc de precipitacions és intens, alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis es mantenen amb normalitat de moment i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona aquesta previsió. Protecció Civil demana precaució en episodis de pluges fortes, evitar els desplaçaments innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Can Baltasar. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents veïns alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar conjuntament juntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. Més informació, anem ara fins a Malgrat de Mar i canviant de temàtica, parlem d'esports. Aquest cap de setmana, Malgrat acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 i la de Kickboxing Star League. La trobada comptarà amb participants d'arreu de l'Estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sèniors. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat de Mar en un dels punts de referència dels esports de contacte durant el pròxim cap de setmana. I anem fins a Pineda. El Centre Cultural de Pineda de Mar presentarà nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la Diada del Centre, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit al migdia la presentació de temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, que és presidenta del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda.
2: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte, hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada. L'obra de teatre Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat no només pel dia d'estrena, sinó també per les pròximes representacions. I anem ara fins al municipi de Blanes. El municipi destinarà 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentrarà la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions al carrer Ardales, l'Avinguda Mediterrani, al carrer de la Fe, als carrers Astúries i Neruda i el carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar algun dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda Vida de Madrid, al carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mascateura a l'Avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfaltat deteriorat. Posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent i un cop finalitzades les obres es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i també el 2025.

Aquesta és la sintonia que ens indica que hem de donar una ullada del que parlàvem a Ràdio Palafolls anys enrere. Ho fem primer en any, un any enrere, el 2025, quan destacàvem que es destacava un abocament incontrolat de substrat procedent d'una plantació de marihuana. Feia uns dies, a Palafolls Som denunciava a xarxes socials la presència d'un abocament incontrolat de sacs i deixalles a Sant Lluís, a la zona darrere del molí. Des de Ràdio Palafolls es va comprovar que aquells sacs estaven plens de substrats amb restes de plantes de marihuana. Tot semblava indicar que procedien d'una plantació il·legal del nostre municipi o de Rodalies. El lloc on s'havien trobat aquests sacs acostumava a ser un punt d'abocaments incontrolats de residus. A banda d'aquests, a la zona, també hi havia tot ple de cubells i restes de fibrociment i de mobles, entre d'altres. Anem encara més enrere. El 2021, Palafolls tornava a promoure una mobilitat sostenible a l'escola. Entre el 16 i el 22 de setembre se celebrava arreu del continent a la Setmana Europea de la Mobilitat i Palafolls ja feia anys que s'hi sumava impulsant propostes adreçades als alumnes del municipi. Després de l'èxit dels anys anteriors, l'Ajuntament de Palafolls havia tornat a apostar aquell any per organitzar la gincama sostenible, anomenada Anem de manera saludable a l'escola. L'activitat tenia lloc entre aquells dies i proposava als participants que anessin sumant distintius al carnet que havien pogut obtenir al seu centre escolar o a les dependències municipals. I 10 anys enrere, Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi imposava 1.000 euros en multes als clients de prostitució. El consistori havia començat a aplicar la normativa de civisme de Palafolls per evitar la proliferació de prostitució a les principals carreteres que transitaven pel nostre poble. Els esforços es centraven a la Nacional 2, al seu pas per Palafolls, i més concretament per la zona de Marreixac, on els veïns s'havien queixat reiteradament de la presència de prostitutes a tocar de la zona residencial. Per evitar aquesta presència, la policia havia incrementat els controls als camins on acostumaven a treballar les prostitutes i a multar tant a les noies com també als clients. En les últimes setmanes s'havien imposat fins a 5 multes de 200 euros cadascuna a clients de prostitució al nostre municipi. La intenció era dissuadir els clients, però també a les noies que exercissin la prostitució al nostre municipi, que davant aquesta pressió policial, doncs, sobre els clients es veien obligades a marxar a d'altres municipis. Segons fons de la Regidoria de Governació, aquell any el consistori es plantejava adquirir elements que impedissin als cotxes dels clients accedir als camins habituals on s'exercia aquesta prostitució. Al tenir barrat el camí als cotxes amb pilones de formigó, les prostitutes haurien de buscar-se altres indrets on exercir. I ara sí toca parlar

0: Per la proposta cultural anirem a Tordera, on demà tenim una cita amb la conferència Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada. Una conferència que se centrarà en el vessant menys conegut del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes i contextualitza dins del conjunt de la seva obra. Una activitat organitzada per l'Ajuntament de Tordera juntament amb l'entitat La Nostra Dansa. Serà a la Biblioteca Municipal de Tordera a 6:45 de la tarda.
1: Gràcies, Albert. Ens ho apuntem a l'agenda. Proposta de sardanes a Tordera. Nosaltres ara haurem de donar una ullada important avui a la previsió meteorològica.

0: I per parlar de veure, de parlar d'aquesta previsió meteorològica, el que farem és donar una ullada als comentaris del nostre company meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Bon dia.
1: De mica en mica les precipitacions es van acostant aquí al Maresme. Està descarregant ja en punts de l'extrem sud de la comarca i barcelonès, també àrees pròximes, Baix Llobregat, el Vallès Occidental. De moment, aquí al Maresme estem una miqueta al marge, tot i que, com dèiem, comencen a entrar ja pel sud aquestes precipitacions, que esperem que al llarg d'aquest mateix migdia i primeres hores de tarda vagin escombrant la comarca de sud a nord. Atenció, perquè localment pot descarregar amb intensitat forta i les precipitacions poden ser molt abundants i superar els 40 litres per metre quadrat. Aquesta tarda el temps aniria millorant cap al sud, en canvi cap al centre i nord encara hi haurà risc de xàfecs, localment de caire tempestuós, xàfecs intensos, amb unes temperatures que avui, evidentment, amb els núvols doncs seran més baixes. Vents fluixos aquesta tarda, de component variable, i la situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara demà s'espera que el temps millori, tindrem una obertura de clarianes important, tot i que encara quedarien restes de núvols, seran poc importants i sense precipitacions, amb unes temperatures que demà, per tant, pujant una mica a les hores centrals del dia, per contra, les mínimes baixaran lleugerament. Els vents demà continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la. Ara per ara sembla que tant dijous com divendres es mantindria el temps estable, és a dir, sense precipitacions, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot dijous al matí cap a mar endins, i a la tarda nuvolades a l'interior de la comarca, sembla, sense precipitacions, a l'espera d'un nou canvi de temps que ens afectarà de cara a dissabte.
0: Gràcies, Quim. De fet, aquestes primeres pluges ja han arribat al nostre municipi, a Palafolls. Es demana, òbviament, precaució i està pendent dels Consells de Protecció Civil i també de les pròximes prediccions meteorològiques. Nosaltres ara ja repassem en titulars el que ha donat de si aquest informatiu d'avui.

Doncs anem tancant i el que farem ara és repassar els principals titulars de la jornada. La regidoria de Governació de Palafolls reprèn les classes d'educació viària als centres educatius. La regidoria de Governació, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Avui també hem destacat que Protecció Civil va activar ahir al vespre l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i les zones properes del litoral català per la jornada d'avui, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de carbó

0: El polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere de la benzinera. L'avís dels veïns, cap a 6:45 de la tarda, va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Stars League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AC Malgrat i Top King Center comptarà amb participants de tot l'estat i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc de exclusió social de l'entitat AC Malgrat. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la seva nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la Institució. Hi haurà una missa a primera hora del matí, després la presentació de la Diada amb tota la programació teatral 26-27, i a la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I l'Ajuntament de Blanes ha iniciat una gran campanya d'asfaltatge dotada amb 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació com l'Avinguda d'Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La proposta es realitzarà en 2 fases. I fins aquí tota la informació que us hem volgut explicar avui. Rebreu més informació a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
6: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
7: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
8: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
5: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
9: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
5: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
10: Per començar aquests canvis de direcció que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
5: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
11: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7 FM.

0: Hores.
1: 24 hores amb tu.
2: Una amistat con Dios.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls. 24 hores a tu.
3: Saps el que vols escoltar?

0: La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius de Palafolls, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants del municipi tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com per exemple caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexions sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre. Ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors, és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no es realitzava.

0: I seguim al nostre municipi. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Cal Maltesà. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents vehicles alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar, conjuntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. De moment és tot. Més informació en una hora amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la postpo.
2: Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
1: Que sí, que bé.
2: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
1: Sí, també, també.
2: Algun dia...
1: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
2: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
1: 2021-2026,
2: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
1: Exacte.
2: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
1: Clar. Això no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
2: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
1: De fet, hi són i els poden recuperar.
2: Exacte, des del principi. Si alguns estan escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
1: Per posar-se al dia.
2: Mare de Déu.
1: Molt bé.
2: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
1: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on anem, cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
2: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
1: Jo la crispació em contagio super.
2: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica potser podem treure algunes conclusions.
1: Perfecte.
2: No? Una mica més tranquil·les.
1: Ho intentarem,
2: clar que
1: comencem?
2: Sí.
1: Comencem?
2: Va, doncs vinga, som-hi.
1: Vinga, doncs. Avui el Col·lectius en xarxa estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
1: Ja.
3: Tantes
1: coses ens passen?
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
2: És veritat, amb projectes super xulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte, sí, tu, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
2: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisi de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn, de tot el que ha passat?
3: Jo crec que sens dubte el cas de Ceuta, és a dir, crec que encara s'està parlant, de fet no sé si portem un mes i mig o algo més, i encara
1: el
3: dia d'avui segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts, no sé si per l'època en què va ser o que hi havia molt poca notícia o perquè realment ho mereix així, no?
1: Jo crec que el tema ho mereix, de fet és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies, quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
2: Sí.
1: Ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps li està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells, i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera, i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
2: Oriol.
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema diguéssim humanístic,
1: humanitari,
3: no? Crec que humanitari, exacte. Ese és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història, i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
3: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada, i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
3: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies parlant del mateix 24/7 amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? És com tot el rato aquestes imatges, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma. Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen un agent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenir una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
3: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? A mi, jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
2: i com ens vinculem,
1: perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
3: Sí, Oriol, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que m'hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí, sí, sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien, depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
3: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos,
1: és veritat, i va
3: ho
1: passar.
3: Estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no?, on podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria, i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien

0: et parlàvem abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint anaquina al cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? No sé què en penseu del tema.
1: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur, o hauria de ser un espai
0: segur.
1: De
0: ser, clar, que
1: hauria de ser un espai segur, el que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu, gràcies als maricons, a les bolleres que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint, o així és el que jo considero. Però clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb pràcticament en tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut super segurs, super conscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran els carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà. Per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere. És a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones del col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
1: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creat i que es creen, no?, ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no?, que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
0: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no?, de Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no?, tres produccions que cadascuna a la seva manera

0: han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
1: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
2: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
1: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
2: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
1: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos, i que passis una bona temporada, i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
0: I tant.
2: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
1: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
0: Perfecte.
1: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
0: Jo no ho hagués pensat mai.
1: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify. Exactament. Que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
0: Sí, és veritat.
1: Però allà estem,
0: però no renunciem. Apple Podcast també.
1: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar. Exacte, i cercar, totalment. A iVoox també.
0: Exacte.
1: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana, i avui quina és la cançó que recomanem?
0: Avui ens l'ha proposat l'Oriol.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: És Lollipop de Mika.
1: Perfecte.
0: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
1: Doncs
0: mai.
1: No ho sé. Doncs,
0: m'ho apunto
1: si
0: tot,
1: no,
0: i així que ho veuré.
1: Aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, adeu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

regidoria de Governació de Palafolls, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants municipal i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com a caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Actualment s'estan ultimant els preparatius i ajustant els calendaris de treball per reincorporar el servei. Això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Tot i això, hi ha més titulars de la jornada que cal repassar. De fet, és el tema del que avui tothom parla. Protecció Civil ha activat l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i zones properes del litoral català, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i poder de pedra. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere la benzinera. L'avís dels veïns cap a 6:45 de la tarda va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I en crònica esportiva, avui destacarem que el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Star League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center comptarà amb participants de tots els estats i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i es destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. Avui també parlarem de Pineda i de cultura, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. La jornada arrencarà al matí amb una missa solemne i el lliurament del Premi d'Oltra a Joan Flores en reconeixement a la seva trajectòria a l'entitat, seguit d'un dinar de germanor. A la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I també donarem una ullada a Blanes, perquè l'Ajuntament ha iniciat una gran campanya d'asfaltat dotada de 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació, com l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La primera fase comptarà amb una inversió d'1.200.000 euros i per actuar sobre 21.000 metres de quadrats de superfície en un termini de 6 mesos. Posteriorment, a principis de l'any vinent, s'executarà una segona fase de 500.000 euros per completar la millora del paviment en vies com l'Avinguda Vila de Madrid o el carrer Anselm Clavé. Caldrà fixar-nos també en el temps tota la jornada d'avui, matí de dimarts, amb el cel ennuvolat a tota la comarca. A primeres hores del matí s'esperen precipitacions en forma de ruixats febles, però entre mig matí i el migdia s'esperen xàfecs en forma de caire tempestuós que es desplaçaran de sud cap a nord. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat i localment molt abundants. Vents fluixos, força duadors de component sud-est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 18 als 24 graus. Comencem, doncs, amb l'informatiu de Ràdio Palafolls. La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants de Palafolls tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com, per exemple, caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexió sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre. Ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al el vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància dels passos d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que doncs, aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte no, que es comença a la llar d'infants, a la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta. No? Llavors és un treball també de coordinació amb les escoles no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa, doncs, en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no realitzava Palafolls. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge és alert per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya, on el risc de precipitacions és intens, alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis es mantenen amb normalitat de moment i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona aquesta previsió. Protecció Civil demana precaució en episodis de pluges fortes, evitar els desplaçaments innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Can Baltasar. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents veïns alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar conjuntament juntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. Més informació, anem ara fins a Malgrat de Mar i canviem de temàtica. Parlem d'esports. Aquest cap de setmana, Malgrat acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 i la de Kickboxing Star League. La trobada comptarà amb participants d'arreu de l'Estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sèniors. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat de Mar en un dels punts de referència dels esports de contacte durant el pròxim cap de setmana. I anem fins a Pineda. El Centre Cultural de Pineda de Mar presentarà nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la Diada del Centre, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit al migdia la presentació de temporada i l'entrega del Premi d'Oltra, que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any, el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, que és presidenta del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda.
2: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte, hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada. L'obra de teatre Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat no només pel dia d'estrena, sinó també per les pròximes representacions. I anem ara fins al municipi de Blanes. El municipi destinarà 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentrarà la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions al carrer Ardales, l'Avinguda Mediterrani, al carrer de la Fe, als carrers Astúries i Neruda i al carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar algun dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda Vida de Madrid, al carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mascateura a l'Avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfaltat deteriorat. Posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent i un cop finalitzades les obres es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i també el 2025.

Aquesta és la sintonia que ens indica que hem de donar una ullada del que parlàvem a Ràdio Palafolls anys enrere. Ho fem primer en any, un any enrere, el 2025, quan destacàvem que es destacava un abocament incontrolat de substrat procedent d'una plantació de marihuana. Feia uns dies, a Palafolls Som denunciava a xarxes socials la presència d'un abocament incontrolat de sacs i deixalles a Sant Lluís, a la zona darrere del molí. Des de Ràdio Palafolls es va comprovar que aquells sacs estaven plens de substrats amb restes de plantes de marihuana. Tot semblava indicar que procedien d'una plantació il·legal del nostre municipi o de Rodalies. El lloc on s'havien trobat aquests sacs acostumava a ser un punt d'abocaments incontrolats de residus. A banda d'aquests, a la zona, també hi havia tot ple de cubells i restes de fibrociment i de mobles, entre d'altres. Anem encara més enrere. El 2021, Palafolls tornava a promoure una mobilitat sostenible a l'escola. Entre el 16 i el 22 de setembre se celebrava arreu del continent a la Setmana Europea de la Mobilitat i Palafolls ja feia anys que s'hi sumava impulsant propostes adreçades als alumnes del municipi. Després de l'èxit dels anys anteriors, l'Ajuntament de Palafolls havia tornat a apostar aquell any per organitzar la gincama sostenible, anomenada Anem de manera saludable a l'escola. L'activitat tenia lloc entre aquells dies i proposava als participants que anessin sumant distintius al carnet que havien pogut obtenir al seu centre escolar o a les dependències municipals. I 10 anys enrere, Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi imposava 1.000 euros en multes als clients de prostitució. El consistori havia començat a aplicar la normativa de civisme de Palafolls per evitar la proliferació de prostitució a les principals carreteres que transitaven pel nostre poble. Els esforços es centraven a la Nacional 2, al seu pas per Palafolls, i més concretament per la zona de Marreixac, on els veïns s'havien queixat reiteradament de la presència de prostitutes a tocar de la zona residencial. Per evitar aquesta presència, la policia havia incrementat els controls als camins on acostumaven a treballar les prostitutes i a multar tant a les noies com també als clients. En les últimes setmanes s'havien imposat fins a 5 multes de 200 euros cadascuna a clients de prostitució al nostre municipi. La intenció era dissuadir els clients, però també a les noies que exercissin la prostitució al nostre municipi, que davant aquesta pressió policial, doncs, sobre els clients es veien obligades a marxar a d'altres municipis. Segons fons de la Regidoria de Governació, aquell any el consistori es plantejava adquirir elements que impedissin als cotxes dels clients accedir als camins habituals on s'exercia aquesta prostitució. Al tenir barrat el camí als cotxes amb pilones de formigó, les prostitutes haurien de buscar-se altres indrets on exercir. I ara sí, toca parlar de cultura, repassant el que porta el nostre company, l'Albert Quiroga.

0: Amb la sintonia del Palafolls en xarxa rebrem el nostre company perquè ens expliqui quina proposta té prevista per aquesta jornada de dimarts. Albert, tot teu.
1: Hola Jordi, avui per la proposta cultural anirem a Tordera, on demà tenim una cita amb la conferència Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada. Una conferència que se centrarà en el vessant menys conegut del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes i contextualitza dins del conjunt de la seva obra. Una activitat organitzada per l'Ajuntament de Tordera juntament amb l'entitat La Nostra Dansa. Serà a la Biblioteca Municipal de Tordera a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Albert. Ens ho apuntem a l'agenda. Proposta de sardanes a Tordera. Nosaltres ara haurem de donar una ullada important avui a la previsió meteorològica.

0: Per parlar de veure, de parlar d'aquesta previsió meteorològica, el que farem és donar una ullada als comentaris del nostre company meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Bon dia.
1: De mica en mica les precipitacions es van acostant aquí al Maresme. Està descarregant ja en punts de l'extrem sud de la comarca i barcelonès, també àrees pròximes, Baix Llobregat, el Vallès Occidental. De moment, aquí al Maresme estem una miqueta al marge, tot i que, com dèiem, comencen a entrar ja pel sud aquestes precipitacions, que esperem que al llarg d'aquest mateix migdia i primeres hores de tarda vagin escombrant la comarca de sud a nord. Atenció, perquè localment pot descarregar amb intensitat forta i les precipitacions poden ser molt abundants i superar els 40 litres per metre quadrat. Aquesta tarda el temps aniria millorant cap al sud, en canvi cap al centre i nord encara hi haurà risc de xàfecs, localment de caire tempestuós, xàfecs intensos, amb unes temperatures que avui, evidentment, amb els núvols doncs seran més baixes. Vents fluixos aquesta tarda, de component variable, i la situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara demà s'espera que el temps millori, tindrem una obertura de clarianes important, tot i que encara quedarien restes de núvols, seran poc importants i sense precipitacions, amb unes temperatures que demà, per tant, pujant una mica a les hores centrals del dia, per contra, les mínimes baixaran lleugerament. Els vents demà continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la. Ara per ara sembla que tant dijous com divendres es mantindria el temps estable, és a dir, sense precipitacions, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot dijous al matí cap a mar endins, i a la tarda nuvolades a l'interior de la comarca, sembla, sense precipitacions, a l'espera d'un nou canvi de temps que ens afectarà de cara a dissabte.
0: Gràcies, Quim. De fet, aquestes primeres pluges ja han arribat al nostre municipi, a Palafolls. Es demana, òbviament, precaució i està pendent dels Consells de Protecció Civil i també de les pròximes prediccions meteorològiques. Nosaltres ara ja repassem en titulars el que ha donat de si aquest informatiu d'avui.

0: Doncs anem tancant i el que farem ara és repassar els principals titulars de la jornada. La regidoria de Governació de Palafolls reprèn les classes d'educació viària als centres educatius. La regidoria de Governació, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Avui també hem destacat que Protecció Civil va activar ahir al vespre l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i les zones properes del litoral català per la jornada d'avui, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere de la benzinera. L'avís dels veïns, cap a 5:45 de la tarda, va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Stars League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Center comptarà amb participants de tot l'estat i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la seva nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. Hi haurà una missa a primera hora del matí, després la presentació de la Diada amb tota la programació teatral 26-27 i a la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus d'Arthur Miller sota la direcció de Josep Morell. I l'Ajuntament de Blanes ha iniciat una gran campanya d'asfaltatge dotada amb 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació com l'Avinguda d'Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La proposta es realitzarà en 2 fases. I fins aquí tota la informació que us hem volgut explicar avui. Rebreu més informació a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda a Palafolls en xarxa, a Ràdio Palafolls. Avui és dimarts 29 de setembre i, com cada dia, un cop acabat els informatius, arriba l'agenda cultural de la comarca perquè no us en perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui posem el focus en la cultura urbana. Tenim al programa la visita de l'organització del Blanes Urban Fest, que ens explicarà com avancen els preparatius d'aquests dies. A més, aquest diumenge el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar inaugura la temporada i presentarà la seva programació. D'aquí una estona en parlem amb la presidenta de l'entitat. Però, si ja en seguiu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Comencem!
3: Xarxa cultural.
2: Diumenge coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls 2026. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, AFIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. Diumenge serà el veredicte i la posterior entrega de premis, tot a partir de les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. Arribem al tercer i últim concert, un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgrateny Biel Garriga. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 del vespre. Les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, tornem a repetir, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. I anem fins a Malgrat de Mar. Dijous 1 d'octubre l'Ajuntament celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema a les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquest tardor amb la gran pantalla. Unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. És una prova pilot que l'Ajuntament posa en marxa gràcies a la Diputació de Barcelona. Properament informarem de les sessions del mes d'octubre. I ens quedem a Malgrat perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza el 52è aplec de la sardana. Dissabte a les 6 de la tarda i a la Revella, al Parc de Can Campassol, amb la Cobla Ciutat de Granollers. Diumenge 4 d'octubre, l'aplec començarà a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. I a les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juveníbula de Sabadell. Pineda de Mar viu des d'avui la Setmana de la Gent Gran, que durarà fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xaubet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb una ruta de 8 quilòmetres, els tres masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Girem pàgina fins a Tordera. El Teatre Claver arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, L'extricicle, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan vagi dels escenaris. Serà aquest diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, amb entrada anticipada a 20 euros. També a Tordera, demà a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi ha una conferència sobre les sardanes de Pau Casals, en el 150è aniversari del seu naixement. L'ofereix el musicòleg i intèrpret de la cobla Marinada, Albert Puntelles Ramonet, dins dels actes dels 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. I acabem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà habaneres amb rock cremat, música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I fins aquí l'agenda cultural d'avui, dimarts. Continuem amb el programa.

0: El proper dissabte, 17 d'octubre, Blanes torna a ser un punt de trobada de la cultura urbana amb la quarta edició del Blanes Urban Fest. Aquest any, el festival estrena format. Totes les activitats es concentraran en una única jornada, en lloc d'allargar-se tot un cap de setmana. I canviant d'ubicació. L'antic cap de futbol de Gespa d'Espins acollirà la majoria de propostes, mentre el concurs de grafit i muralisme es manté a l'Avinguda d'Europa. Grafit, dansa urbana, breakdance, skate, DJing i actuacions musicals ompliran tot el dia amb noms com Sofia Gavana a la nit. I, per parlar-ne, tenim a l'organització del PUF 2026. Benvinguts, Laura, Miquel. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Abans de res, com esteu? Quina previsió hi ha?
1: Doncs ara mateix molt enfeinats, acabant de tancar els últims detalls de la jornada, però també moltes ganes, no?
2: Sí, tenim il·lusió també. Creiem que és un format que pot encaixar molt i a veure com va, la veritat.
0: La primera pregunta va directa. Aquest any el festival passa de tot un cap de setmana a una sola jornada i canvia d'ubicació al Camp dels Pins. Per què aquest canvi?
1: Doncs principalment perquè hem volgut donar-li un canvi de format en el que era el festival. Creiem que estava molt diversificat en espais i en temàtica i volíem donar-li doncs, un contingut més d'algú urbà, més del hip-hop. I a part, al final, el concurs de grafits està fet en una baixada que és l'Avinguda Europa i volíem unificar totes les activitats que estiguessin a prop d'aquest concurs i que la gent dels grafits pogués baixar a veure les activitats que estaven, bueno, que estan programades.
2: Correcte, sí, és el que diu la Laura al final, és això, no podem moure d'allà perquè tenim el concurs de grafits allà, llavors vam pensar que potser era una molt bona opció concentrar-ho tot en un únic dia on al final estigui des de ben d'hora al matí fins passades hores de la nit, hi hagi activitats per tothom, al final també nosaltres ho encarem molt al jovent, tant local com proper a Blanes, però al final són activitats que estan obertes a tota la ciutadania.
0: També que era la cosa rara aquesta de concerts aquí, pintades aquí, concurs a l'altra banda, unificar-ho tot una miqueta, no?
1: Correcte. I així també obligam a la gent com que circuli, que pugui estar allà tota la jornada.
0: Com funciona el concurs de grafit i muralisme, que és un dels eixos centrals? Qui pot participar? Quins premis hi ha? Hi ha temps per inscriure? Com va això?
1: Sí, de moment sí. A veure, ja és la quarta edició que fem aquest concurs de grafits. Està obert a partir de persones que tinguin més de 16 anys, indiferentment del municipi, es pot presentar qualsevol persona, més de 16 anys de manera individual o en grup. Tenen fins al 6 d'octubre. I per inscriure's trobaran tota la informació, jo crec que a l'Instagram de la 94/Espai Jove.
2: Sí, al final si arribes a l'Instagram tens allà l'enllaç on al final també estan totes les bases que allà fiquen tots els requisits, al final demanem que sigui una obra original inèdita, no ens importa que sigui només amb grafit, sinó que també pot ser muralisme, pot representar diferents estils de pintura i seguint aquests requisits has d'enviar una fitxa d'inscripció al correu que surt a les bases i amb això i quatre cosetes més ja estaries apuntat.
1: I recordem que la temàtica és lliure i aquest any com a novetat el que sí que tindrem és que podrem donar els resultats del concurs la mateixa nit. Un cop acabi el jurat de deliberar, a l'escenari principal on es facin els concerts, abans dels concerts de la nit, es donarà l'entrega de premis.
0: Tot el mateix dia, eh? Concurs,
2: cinema,
1: correcte.
2: Saco.
0: Una altra novetat d'aquest any és una zona gastronòmica i de descans nova. Per què heu decidit d'incorporar? Com va?
2: Al final creiem que és una activitat que passes per allà i al final tenir aquesta possibilitat de tenir aquesta zona de descans gastronòmica fa que la gent també es vinculi i es quedi una estona més, que només, no sigui només una estona de passo, veig el que hi ha, m'agrada, mira, potser em puc quedar, em puc tomar un refresc, puc menjar alguna cosa i després comença potser una altra activitat perquè n'hi ha tot molt seguit i m'incita a quedar-me. I el que volem al final és aquest públic que potser passa per allà però es queda una bona estona perquè està gaudint de tot el que hi ha muntat en aquest dia.
1: Clar, també pensem que tenim els concursants del concurs de grafitis, que ells estaran des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. Que tinguin un espai on poder agafar alguna cosa de beure o alguna cosa de menjar i no s'hagin de mobilitzar molt lluny, també creiem que era un punt a favor en aquest acte.
0: També participa la Fossa Hardcore, un col·lectiu local. Quina importància té donar espai al talent de Blanes?
1: Bueno, jo crec que per nosaltres és sobretot el tema d'incloure diferents entitats locals. Participa la FOSE, participa una altra entitat que és AMIA, i al final creiem en la participació ciutadana i el moviment que genera la pròpia gent del poble. Llavors, a mi ja sé que el que faràs doncs un espectacle més de dansa urbana.
2: Això anava a dir, per la gent que no és de Blanes, podeu explicar les dues entitats en què consisteixen?
1: Doncs sí, a mi ja són una agrupació de diferents artistes i músics de Blanes, que el que es dediquen és a promoure com a artistes, i elles vindran concretament doncs, a fer un espectacle de dansa urbana, amb algunes cançons també. I després la Fossa doncs, és un col·lectiu molt semblant. És una agrupació de joves o no tan joves que promouen el que és el hardcore a Blanes. Estan molt bueno, les dues entitats estan molt involucrades amb joventut, amb el nostre espai jove, i creiem que era important que participessin. A part d'això, també hi haurà una zona d'skate lliure, on creiem que també pot anar una mica relacionat aquesta part de punk, de hardcore, amb la jornada.
2: Voy a cerrar. ¿Me dejo algo? ¿Voleu dir alguna cosa?
0: Bueno, pues,
1: les activitats de la tarda
0: comencem a...
1: per la batalla de cançons potser també.
0: Sí, perquè tenim a la tarda quatre cosetes.
2: Si voleu fem una miqueta d'escaleta, m'expliqueu de dalt a baix una mica a l'horari com funciona.
0: Super, doncs al matí començarem amb, com hem parlat abans, amb aquesta participació d'Àmia, que ens portaran diferents estils de dansa urbana, segurament també alguna participació d'algun jove que també fa música i fa la seva pròpia música. També tindrem un grup de coral que fa una miqueta de gospel i tal, o sigui, tocant una miqueta tots els pals que toca l'associació. Després al migdia tindrem la participació de la Fossa Hardcore amb també actuacions molt musicals. Ben començat la tarda, començarem amb un taller de DJing, que al final és un beatmaker que amb les maquinetes que creen els beats i tal poden participar i tocar aquestes cosetes que són, al final fan una miqueta potser de por si no les coneixes, però amb les persones que portem, que tota la tarda ens la dinamitza Rol Urbà, que és un col·lectiu que també ens encaixa moltíssim amb aquest tipus de festival, que ens fan el taller de beatmaker, ens fan també després un taller de breakdance amb una posterior exhibició de breakdance, i acaba culminant la tarda amb una batalla de cançons. I durant tota la tarda també hi ha la possibilitat de participar en un mural col·laboratiu de grafit en una paret allà de tocar del camp de futbol on passarà tot l'esdeveniment. I justament a la que acabi la batalla de cançons es farà l'entrega de premis del concurs de grafits, i a la que acabi l'entrega de premis començarem amb les actuacions musicals de M, que és un artista de Girona. Després tenim l'actuació de Sofia Gavana, que ja jo crec que té un nom com per la gent del món ja ho reconeix, i acabem amb un mitiquíssim DJ Tillo.
2: Poca cosa, eh?
0: Sí, bueno, serà un dia llarg.
1: Bueno, i a tot això també hi haurà tallers a d'skate.
0: Correcte.
1: I alguna exhibició d'skate, durant tant al matí com a la tarda.
2: O sigui, no només hi ha molta activitat, sinó que paral·lelament hi ha moltes coses a la vegada.
1: Correcte. I el que intentem també és que hi hagi molta participació, que la gent no vingui només com a observadora, sinó que vingui, participi i provi les diferents disciplines que té el moviment del hip-hop.
2: Això anava a dir, per anar tancant, fem una crida. Xarxes socials, dia, lloc, com us podem trobar?
1: Doncs tenim diverses xarxes socials. S'està difonent des de blanes_cat, o sigui, quasi tot és per Instagram. nau4_espaijove i Blanes Urban Fest seria com la principal, on suposo que trobarem tota la informació més important. Ens trobem el 17 d'octubre des de les 9 del matí que comença el concurs de grafits fins a la 1 de la matinada. Totes les jornades aniran passant cosetes.
0: Correcte, això, el 17 d'octubre ens veiem al camp de futbol bueno, l'antic cap de futbol d'allà de Blanes, amb tota una programació d'activitats de caire cultural, artística, que ens interessa molt que puguin tenir el seu espai, i us convidem a tots a qui vingueu a participar a les activitats que hi ha planificades. Una de les activitats que tenim també que volem destacar és la batalla de cançons, que anys anterior també ha sigut una activitat molt potent, i us convidem també a que si sou artistes i teniu cançons pròpies que voleu mostrar a la gent del públic, doncs és una oportunitat superbona per fer-ho. A la batalla de cançons és el mateix 17 d'octubre, l'horari és de les 6 de la tarda a les 7 i mitja,
2: I res, és molt fàcil participar. Al final heu d'entrar al perfil de l'Instagram de la 94 Espai Jove, just a l'enllaç que trobareu a la descripció, surt formulari de la batalla de cançons, us apunteu. Sí que necessitem que tingueu 3 cançons preparades. Si teniu els beats, els porteu en pendrive, o si els podeu passar, també els podeu passar, així els tindran directament la gent dinamitzadora de la batalla. Us animem també a que us inscriviu quan abans millor, perquè al final les places són limitades. La fase de selecció serà per fases eliminatòries entre la gent participant, i al final hi haurà un jurat. És bastant professional el jurat que tenim, intentem buscar gent de tots els àmbits i que sigui una miqueta del rotllo, i el premi que teniu per si resulteu ser la persona guanyadora d'aquesta batalla de cançons és l'enregistrament d'una cançó a un estudi professional. O sigui que jo, si tingués cançons pròpies, que no en tinc, ja aniríem a apuntar-hi, la veritat.
0: Això anava a dir, per tancar, què li dieu a algú que encara no ha vingut mai, vista dels anys, els anys anteriors, per animar-lo a passar-s'hi el dia?
2: Doncs el que li diem és sobretot que no tingui por, no tingui vergonya, que és un espai, sobretot un espai molt segur, on anar allà és anar a participar, perquè vulguis que no, és que adquirirà l'atenció les coses que estaran passant, tant una cosa o l'altra, com hem parlat abans, al final també estaran passant diferents coses a diferents moments, i és tant com si vols venir només a consumir i a veure la gent què fa, és perfectíssim, però si vols animar-te i endinsar-te a participar, és el moment perfecte per poder-ho fer.
0: Tenim bon feedback d'anys anteriors.
1: Sí, al final també repetim jornada tras jornada, perquè sobretot el que és el concurs de grafits, el tallar breakdance i la batalla de cançons són activitats que han triomfat molt, i ja no només a nivell local de Blanes, sinó que hi ha una participació de tot Catalunya, inclús hem tingut de gent de fora d'Espanya, o sigui que creiem que mou bastanta gent.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta edició del Blanes Urban Fest, recordem, 17 d'octubre. Laura i Miquel, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
5: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
4: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
5: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
4: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
6: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
7: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
8: Ràdio Palafolls.
0: Palafolls en xarxa d'avui anem fins a Pineda de Mar, concretament al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, que estrena temporada aquest diumenge 4 d'octubre, i en parlem amb la seva presidenta, Esther de Prius. Benvinguda, molt bona tarda.
9: Moltes gràcies i bona tarda.
0: Abans de res, Esther, com esteu? Com van els preparatius de l'estrena?
9: Bé, a veure, l'estrena a punt, queda aquesta samareta per als últims detalls, però tot l'equip de l'obra ha treballat moltíssim i han fet molt bona feina, i aquest diumenge la gent que vingui a l'estrena el diumenge a la tarda ho podrà gaudir, perquè és una gran obra de teatre, una obra molt reconeguda a nivell mundial, i ells ho fan molt, molt bé.
0: És que tenim preparada una diada carregada, eh? Tenim la presentació de la temporada, que ja sabem que no ens podeu desvetllar gaire, lògicament, però tenim anunciada una funció que ni més ni menys que amb una obra d'Arthur Miller.
9: Sí, Sí, comencem la temporada amb una obra d'Arthur Miller. Fa un any també en vam fer una altra i aquest any també obrim temporada amb Arthur Miller. És un clàssic americà molt conegut i és una obra preciosa amb molts tempos diferents i que desperta moltes emocions. És molt bonica, molt bonica.
10: Diumenge també es fa l'entrega del Premi Doltre i aquest any serà per Joan Flores i Grima. Ens expliques una mica com escolliu la persona premiada i qui és en Joan Grima, pels qui no el coneixem?
9: Sí, mira, aquest premi, el Premi Centre Cultural, que li hem posat el nom Trofeu Doltre, perquè Doltre va ser el fundador, mossèn Antoni Doltre va ser el fundador del Centre Cultural ara fa 96 anys, doncs aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre, ja sigui pues, col·laborant amb alguna tasca concreta o només el simple fet de participar en les activitats del centre cultural des de qualsevol àmbit. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva, primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys. Llavors, clar, són moltíssims anys dintre d'una junta directiva encarregant-se de moltes cosetes. I durant la seva presidència, per exemple, doncs, van canviar el taló del teatre, van canviar el frontis de l'escenari, va fer moltíssimes coses. Fins i tot dintre dels seus anys a la presidència, va haver un any en concret que ha sigut l'any catalogat com el millor any econòmicament parlant del centre cultural. Vull dir que ha fet molt bona feina i des de que es va deixar una presidència, diguéssim, ha estat vinculat, ha seguit vinculat en el centre, ha fet obres de teatre, ha participat en comissions de treball, ho ve veure absolutament tot, sempre tenim allà platea aplaudint i felicitant a tots els equips. Vull dir que és una persona molt entranyable i a més que la seva col·laboració i la seva participació amb el centre ha sigut fantàstica sempre, des que va començar ben jovenet fins ara. Vull dir que hem cregut que aquest reconeixement és molt merescut i ell està molt content, està molt emocionat, també està molt nerviós per diumenge. I el debatí que fem la presentació, fem un acte, una gala de presentació de la temporada on presentem totes les coses que podrem veure tota aquesta temporada 2026-2027, doncs acabem l'acte aquest amb l'entrega del premi.
10: Una cosa que hem de dir primer, que és un reconeixement a una trajectòria, a la seva

0: les Rodalies, que també col·laboren amb nosaltres, a part d'una quota anual, doncs col·laboren amb altres cosetes que ens fan falta i així. Però, a més de tot el teixit aquest associatiu, el pes més important a l'hora de treballar ja no són només els socis, són els voluntaris. Vull dir, tot ho fem, evidentment, som una entitat dedicada al teatre amateur i, com diu la paraula, doncs no hi ha cap professional treballant en el centre en cap àmbit. Vull dir, tant la gent de que està dalt de l'escenari, els actors, com els directors, com tots els tècnics, vestuari, llum, so, escenografies, pintura, tot, tot el que és la junta directiva, la gent que està a porta, a guixeta, tot, absolutament tot és voluntariat.
1: Aquestes coses que no només calen, cal finançament, cal implicació, sinó que calen mans, una cosa física, no?
0: I tant, evidentment. Sí, perquè... mira, podries tenir molts diners del món, però si no tens la gent que t'ho gestiona i no pots contractar-la, perquè som un lligat amateur, per tant ningú està retribuït, val? Tampoc podríem fer tanta feina com fem. I en fem moltíssima, fem 4 obres de producció pròpia durant tot l'any, a més del concurs de teatre, que són 6 setmanes, 6 diumenges seguits, a més dels pastorets, que són especials, són diferents, són musicals, que fem 8 funcions, tot el que són les cloendes de l'escola de teatre. Tenim una escola de teatre amb més de 200 alumnes, això vol dir 18 grups de teatre, això vol dir 18 obres de teatre de final de curs. Vull dir que no parem. L'altre dia fèiem recompte i em sembla que tenim 3 caps de setmana a l'any lliures. Vull dir que no parem.
1: Doncs precisament per l'escola de teatre et volia preguntar, perquè si estàvem parlant de tota la feina que hi ha i tota la gent que hi ha al darrere, no només amb la programació, sinó que a sobre hi ha una escola de teatre que dius que ha arribat a tenir 200 alumnes. Com està ara? Com respira?
0: Doncs respira cada vegada més bé. La capacitat pulmonar de l'escola de teatre és al·lucinant, perquè ja et dic, 230 alumnes aproximadament, però pensa que són alumnes que comencen amb 3-4 anyets, que fan un extraescolar d'una hora a la setmana. Després, a partir dels 8, ja s'incorporen a l'escola pròpiament dita, que fan un parell d'hores setmanals, i fins i tot hi ha 3 grups de gent adulta de més de 20 i pocs anys, i la més gran et diria que en té 80 i pocs. Vull dir que hi ha molta implicació. De fet, el centre està tan viu i creix tant cada any gràcies a l'escola de teatre, perquè aquests alumnes després es queden, molts d'ells fan de monitors, molts estudien teatre o cant o ball i també s'impliquen després en projectes del centre. Aquests alumnes arrosseguen a les famílies. Vull dir que el centre està molt viu i molt actiu, amb una gran part també gràcies a l'escola de teatre.
1: Això és molt bonic, no? Que hi ha gent que participa i s'implica i després no marxa, sinó que porta més gent, després es queda al teatre a qualsevol una altra activitat.
0: Exacte. De fet, la majoria de produccions, la majoria d'obres de teatre de la casa compten sempre amb alumnes d'escola de teatre. Jo diria que les últimes produccions han sigut totes les produccions compten amb alumnes de l'escola, ja siguin joves o adults, i això és molt bonic també, perquè és una manera d'obrir l'entitat i que gent de fora també vingui, ens conegui i es quedi al centre. Vull dir que és molt maco això.
1: Doncs precisament d'això et volia preguntar, perquè a part del Tots eren fills meus d'Arthur Miller, tenim 2 musicals anunciats, tenim el Pineda 24 hores i els Pastorets. Com està això?
0: Doncs bé, el Pineda 24 hores ve just seguit. Vull dir, a l'octubre fem el Tots eren fills meus i al novembre hi ha el Pineda 24 hores. Aquest musical és un musical que es va fer a Barcelona, que es deia Barcelona 24 hores, i el que hem fet és adaptar-lo al nostre poble, i en lloc de parlar doncs de les Rambles o de la Sagrada Família o no sé, de coses que hi ha a Barcelona, doncs parlem de coses de Pineda.

0: A més, són, els protagonistes són quatre joves que estan constantment tots quatre junts a dalt de l'escenari i canten de meravella i serà molt bonic també, molt bonic de veure. I el següent ja serà doncs, els típics pastorets que nosaltres vam transformar els pastorets clàssics, vam ser molt agosarats perquè els vam transformar en un musical, però un musical que respecta la lletra de la cançó, és a dir, el guió dels pastorets és el que és, però les músiques són totes músiques modernes que tothom coneix, èxits mundialment coneguts, que tothom quan els sent el que té és ganes de posar-se dret i cantar i ballar. Vull dir que és bueno, li hem donat una volta, vam guanyar un premi Ateneu a la originalitat i a la millor creativitat d'un espectacle dalt d'un escenari. Vull dir que si encara algú no l'ha vist, que no s'ho pensi, perquè és una passada i disfrutarà moltíssim.
1: Perfecte, Esther. Per anar tancant els pinedencs que encara no hagin vingut al centre i la gent de Palafolls que ens estigui escoltant, quin missatge els donaries per implicar-los?
0: Doncs mira, jo crec que la cultura en general i el teatre en el nostre cas particular és un benefici per la persona molt gran. Vull dir, és un benefici perquè l'hora i mitja, dues hores que puguis estar tancat allà dins del teatre, et distreus, entres en una història des de fora, te provoca uns sentiments, ja sigui riure, com plorar, com emocionar-te, com divertir-te, com angoixar-te. Vull dir, i això és molt potent per la ment i per al cor humà. I jo aconsellaria a qualsevol persona que no ha trepitjat un teatre, evidentment jo faig propaganda del nostre centre, però que ho faci, que ho provi, perquè jo estic segura, seguríssima, que si algú ho prova, rutirà, perquè li agradarà moltíssim.
1: Doncs anirem seguint la programació, que vagi molt bé la diada i l'estrena d'aquest diumenge, i tothom molt pendent dels propers anuncis del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, a veure en què ens sorprenen la programació. Esther de Prius, moltes gràcies.
0: Perfecte, el diumenge l'anunciarem tota i la publicarem a les nostres xarxes.
1: Abans de tancar, fem una crida de xarxes web i tot, on poden agafar entrades i seguir-nos i tot.
0: Sí, la web és CCR Pineda.
1: Perfecte.
0: ccrpineda.com.
1: Molt bé.
0: Val? Allà estan tota la nostra programació, està penjada. Ara, de moment, només tenim la de Tots eren fills meus, la
1: clar,
0: de
1: clar,
0: que tenim aquest diumenge, però a partir de diumenge, que ja presentem tota la programació, allà veureu tot el que farem durant tot l'any, i normalment un parell de mesos abans de cada obra ja es posen les entrades a la venda. I sí que aconsello que quan la gent vulgui veure una obra un dia concret, que corri, perquè solem esgotar les entrades.
1: S'esgoten ràpid, eh?
0: Sí, solem esgotar les entrades, per sort. I per sort dic que si tu vols veure una obra de teatre i només pots anar-hi un dia en concret, corre a comprar-les, encara que quedin dos mesos, perquè si no, si t'esperes gaire, tindràs problemes i no podràs venir, potser.
1: Doncs si diumenge s'estrena la temporada...
0: Sí, a Instagram... també hi som presents igual amb el CCR Pineda. Vull dir que ho anem anunciant tot i pengem molta informació, moltes fotografies, i sempre estem present a les xarxes.
1: Perfecte, doncs si s'estrena diumenge, la setmana que ve ja dilluns la gent que estigui molt, molt atenta per no perdre res, que no s'escapi cap entrada.
0: Exacte, molt bé.
1: Doncs Esther de Prius, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa amb Jordi Prat Savalls.
1: I ha arribat el moment, fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Recordeu, just després de l'informatiu, teniu una cita amb el Palafolls en xarxa. Que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre... Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: El Centre Cultural de Pineda presenta nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la diada del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, es presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit, al migdia, la presentació de la temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any, el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, presidenta del CCR.
1: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, si no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada Tots eren fills meus, d'Arthur Miller i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre aquest diumenge al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat. I Blanes destina 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentra la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça de Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions als carrers Ardales, l'Avinguda Mediterrani, el carrer de la Fe, els carrers Astúries i Neruda i el carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar alguns dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda de Vida de Madrid, el carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mas Cateura a l'avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfalt deteriorat i, posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent. I un cop finalitzades les obres, es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i el 2025. De moment és tot. En una hora, renovem informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ara per fi estem sols.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
3: postpo. Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
2: Que sí, que bé.
3: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
2: 2021-2026, no?
3: Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar.
3: Això
2: no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima cosa.
2: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica potser podem treure algunes conclusions.
2: Perfecte.
3: No? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intentarem,
3: clar que
2: comencem?
3: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrie?
2: Ja.
4: Tantes
2: coses ens passen?
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte, sí, tu, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisi de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que sens dubte el cas de Ceuta, és a dir, crec que encara s'està parlant, de fet no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
2: el
4: dia d'avui segueix sent segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts, no sé si per l'època en què va ser o que hi havia molt poca notícia o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema mereix, de fet és el primer tema que posàvem al guió d'avui. és el que creiem que probablement més portades i més tertúlies, quines tertúlies ha provocat aquest tema, ja, també sí, t'ho dic, eh? Sí. Ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells, i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera, i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema diguéssim humanístic,
2: humanitari,
4: no? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història, i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada, i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies parlant del mateix 24/7 amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma, això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen un agent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenir una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Mm-hmm. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
3: i com ens vinculem,
2: com, no? Ens vinculem, mm-hmm, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, Oriol, què penses? Aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res, i en aquest cas la família que ha denunciat també es sent una mica així de, no tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació, és vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és, si fos possible, s'ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista, o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de, ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos,
2: és veritat, i va
4: ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un filtreig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades. Que aquest estiu em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema, i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa, és que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, si sortim, llegim un

0: aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu, gràcies als maricons, a les bolleres que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint, o així és el que jo considero. Però clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb pràcticament en tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut super segurs, super conscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran els carrers quan ningú els veu?
1: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
0: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creats i que es creen, no?, ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no?, que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme, i allò acaba fatal.
1: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
0: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va

0: encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
1: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
0: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
1: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada, i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
0: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
1: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada
2: posin.
1: Dia, és que jo crec que cada dia de la
2: cada
1: setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
1: Això és un somni fet realitat, directament
2: això,
1: podríem
2: jo
1: dir-ho.
2: Jo no ho hagués pensat mai.
1: Quan vulgueu a les plataformes a Spotify,
2: exactament.
1: Que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
1: Però allà estem.
2: Allà estem, però
1: no renunciem.
2: A Apple Podcast també.
1: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo,
2: també,
1: que això és perfecte.
2: Exacte,
1: sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
2: exacte,
1: i cercar, totalment. A iVoox també.
2: Exacte.
1: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana, i avui quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens l'ha proposat l'Oriol,
1: molt
2: i
1: bé.
2: És Lollipop de Mica.
1: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions.
1: Doncs
2: mai.
1: No ho sé. Doncs,
2: m'ho apunto
1: si
2: tot.
1: No,
2: ja sí que
1: aquesta temporada comencem justament amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

regidoria de Governació de Palafolls, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants municipal i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com a caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Actualment s'estan ultimant els preparatius i ajustant els calendaris de treball per reincorporar el servei. Això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Tot i això, hi ha més titulars de la jornada que cal repassar. De fet, és el tema del que avui tothom parla. Protecció Civil ha activat l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i zones properes del litoral català, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i poder de pedra. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere la benzinera. L'avís dels veïns cap a 6:15 de la tarda va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I en crònica esportiva, avui destacarem que el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Star League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center comptarà amb participants de tots els estats i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i es destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. Avui també parlarem de Pineda i de cultura, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. La jornada arrencarà al matí amb una missa solemne i el lliurament del Premi d'Oltra a Joan Flores en reconeixement a la seva trajectòria a l'entitat, seguit d'un dinar de germanor. A la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I també donarem una ullada a Blanes, perquè l'Ajuntament ha iniciat una gran campanya d'asfaltat dotada de 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació, com l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La primera fase comptarà amb una inversió d'1.200.000 euros i per actuar sobre 21.000 metres de quadrats de superfície en un termini de 6 mesos. Posteriorment, a principis de l'any vinent, s'executarà una segona fase de 500.000 euros per completar la millora del paviment en vies com l'Avinguda Vila de Madrid o el carrer Anselm Clavé. Caldrà fixar-nos també en el temps tota la jornada d'avui, matí de dimarts, amb el cel ennuvolat a tota la comarca. A primeres hores del matí s'esperen precipitacions en forma de ruixats febles, però entre mig matí i el migdia s'esperen xàfecs en forma de caire tempestuós que es desplaçaran de sud cap a nord. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat i localment molt abundants. Vents fluixos, força duadors de component sud-est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 18 als 24 graus. Comencem, doncs, amb l'informatiu de Ràdio Palafolls. La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants de Palafolls tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com, per exemple, caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexió sobre el patinet, un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre, ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al el vehicle o explicar el funcionament d'un semàfor o la importància dels passos d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que, doncs, aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte, no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre-ho a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta, no? Llavors és un treball també de coordinació amb les escoles, no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa, doncs, en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no realitzava Palafolls. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge a Esalert per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya, on el risc de precipitacions és intens, alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis es mantenen amb normalitat de moment i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona aquesta previsió. Protecció Civil demana precaució en episodis de pluges fortes, evitar els desplaçaments innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Can Baltasar. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents veïns alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar juntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. Més informació, anem ara fins a Malgrat de Mar i canviant de temàtica, parlem d'esports. Aquest cap de setmana, Malgrat acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 i la de Kickboxing Star League. La trobada comptarà amb participants d'arreu de l'Estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sèniors. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat de Mar en un dels punts de referència dels esports de contacte durant el pròxim cap de setmana. I anem fins a Pineda. El Centre Cultural de Pineda de Mar presentarà nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la Diada del Centre, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit al migdia la presentació de temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, que és presidenta del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda.
2: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada. L'obra de teatre Tots eren fills meus, d'Arthur Miller i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat no només pel dia d'estrena, sinó també per les pròximes representacions. I anem ara fins al municipi de Blanes. El municipi destinarà 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentrarà la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions al carrer Ardales, l'Avinguda Mediterrani, al carrer de la Fe, als carrers Astúries i Neruda i el carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar algun dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda Vida de Madrid, el carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mascateura a l'Avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfaltat deteriorat. Posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent i un cop finalitzades les obres es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i també el 2025.

Aquesta és la sintonia que ens indica que hem de donar una ullada del que parlàvem a Ràdio Palafolls anys enrere. Ho fem primer en any, un any enrere, el 2025, quan destacàvem que es destacava un abocament incontrolat de substrat procedent d'una plantació de marihuana. Feia uns dies, a Palafolls Som denunciava a xarxes socials la presència d'un abocament incontrolat de sacs i deixalles a Sant Lluís, a la zona darrere del molí. Des de Ràdio Palafolls es va comprovar que aquells sacs estaven plens de substrats amb restes de plantes de marihuana. Tot semblava indicar que procedien d'una plantació il·legal del nostre municipi o de Rodalies. El lloc on s'havien trobat aquests sacs acostumava a ser un punt d'abocaments incontrolats de residus. A banda d'aquests, a la zona, també hi havia tot ple de cubells i restes de fibrociment i de mobles, entre d'altres. Anem encara més enrere. El 2021, Palafolls tornava a promoure una mobilitat sostenible a l'escola. Entre el 16 i el 22 de setembre se celebrava arreu del continent a la Setmana Europea de la Mobilitat i Palafolls ja feia anys que s'hi sumava impulsant propostes adreçades als alumnes del municipi. Després de l'èxit dels anys anteriors, l'Ajuntament de Palafolls havia tornat a apostar aquell any per organitzar la gincama sostenible, anomenada Anem de manera saludable a l'escola. L'activitat tenia lloc entre aquells dies i proposava als participants que anessin sumant distintius al carnet que havien pogut obtenir al seu centre escolar o a les dependències municipals. I 10 anys enrere, Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi imposava 1.000 euros en multes als clients de prostitució. El consistori havia començat a aplicar la normativa de civisme de Palafolls per evitar la proliferació de prostitució a les principals carreteres que transitaven pel nostre poble. Els esforços es centraven a la Nacional 2, al seu pas per Palafolls, i més concretament per la zona de Marreixac, on els veïns s'havien queixat reiteradament de la presència de prostitutes a tocar de la zona residencial. Per evitar aquesta presència, la policia havia incrementat els controls als camins on acostumaven a treballar les prostitutes i a multar tant a les noies com també als clients. En les últimes setmanes s'havien imposat fins a 5 multes de 200 euros cadascuna a clients de prostitució al nostre municipi. La intenció era dissuadir els clients, però també a les noies que exercissin la prostitució al nostre municipi, que davant aquesta pressió policial, doncs sobre els clients es veien obligades a marxar a d'altres municipis. Segons fons de la Regidoria de Governació, aquell any el consistori es plantejava adquirir elements que impedissin als cotxes dels clients accedir als camins habituals on s'exercia aquesta prostitució. Al tenir barrat el camí als cotxes amb pilones de formigó, les prostitutes haurien de buscar-se altres indrets on exercir. I ara sí, toca parlar de cultura, repassant el que porta el nostre company, l'Albert Quiroga.

0: Amb la sintonia del Palafolls en xarxa rebrem el nostre company perquè ens expliqui quina proposta té prevista per aquesta jornada de dimarts. Alberto, teu.
1: Hola, Jordi. Avui per la proposta cultural anirem a Tordera, on demà tenim una cita amb la conferència Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada. Una conferència que se centrarà en el vessant menys conegut del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes i contextualitza dins del conjunt de la seva obra. Una activitat organitzada per l'Ajuntament de Tordera juntament amb l'entitat La Nostra Dansa. Serà a la Biblioteca Municipal de Tordera a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Albert. Ens ho apuntem a l'agenda. Proposta de sardanes a Tordera. Nosaltres ara haurem de donar una ullada important avui a la previsió meteorològica.

0: Parlar d'aquesta previsió meteorològica, el que farem és donar una ullada als comentaris del nostre company meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Bon dia.
1: De mica en mica les precipitacions es van acostant aquí al Maresme. Està descarregant ja en punts de l'extrem sud de la comarca i barcelonès, també àrees pròximes, Baix Llobregat, el Vallès Occidental. De moment, aquí al Maresme estem una miqueta al marge, tot i que, com dèiem, comencen a entrar ja pel sud aquestes precipitacions, que esperem que al llarg d'aquest mateix migdia i primeres hores de tarda vagin escombrant la comarca de sud a nord. Atenció, perquè localment pot descarregar amb intensitat forta i les precipitacions poden ser molt abundants i superar els 40 litres per metre quadrat. Aquesta tarda el temps aniria millorant cap al sud, en canvi cap al centre i nord encara hi haurà risc de xàfecs, localment de caire tempestuós, xàfecs intensos, amb unes temperatures que avui, evidentment, amb els núvols doncs seran més baixes. Vents fluixos aquesta tarda, de component variable, i la situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara demà s'espera que el temps millori, tindrem una obertura de clarianes important, tot i que encara quedarien restes de núvols, seran poc importants i sense precipitacions, amb unes temperatures que demà, per tant, pujant una mica a les hores centrals del dia, per contra, les mínimes baixaran lleugerament. Els vents demà continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la. Ara per ara sembla que tant dijous com divendres es mantindria el temps estable, és a dir, sense precipitacions, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot dijous al matí cap a mar endins, i a la tarda nuvolades a l'interior de la comarca, sembla, sense precipitacions, a l'espera d'un nou canvi de temps que ens afectarà de cara a dissabte.
0: Gràcies, Quim. De fet, aquestes primeres pluges ja han arribat al nostre municipi, a Palafolls. Es demana, òbviament, precaució i està pendent dels Consells de Protecció Civil i també de les pròximes prediccions meteorològiques. Nosaltres ara ja repassem en titulars el que ha donat de si aquest informatiu d'avui.

0: Doncs anem tancant i el que farem ara és repassar els principals titulars de la jornada. La regidoria de Governació de Palafolls reprèn les classes d'educació viària als centres educatius. La regidoria de Governació, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Avui també hem destacat que Protecció Civil va activar ahir al vespre l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i les zones properes del litoral català per la jornada d'avui, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Atirgi, situada darrere de la benzinera. L'avís dels veïns, cap a 5:45 de la tarda, va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Stars League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Center comptarà amb participants de tot l'estat i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc de exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la seva nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la Institució. Hi haurà una missa a primera hora del matí, després la presentació de la Diada amb tota la programació teatral 26-27, i a la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I l'Ajuntament de Blanes ha iniciat una gran campanya d'asfaltatge dotada amb 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació com l'Avinguda d'Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La proposta es realitzarà en 2 fases. I fins aquí tota la informació que us hem volgut explicar avui. Rebreu més informació a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
13: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
14: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
12: 107.7 FM.

regidoria de Governació de Palafolls, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants municipal i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com a caminar pel carrer, circular amb bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Actualment s'estan ultimant els preparatius i ajustant els calendaris de treball per reincorporar el servei. Això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Tot i això, hi ha més titulars de la jornada que cal repassar. De fet, és el tema del que avui tothom parla. Protecció Civil ha activat l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i zones properes del litoral català, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i poder de pedra. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Tirgi, situada darrere la benzinera. L'avís dels veïns cap a 6:15 de la tarda va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I en crònica esportiva, avui destacarem que el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Star League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center comptarà amb participants de tots els estats i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i es destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. Avui també parlarem de Pineda i de cultura, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. La jornada arrencarà al matí amb una missa solemne i el lliurament del Premi d'Oltra a Joan Flores en reconeixement a la seva trajectòria a l'entitat, seguit d'un dinar de germanor. A la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, sota la direcció de Josep Morell. I també donarem una ullada a Blanes, perquè l'Ajuntament ha iniciat una gran campanya d'asfaltat dotada de 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació, com l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La primera fase comptarà amb una inversió d'1.200.000 euros i per actuar sobre 21.000 metres de quadrats de superfície en un termini de 6 mesos. Posteriorment, a principis de l'any vinent, s'executarà una segona fase de 500.000 euros per completar la millora del paviment en vies com l'Avinguda Vila de Madrid o el carrer Anselm Clavé. Caldrà fixar-nos també en el temps tota la jornada d'avui, matí de dimarts, amb el cel ennuvolat a tota la comarca. A primeres hores del matí s'esperen precipitacions en forma de ruixats febles, però entre mig matí i el migdia s'esperen xàfecs en forma de caire tempestuós que es desplaçaran de sud cap a nord. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat i localment molt abundants. Vents fluixos, força duadors de component sud-est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 18 als 24 graus. Comencem, doncs, amb l'informatiu de Ràdio Palafolls. La policia de Palafolls reprèn les classes d'educació viària a les escoles. La regidoria de Governació, conjuntament amb els centres educatius del municipi, treballa aquests últims mesos per reprendre les classes d'educació viària als centres educatius del municipi, amb el principal objectiu d'ensenyar als infants de Palafolls tot allò que fa referència als bons hàbits de circulació, com, per exemple, caminar de forma segura per al carrer, anar segurs en bicicleta o reflexionar sobre el patinet. Un policia es traslladarà als diferents centres educatius a partir del pròxim mes de novembre, ho explica la regidora de Governació, Susana Pla.
1: Segons els cursos, doncs són unes activitats adreçades a les diferents edats, no? Des dels més petitons a la importància d'anar lligats al el vehicle o a explicar el funcionament d'un semàfor o la importància dels passos d'utilitzar els passos de vianants o els més grans, doncs, el tema dels vehicles de mobilitat personal.
0: Aquest curs, com indica la mateixa regidora, està previst que doncs, aquestes classes s'iniciïn amb la llar d'infants i continuïn a les diferents escoles.
1: És un projecte no, que es comença a la llar d'infants. A la llar d'infants també es fan activitats i segons els cursos intentarem reprendre a tots els cursos. Començarem pels diferents cicles i la voluntat és aquesta. No? Llavors, és un treball també de coordinació amb les escoles no, per poder adaptar aquestes sessions al seu dia a dia i estem en aquest punt ara.
0: Ara es treballa, doncs, en els últims preparatius, quadrant calendaris per reprendre de nou aquest servei que feia 2 anys que no realitzava Palafolls. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme. Ahir al vespre, Protecció Civil enviava un missatge és alert per pluges intenses durant la jornada d'avui dimarts. Les comarques del Maresme i la Selva es troben entre les 13 comarques del litoral i prelitoral de Catalunya, on el risc de precipitacions és intens, alt o molt alt. De fet, es preveu que es puguin registrar localment en alguns punts pluges per sobre dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. També hi ha risc, especialment a les comarques més afectades, d'acumular localment 150 litres per quadrant en 3 hores. En el cas de Palafolls, tots els serveis es mantenen amb normalitat de moment i les escoles estan fent classe, pendents, però, de com evoluciona aquesta previsió. Protecció Civil demana precaució en episodis de pluges fortes, evitar els desplaçaments innecessaris i les activitats a l'aire lliure. En cas de conducció indispensable, cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular per vies principals. Finalment, recorden trucar immediatament al telèfon 112 davant de qualsevol situació d'emergència. Incendi ahir a la tarda en una de les empreses al polígon de Can Baltasar. Ahir a la tarda, cap als vols de 5:45, diferents veïns alertaven a la policia local al veure una columna de fum que sortia d'una de les fàbriques de reciclatge de cartró situada al polígon de Can Baltasar. En concret, cremaven uns cartrons en una de les dependències de l'empresa Tirgi, darrere la benzinera. Al lloc dels fets, ràpidament, s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local de Palafolls, que va ser la primera en arribar conjuntament juntament amb el SEM, 4 dotacions de bombers i 2 cotxes de Mossos d'Esquadra. L'incendi es va poder apagar en poca estona i va afectar una part del sostre. No hi ha hagut ferits. Més informació, anem ara fins a Malgrat de Mar i canviant de temàtica, parlem d'esports. Aquest cap de setmana, Malgrat acull les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 al pavelló Germans Margall. Malgrat de Mar reunirà els dies 3 i 4 d'octubre uns 600 esportistes en una de les grans cites dels esports de contacte. El pavelló Germans Margall acollirà per primera vegada en una mateixa competició les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1 i la de Kickboxing Star League. La trobada comptarà amb participants d'arreu de l'Estat i també amb esportistes convidats d'Andorra, França i Portugal. L'esdeveniment està organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Training Center amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Kickboxing i de Muay Thai. Durant tot el cap de setmana competiran esportistes masculins i femenins de diferents edats i nivells, des de categories infantils fins a sèniors. En total, l'organització preveu reunir unes 1.500 persones entre esportistes, equips i públic. La competició també tindrà una vessant solidària. La recaptació de les entrades es destinarà a l'AFE Malgrat, una associació que treballa per afavorir la integració de joves en risc d'exclusió social. La cita esportiva forma part del calendari oficial de la Federació Espanyola de Kickboxing i Muay Thai i convertirà Malgrat de Mar en un dels punts de referència dels esports de contacte durant el pròxim cap de setmana. I anem fins a Pineda. El Centre Cultural de Pineda de Mar presentarà nova temporada aquest diumenge. Coincidint amb la Diada del Centre, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda presentarà aquest diumenge la nova temporada teatral 2026-2027. A les 11 del matí comencen els actes amb una missa a l'Església de Santa Maria de Pineda i tot seguit al migdia la presentació de temporada i l'entrega del Premi d'Oltra que el centre entrega a una persona reconeguda de l'entitat. Aquest any el guardonat serà Joan Flores, com explica Esther de Prius, que és presidenta del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda.
2: Aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer pues, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. En Joan actualment té 86 anys, no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva. Primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys.
0: En acabar l'acte hi haurà un dinar de germanor i a la tarda l'estrena de la primera proposta teatral de la temporada. L'obra de teatre Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, i sota la direcció de Josep Morell. La cita és a les 7 del vespre al Teatre de Pineda i amb entrades disponibles al web de l'entitat no només pel dia d'estrena, sinó també per les pròximes representacions. I anem ara fins al municipi de Blanes. El municipi destinarà 1.700.000 euros en una nova campanya d'asfaltat. El municipi veí ha iniciat una nova campanya d'asfaltat que permetrà renovar el paviment de diversos carrers i avingudes de la ciutat. Els treballs van començar ahir dilluns i es desenvoluparan en dues fases. L'actuació té un pressupost total d'1.700.000 euros. La primera fase, que ja està en marxa, concentrarà la major part de la inversió amb 1.200.000 euros i permetrà actuar sobre una superfície d'uns 21.000 metres quadrats. El termini màxim previst per completar aquests treballs és de 6 mesos. Entre els punts on s'intervindrà hi ha l'Avinguda d'Europa, en el tram entre la carretera de Malgrat i el carrer Ses Falques, l'Avinguda dels Pavos, el Passeig de Mar, entre la plaça Catalunya i la zona del Port i la mateixa plaça Catalunya. També es faran actuacions al carrer Ardales, l'Avinguda Mediterrani, al carrer de la Fe, als carrers Astúries i Neruda i el carrer Antonio Machado. En alguns d'aquests carrers es tracta d'actuacions puntuals sobre els trams que presenten un major deteriorament. La segona fase està prevista per a principis de l'any vinent i comptarà amb una inversió de 500.000 euros. En aquest cas, els treballs tindran una durada aproximada de 3 mesos i serviran per completar algun dels trams iniciats durant aquesta primera fase. Aquesta segona actuació inclourà l'Avinguda d'Europa en el tram que va del carrer Ses Falques fins a l'accés a la Costa Brava, l'Avinguda Vida de Madrid, al carrer Rubén Darío, dos trams del carrer Anselm Clavé i el pas de vianants de Mascateura a l'Avinguda de Joan Carles I. L'Ajuntament assenyala que l'objectiu de la campanya és millorar l'estat del paviment dels principals eixos de circulació de Blanes. Es tracta, en bona part, de vies amb una elevada intensitat de trànsit. Els treballs començaran amb el fresat de la superfície actual per retirar l'asfaltat deteriorat. Posteriorment, s'hi aplicarà una nova capa d'asfaltat en calent i un cop finalitzades les obres es recuperarà la senyalització horitzontal. Aquesta és la tercera campanya d'asfaltat que impulsa l'Ajuntament en els darrers anys després de les actuacions realitzades el 2024 i també el 2025.

Aquesta és la sintonia que ens indica que hem de donar una ullada del que parlàvem a Ràdio Palafolls anys enrere. Ho fem primer en any, un any enrere, el 2025, quan destacàvem que es destacava un abocament incontrolat de substrat procedent d'una plantació de marihuana. Feia uns dies, a Palafolls Som, denunciava a xarxes socials la presència d'un abocament incontrolat de sacs i deixalles a Sant Lluís, a la zona darrere del molí. Des de Ràdio Palafolls es va comprovar que aquells sacs estaven plens de substrats amb restes de plantes de marihuana. Tot semblava indicar que procedien d'una plantació il·legal del nostre municipi o de Rodalies. El lloc on s'havien trobat aquests sacs acostumava a ser un punt d'abocaments incontrolats de residus. A banda d'aquests, a la zona, també hi havia tot ple de cubells i restes de fibrociment i de mobles, entre d'altres. Anem encara més enrere. El 2021, Palafolls tornava a promoure una mobilitat sostenible a l'escola. Entre el 16 i el 22 de setembre se celebrava arreu del continent a la Setmana Europea de la Mobilitat i Palafolls ja feia anys que s'hi sumava impulsant propostes adreçades als alumnes del municipi. Després de l'èxit dels anys anteriors, l'Ajuntament de Palafolls havia tornat a apostar aquell any per organitzar la gincama sostenible, anomenada Anem de manera saludable a l'escola. L'activitat tenia lloc entre aquells dies i proposava als participants que anessin sumant distintius al carnet que havien pogut obtenir al seu centre escolar o a les dependències municipals. I 10 anys enrere, Ràdio Palafolls destacava que el nostre municipi imposava 1.000 euros en multes als clients de prostitució. El consistori havia començat a aplicar la normativa de civisme de Palafolls per evitar la proliferació de prostitució a les principals carreteres que transitaven pel nostre poble. Els esforços es centraven a la Nacional 2, al seu pas per Palafolls, i més concretament per la zona de Marreixac, on els veïns s'havien queixat reiteradament de la presència de prostitutes a tocar de la zona residencial. Per evitar aquesta presència, la policia havia incrementat els controls als camins on acostumaven a treballar les prostitutes i a multar tant a les noies com també als clients. En les últimes setmanes s'havien imposat fins a 5 multes de 200 euros cadascuna a clients de prostitució al nostre municipi. La intenció era dissuadir els clients, però també a les noies que exercissin la prostitució al nostre municipi, que davant aquesta pressió policial, doncs, sobre els clients es veien obligades a marxar a d'altres municipis. Segons fons de la Regidoria de Governació, aquell any el consistori es plantejava adquirir elements que impedissin als cotxes dels clients accedir als camins habituals on s'exercia aquesta prostitució. Al tenir barrat el camí als cotxes amb pilones de formigó, les prostitutes haurien de buscar-se altres indrets on exercir. I ara sí, toca parlar de cultura, repassant el que porta el nostre company, l'Albert Quiroga.

0: Amb la sintonia del Palafolls en xarxa rebrem el nostre company perquè ens expliqui quina proposta té prevista per aquesta jornada de dimarts. Alberto, teu.
1: Hola, Jordi. Avui per la proposta cultural anirem a Tordera, on demà tenim una cita amb la conferència Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles, musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada. Una conferència que se centrarà en el vessant menys conegut del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes i contextualitza dins del conjunt de la seva obra. Una activitat organitzada per l'Ajuntament de Tordera juntament amb l'entitat La Nostra Dansa. Serà a la Biblioteca Municipal de Tordera a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Albert. Ens ho apuntem a l'agenda. Proposta de sardanes a Tordera. Nosaltres ara haurem de donar una ullada important avui a la previsió meteorològica.

0: parlar d'aquesta previsió meteorològica, el que farem és donar una ullada als comentaris del nostre company meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Bon dia.
1: De mica en mica les precipitacions es van acostant aquí al Maresme. Està descarregant ja en punts de l'extrem sud de la comarca i barcelonès, també àrees pròximes, Baix Llobregat, el Vallès Occidental. De moment, aquí al Maresme estem una miqueta al marge, tot i que, com dèiem, comencen a entrar ja pel sud aquestes precipitacions, que esperem que al llarg d'aquest mateix migdia i primeres hores de tarda vagin escombrant la comarca de sud a nord. Atenció, perquè localment pot descarregar amb intensitat forta i les precipitacions poden ser molt abundants i superar els 40 litres per metre quadrat. Aquesta tarda el temps aniria millorant cap al sud, en canvi cap al centre i nord encara hi haurà risc de xàfecs, localment de caire tempestuós, xàfecs intensos, amb unes temperatures que avui, evidentment, amb els núvols doncs seran més baixes. Vents fluixos aquesta tarda, de component variable, i la situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara a demà s'espera que el temps millori, tindrem una obertura de clarianes important, tot que encara quedarien restes de núvols, seran poc importants i sense precipitacions, amb unes temperatures que demà, per tant, pujant una mica a les hores centrals del dia, per contra, les mínimes baixaran lleugerament. Els vents demà continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la. Ara per ara sembla que tant dijous com divendres es mantindria el temps estable, és a dir, sense precipitacions, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot dijous al matí cap a mar endins, i a la tarda nuvolades a l'interior de la comarca, sembla, sense precipitacions, a l'espera d'un nou canvi de temps que ens afectarà de cara a dissabte.
0: Gràcies, Quim. De fet, aquestes primeres pluges ja han arribat al nostre municipi, a Palafolls. Es demana, òbviament, precaució i està pendent dels Consells de Protecció Civil i també de les pròximes prediccions meteorològiques. Nosaltres ara ja repassem en titulars el que ha donat de si aquest informatiu d'avui.

0: Doncs anem tancant i el que farem ara és repassar els principals titulars de la jornada. La regidoria de Governació de Palafolls reprèn les classes d'educació viària als centres educatius. La regidoria de Governació, en coordinació amb els centres educatius del municipi, ha confirmat que a partir del pròxim mes de novembre es reprendran les classes d'educació viària que feia 2 anys que no s'impartien. Un agent de la policia local es desplaçarà periòdicament als diferents recintes, començant per la llar d'infants i continuant per les escoles de primària per ensenyar hàbits de circulació segura, com caminar pel carrer, circular en bicicleta o reflexionar sobre l'ús del patinet. Avui també hem destacat que Protecció Civil va activar ahir al vespre l'alerta per pluges intenses a la comarca del Maresme i les zones properes del litoral català per la jornada d'avui, enviant un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Es preveu la possibilitat de xàfecs torrencials que localment puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 150 litres en 3 hores, acompanyats de fortes ratxes de vent i potser calamar-se. A Palafolls, l'activitat escolar i els serveis municipals s'han mantingut amb normalitat pendents de l'evolució del temps, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució. Un incendi registrat ahir a la tarda en una fàbrica de reciclatge de cartró al polígon industrial de Can Baltasar de Palafolls va cremar part del sostre d'una de les dependències de l'empresa Atirgi, situada darrere de la benzinera. L'avís dels veïns, cap a 6:45 de la tarda, va mobilitzar immediatament la policia local, 4 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM. El foc es va poder sufocar ràpidament sense que es produís cap persona ferida. I el pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar acollirà els dies 3 i 4 d'octubre les Copes d'Espanya de Muay Thai i K1, així com la de Kickboxing Stars League, reunint uns 600 esportistes. L'esdeveniment organitzat per l'AFE Malgrat i Top King Center comptarà amb participants de tot l'estat i convidats d'Andorra, França i Portugal de totes les categories. Es preveu que la competició atregui unes 1.500 persones i destinarà tota la recaptació de les entrades als projectes d'integració de joves en risc d'exclusió social de l'entitat AFE Malgrat. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar presentarà aquest diumenge la seva nova temporada teatral 2026-2027, coincidint amb la celebració de la Diada de la institució. Hi haurà una missa a primera hora del matí, després la presentació de la Diada amb tota la programació teatral 26-27 i a la tarda es donarà el tret de sortida a la cartellera amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus d'Arthur Miller sota la direcció de Josep Morell. I l'Ajuntament de Blanes ha iniciat una gran campanya d'asfaltatge dotada amb 1.700.000 euros per renovar el ferm de principals eixos de circulació com l'Avinguda d'Europa, l'Avinguda dels Pavos o el Passeig de Mar. La proposta es realitzarà en 2 fases. I fins aquí tota la informació que us hem volgut explicar avui. Rebreu més informació a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, us donem la benvinguda al Palafolls en xarxa, a Ràdio Palafolls. Avui és dimarts 29 de setembre i, com cada dia, un cop acabat els informatius, arriba l'agenda cultural de la comarca, perquè no us en perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui posem el focus en la cultura urbana. Tenim al programa la visita de l'organització del Blanes Urban Fest, que ens explicarà com avancen els preparatius d'aquests dies. A més, aquest diumenge el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar inaugura la temporada i presentarà la seva programació. D'aquí una estona en parlem amb la presidenta de l'entitat. Però, si ja ens seguiu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Comencem!
3: Xarxa cultural.
2: Diumenge coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls 2026. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, AFIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. Diumenge serà el veredicte i la posterior entrega de premis, tot a partir de les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. Arribem al tercer i últim concert, un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 del vespre. Les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, tornem a repetir, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. I anem fins a Malgrat de Mar. Dijous 1 d'octubre l'Ajuntament celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema a les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquesta tardor amb la gran pantalla. Unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. És una prova pilot que l'Ajuntament posa en marxa gràcies a la Diputació de Barcelona. Properament informarem de les sessions del mes d'octubre. I ens quedem a Malgrat perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza el 52è aplec de la sardana. Dissabte a les 6 de la tarda i a la Revella, al parc de Can Campassol, amb la Cobla Ciutat de Granollers. Diumenge 4 d'octubre, l'aplec començarà a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. I a les 4 de la tarda, al parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juveníbula de Sabadell. Pineda de Mar viu des d'avui la Setmana de la Gent Gran, que durarà fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xaubet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb una ruta de 8 quilòmetres. Els tres masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Girem pàgina fins a Tordera. El Teatre Claver arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, l'extricicle. Una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan vagi dels escenaris. Serà aquest diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, amb entrada anticipada a 20 euros. També a Tordera, demà a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi ha una conferència sobre les sardanes de Pau Casals, en el 150è aniversari del seu naixement. L'ofereix el musicòleg i intèrpret de la cobla Marinada, Albert Puntelles Ramonet, dins dels actes dels 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. I acabem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà habaneres amb rock cremat, música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I fins aquí l'agenda cultural d'avui, dimarts. Continuem amb el programa.

0: El proper dissabte, 17 d'octubre, Blanes torna a ser un punt de trobada de la cultura urbana amb la quarta edició del Blanes Urban Fest. Aquest any, el festival estrena format. Totes les activitats es concentraran en una única jornada, en lloc d'allargar-se tot un cap de setmana. I canviant d'ubicació. L'antic cap de futbol de Gespa d'Espín recollirà la majoria de propostes, mentre el concurs de grafit i muralisme es manté a l'Avinguda d'Europa. Grafit, dansa urbana, breakdance, skate, DJ i actuacions musicals ompliran tot el dia amb noms com Sofia Gavana a la nit. I, per parlar-la, tenim a l'organització del PUF 2026. Benvinguts, Laura, Miquel. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Abans de res, com esteu? Quina previsió hi ha?
1: Doncs ara mateix molt enfeinats, acabant de tancar els últims detalls de la jornada, però també moltes ganes, no?
2: Sí, tenim il·lusió també. Creiem que és un format que pot encaixar molt i a veure com va, la veritat.
0: La primera pregunta va directa. Aquest any el festival passa de tot un cap de setmana a una sola jornada i canvia d'ubicació al Camp dels Pins. Per què aquest canvi?
1: Doncs principalment perquè hem volgut donar-li un canvi de format a el que era el festival. Creiem que estava molt diversificat en espais i en temàtica i volíem donar-li pues, un contingut més d'algú urbà, més del hip-hop. I a part, al final, el concurs de grafits està fet en una baixada que és l'Avinguda Europa i volíem unificar totes les activitats que estiguessin a prop d'aquest concurs i que la gent dels grafits pogués baixar a veure les activitats que estaven, bueno, que estan programades.
2: Correcte, sí, és el que diu la Laura al final, és això, no podem moure d'allà perquè tenim el concurs de grafits allà, llavors vam pensar que potser era una molt bona opció concentrar-ho tot en un únic dia on al final estigui des de ben d'hora al matí fins passades hores de la nit, hi hagi activitats per tothom. Al final també nosaltres ho encarem molt al jovent, tant local com proper a Blanes, però al final són activitats que estan obertes a tota la ciutadania.
0: També que era la cosa rara aquesta de concerts aquí, pintades aquí, concurs a l'altra banda, unificar-ho tot una miqueta, no?
1: Correcte. I així també obligam a la gent com que circuli, que pugui estar allà tota la jornada.
0: Com funciona el concurs de grafiti i muralisme, que és un dels eixos centrals? Qui pot participar? Quins premis hi ha? Hi ha temps per inscriure? Com va això?
1: Sí, de moment sí. A veure, ja és la quarta edició que fem aquest concurs de grafits. Està obert a partir de persones que tinguin més de 16 anys, indiferentment del municipi, es pot presentar qualsevol persona, més de 16 anys de manera individual o en grup. Tenen fins al 6 d'octubre. I per inscriure's trobaran tota la informació, jo crec que a l'Instagram de la 94/espaijove.
2: Sí, al final si arribes a l'Instagram tens allà l'enllaç on al final també estan totes les bases que allà fiquen tots els requisits, al final demanem que sigui una obra original inèdita, no ens importa que sigui només amb grafit, sinó que també pot ser muralisme, pot representar diferents estils de pintura i seguint aquests requisits els de enviar una fitxa d'inscripció al correu que surt a les bases i amb això i quatre cosetes més ja estaries apuntat.
1: I recordem que la temàtica és lliure i aquest any com a novetat el que sí que tindrem és que podrem donar els resultats del concurs la mateixa nit. Un cop acabi el jurat de deliberar, a l'escenari principal on es facin els concerts, abans dels concerts de la nit, hi haurà, es donarà l'entrega de premis.
0: Tot el mateix dia, Concurs,
2: cinema,
1: Salgo.
0: Una altra novetat d'aquest any és una zona gastronòmica i de descans nova. Per què heu decidit incorporar? Com va?
2: Al final creiem que és una activitat que passes per allà i al final tenir aquesta possibilitat de tenir aquesta zona de descans gastronòmica fa que la gent també es vinculi i es quedi una estona més, que només, no sigui només una estona de pas. De pas 1, veig el que hi ha, m'agrada, mira, potser em puc quedar, em puc tomar un refresc, puc menjar alguna cosa i després comença potser una altra activitat perquè n'hi ha tot molt seguit i m'incita a quedar-me. El que volem al final és aquest públic que potser passa per allà però es queda una bona estona perquè està gaudint de tot el que hi ha muntat en aquest dia.
1: Clar, també pensem que tenim els concursants del concurs de grafitis, que ells estaran des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, que tinguin un espai on poder agafar alguna cosa de beure o alguna cosa de menjar i no s'hagin de mobilitzar molt lluny. També creiem que era un punt a favor en aquest acte.
0: També participa la Fossa Hardcore, un col·lectiu local. Quina importància té donar espai al talent de Blanes?
1: Bueno, jo crec que per nosaltres és sobretot el tema d'incloure diferents entitats locals. Participa la FOSSE, participa una altra entitat que és AMIA, i al final creiem en la participació ciutadana i el moviment que genera la pròpia gent del poble. Llavors, a mi ja sé que el que faràs doncs, un espectacle més de dansa urbana.
2: Això anava a dir, per la gent que no és de Blanes, podeu explicar les dues entitats en què consisteixen?
1: Doncs sí, a mi ja són una agrupació de diferents artistes i músics de Blanes, que el que es dediquen és a promoure com a artistes, i elles vindran concretament doncs, a fer un espectacle de dansa urbana, amb algunes cançons també, I després la Fossa doncs, és un col·lectiu molt semblant. És una agrupació de joves o no tan joves que promouen el que és el hardcore a Blanes. Estan molt bueno, les dues entitats estan molt involucrades amb joventut, amb el nostre espai jove, i creiem que era important que participessin. A part d'això també hi haurà una zona d'skate lliure on creiem que també pot anar una mica relacionat aquesta part de punk, de hardcore amb la jornada.
2: Voy a cerrar. Me dejo algo, voleu dir alguna cosa?
0: Bueno, pues,
1: les si activitats vols, de la tarda.
2: Comencem a...
1: Per la batalla de cançons potser també.
2: Sí, perquè tenim a la tarda quatre cosetes.
3: Si voleu fem una miqueta d'escaleta, m'expliqueu de dalt a baix una mica l'horari, com funciona.
2: Super, doncs al matí començarem amb, com hem parlat abans, amb aquesta participació d'Àmia, que ens portaran diferents estils de dansa urbana, segurament també alguna participació d'algun jove que també fa música i fa la seva pròpia música. També tindrem un grup de coral que fa una miqueta de gospel i tal, o sigui, tocant una miqueta tots els pals que toca l'associació. Després al migdia tindrem la participació de la Fossa Hardcore amb també actuacions musicals. Ben començat la tarda, començarem amb un taller de DJing, que al final és un beatmaker que amb les maquinetes que creen els beats i tal poden participar i tocar aquestes cosetes que són al final fan una miqueta potser de por si no les coneixes, però amb les persones que portem que tota la tarda ens la dinamitza Rol Urbà, que és un col·lectiu que també ens encaixa moltíssim amb aquest tipus de festival, que ens fan el taller de beatmaker, ens fan també després un taller de breakdance amb una posterior exhibició de breakdance, i acaba culminant la tarda amb una batalla de cançons. I durant tota la tarda també hi ha la possibilitat de participar en un mural col·laboratiu de grafit en una paret allà de tocar del camp de futbol on passarà tot l'esdeveniment. I justament a la que acabi la batalla de cançons es farà l'entrega de premis del concurs de grafits, i a la que acabi l'entrega de premis començarem amb les actuacions musicals de M, que és un artista de Girona. Després tenim l'actuació de Sofia Gavana, que ja jo crec que té un nom com per la gent del món ja ho reconeix, i acabem amb un mitiquíssim DJ Tillo.
3: Poca cosa, eh?
2: Sí, bueno, serà un dia llarg.
1: Bueno, i a tot això també hi haurà tallers a d'skate.
2: Correcte.
1: I alguna exhibició d'skate, durant tant al matí com a la tarda.
3: Sí, no només hi ha molta activitat, sinó que paral·lelament hi ha moltes coses a la vegada.
1: Correcte. I el que intentem també és que hi hagi molta participació, que la gent no vingui només com a observadora, sinó que vingui, participi i provi les diferents disciplines que té el moviment del hip-hop.
3: Això anava a dir, per anar tancant, fem una crida. Xarxes socials, dia, lloc, com us podem trobar?
1: Doncs tenim diverses xarxes socials. S'està difonent des de Blanes/Cat, o sigui, quasi tot és per Instagram. Nau4/EspaiJove i Blanes Urban Fest seria com la principal, on suposo que trobarem tota la informació més important. Ens trobem el 17 d'octubre, des de les 9 del matí que comença el concurs de grafits fins a la 1 de la matinada. Totes les jornades aniran passant cosetes.
2: Correcte, això, el 17 d'octubre ens veiem al camp de futbol de, bueno, l'antic cap de futbol d'allà de Blanes, amb tota una programació d'activitats de caire cultural, artística, que ens interessa molt que puguin tenir el seu espai, i us convidem a tots a qui vingueu a participar a les activitats que ja han planificades. Una de les activitats que tenim també que volem destacar és la batalla de cançons, que anys anterior també ha sigut una activitat molt potent, i us convidem també a que si sou artistes i teniu cançons pròpies que voleu mostrar a la gent del públic, doncs és una oportunitat superbona per fer-ho. A la batalla de cançons és el mateix 17 d'octubre, l'horari és de les 6 de la tarda a les 7 i mitja, i res, és molt fàcil participar. Al final heu d'entrar al perfil de l'Instagram de la 9-4 Espai Jove, just a l'enllaç que trobareu a la descripció, surt formulari de la batalla de cançons, us apunteu. Sí que necessitem que tingueu 3 cançons preparades, si teniu els beats els porteu en pendrive, o si els podeu passar també els podeu passar, així els tindran directament la gent dinamitzadora de la batalla. Us animem també a que us inscriviu quan abans millor, perquè al final les places són limitades. La fase de selecció serà per fases eliminatòries entre la gent participant, i al final hi haurà un jurat. És bastant professional el jurat que tenim, intentem buscar gent de tots els àmbits i que sigui una miqueta del rotllo, i el premi que teniu per si resulteu ser la persona guanyadora d'aquesta batalla de cançons és l'enregistrament d'una cançó a un estudi professional. O sigui que jo, si tingués cançons pròpies, que no en tinc, ja aniríem a apuntar-hi, la veritat.
3: Això anava a dir, per tancar, que li dieu a algú que encara no ha vingut mai, vista els anys anteriors, per animar-lo a passar-s'hi el dia?
2: Doncs el que li diem és sobretot que no tingui por, no tingui vergonya, que és un espai, sobretot un espai molt segur, on anar allà és anar a participar, perquè vulguis que no, és que et cridarà l'atenció les coses que estaran passant, tant una cosa o l'altra, com hem parlat abans, al final també estaran passant diferents coses a diferents moments, i és tant com si vols venir només a consumir i a veure la gent què fa, és perfectíssim, però si vols animar-te i endinsar-te a participar, és el moment perfecte per poder-ho fer.
3: Tenim bon feedback d'anys anteriors.
1: Sí, al final també repetim jornada tras jornada, perquè sobretot el que és el concurs de grafits, el tallar breakdance i la batalla de cançons són activitats que han triomfat molt, i ja no només a nivell local de Blanes, sinó que hi ha una participació de tot Catalunya, inclús hem tingut de gent de fora d'Espanya, o sigui que creiem que mou bastanta gent.
3: Doncs estarem pendents d'aquesta edició del Blanes Urban Fest, recordem, 17 d'octubre. Laura i Miquel, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres. A tu. Vagi molt bé, bona tarda.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.
5: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
6: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
5: o a palafolls.cat.
6: L'Ajuntament al teu servei.
7: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
8: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
9: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
10: Ràdio Palafolls.
3: Palafolls en xarxa d'avui, anem fins a Pineda de Mar, concretament al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, que estrena temporada aquest diumenge 4 d'octubre, i en parlem amb la seva presidenta, Esther de Prius. Benvinguda, molt bona tarda.
11: Moltes gràcies i bona tarda.
3: Abans de res, Esther, com esteu? Com van els preparatius de l'estrena?
11: Bé, a veure, l'estrena a punt, Queda aquesta setmaneta per als últims detalls, però tot l'equip de l'obra ha treballat moltíssim i han fet molt bona feina, i aquest diumenge la gent que vingui a l'estrena el diumenge de tarda ho podrà gaudir, perquè és una gran obra de teatre, una obra molt reconeguda a nivell mundial, i ells ho fan molt, molt bé.
3: És que tenim preparada una diada carregada, eh? Tenim la presentació de la temporada, que ja sabem que no ens podeu desvetllar gaire, lògicament, però tenim anunciada una funció que ni més ni menys que amb una obra d'Arthur Miller.
11: Sí, comencem la temporada amb una obra d'Arthur Miller. Fa un any també en vam fer una altra, i aquest any també obrim temporada amb Arthur Miller. És un clàssic americà molt conegut, i és una obra preciosa, amb molts tempos diferents, i que desperta moltes emocions. És molt bonica.
3: Diumenge també es fa l'entrega del Premi Doltre, i aquest any serà per Joan Flores i Grima. Ens expliques una mica com escolliu la persona premiada i qui és en Joan Grima, pels qui no el coneixem?
11: Sí, mira... Aquest premi, el Premi Centre Cultural, que li hem posat el nom Trofeu Doltre, perquè Doltre va ser el fundador, mossèn Antoni Doltre va ser el fundador del Centre Cultural ara fa 96 anys, doncs aquest premi el vam crear fa 6 anys i el donem cada any a una persona per reconèixer, doncs, la trajectòria que ha tingut a dintre del centre. Ja sigui, pues, col·laborant amb alguna tasca concreta o només el simple fet de participar amb les activitats del centre cultural des de qualsevol àmbit. En Joan actualment té 86 anys, no m'equivoco. Ell va entrar a la junta directiva a principi dels 70 i va estar 27 anys en la junta directiva, primer com a vocal, després com a sotspresident i finalment com a president, que va estar 6 anys. Llavors, clar, són moltíssims anys dintre d'una junta directiva encarregant-se de moltes cosetes, i durant la seva presidència, per exemple, doncs, van canviar el taló del teatre, van canviar el frontis de l'escenari, va fer moltíssimes coses, fins i tot dintre dels seus anys a la presidència, va haver un any en concret que ha sigut l'any catalogat com el millor any econòmicament parlant del centre cultural. Vull dir que ha fet molt bona feina, i des de que es va deixar una presidència, diguéssim, ha estat vinculat, ha seguit vinculat en el centre, ha fet obres de teatre, ha participat en comissions de treball, ho ve veure absolutament tot, sempre el tenim allà a platea aplaudint i felicitant a tots els equips. Vull dir que és una persona molt entranyable, i a més que la seva col·laboració i la seva participació amb el centre ha sigut fantàstica sempre, des que va començar ben jovenet fins ara. Vull dir que hem cregut que aquest reconeixement és molt merescut, i ell està molt content, està molt emocionat, també està molt nerviós per diumenge. I el debatí, que fem la presentació, fem un acte, una gala de presentació de la temporada, on presentem totes les coses que podrem veure tota aquesta temporada 2026-2027, doncs acabem l'acte aquest amb l'entrega del premi.
3: Una cosa que hem de dir, primer, que és un reconeixement a una trajectòria, a la seva implicació i tot, però que sobre el centre, que no funciona ben bé com un teatre habitual, hem de dir que sou una entitat de voluntaris i socis, i tira endavant gràcies a l'esforç de la gent que hi participa, no?
11: Sí, evidentment. Actualment som 970 i pico socis. Tenim diversos tipus de soci. Hi ha el soci infantil, el soci actiu, que en diem, el soci protector, que són els socis que paguen una miqueta més que els altres, i després tenim els socis col·laboradors, que són empreses, de la majoria de Pineda, d'altres de les rodalies, que també col·laboren amb nosaltres, a part d'una quota anual, que us col·laboren amb altres cosetes que ens fan falta i així. Però, a més de tot el teixit aquest associatiu, el pes més important a l'hora de treballar ja no són només els socis, són els voluntaris. Vull dir, tot ho fem, evidentment, som una entitat dedicada al teatre amateur, i com diu la paraula, doncs no hi ha cap professional treballant en el centre en cap àmbit, vull dir, tant la gent de que està dalt d'escenari, els actors, com els directors, com tots els tècnics, vestuari, llum, so, escenografies, pintura, tot el que és la junta directiva, la gent que està a porta, guixeta, tot, absolutament tot és voluntariat.
3: Aquestes coses que no només calen cal finançament, cal implicació, sinó que calen mans, una cosa física, no?
11: I tant, evidentment. Sí, perquè mira, podries tenir molts diners del món, però si no tens la gent que t'ho gestiona i no pots contractar-la, perquè som un lligat amateur, per tant ningú està retribuït, val? Tampoc podríem fer tanta feina com fem. I en fem moltíssima, fem

0: Doncs precisament per l'escola de teatre et volia preguntar, perquè si estàvem parlant de tota la feina que hi ha i tota la gent que hi ha al darrere, no només amb la programació, sinó que a sobre hi ha una escola de teatre que dius que ha arribat a tenir 200 alumnes. Com està ara? Com respira?
1: Doncs respira cada vegada més bé. La capacitat pulmonar de l'escola de teatre és al·lucinant, perquè ja et dic, 230 alumnes aproximadament, però pensa que són alumnes que comencen amb 3-4 anyets, que fan un extraescolar d'una hora a la setmana. Després, a partir dels 8, ja s'incorporen a l'escola pròpiament dita, que fan un parell d'hores setmanals, i fins i tot hi han 3 grups de gent adulta de més de 20 i pocs anys, i la més gran et diria que en té 80 i pocs. Vull dir que hi ha molta implicació. De fet, el centre està tan viu i creix tant cada any gràcies a l'escola de teatre, perquè aquests alumnes després es queden, molts d'ells fan de monitors, molts estudien teatre o cant o ball, i també s'impliquen després en projectes del centre. Aquests alumnes arrosseguen a les famílies. Vull dir que el centre està molt viu i molt actiu, amb una gran part també gràcies a l'escola de teatre.
0: Això és molt bonic, no?, que hi ha gent que participa i s'implica i després no marxa, sinó que porta més gent, després es queda al teatre a qualsevol una altra activitat.
1: Exacte. De fet, la majoria de produccions, la majoria d'obres de teatre de la casa compten sempre amb alumnes d'escola de teatre. Jo diria que les últimes produccions han sigut totes les produccions compten amb alumnes de l'escola, ja siguin joves o adults, i això és molt bonic també, perquè és una manera d'obrir l'entitat i que gent de fora també vingui, ens conegui i es quedi al centre. Vull dir que és molt maco això.
0: Doncs precisament d'això et volia preguntar, perquè a part del Tots eren fills meus d'Arthur Miller, tenim dos musicals anunciats, tenim el Pineda de 24 hores i Els Pastorets. Com està això?
1: Doncs bé, el Pineda de 24 hores ve just seguit. Vull dir, a l'octubre fem el Tots eren fills meus i al novembre hi ha el Pineda de 24 hores. Aquest musical és un musical que es va fer a Barcelona, que es deia Barcelona 24 hores, i el que hem fet és adaptar-lo al nostre poble, i en lloc de parlar doncs de les Rambles o de la Sagrada Família o no sé, de coses que hi ha a Barcelona, doncs parlem de coses de Pineda. A més, són, els protagonistes són 4 joves que estan constantment tots 4 junts a dalt de l'escenari i canten de meravella, i serà molt bonic també, molt bonic de veure. I el següent ja serà doncs els típics Pastorets, que nosaltres vam transformar els Pastorets clàssics, vam ser molt agosarats perquè els vam transformar en un musical, però un musical que respecta la lletra de la cançó, és a dir, el guió dels Pastorets és el que és, però les músiques són totes músiques modernes que tothom coneix, èxits mundialment coneguts, que tothom quan els sent el que té és ganes de posar-se dret i cantar i ballar. Vull dir que és bueno, li hem donat una volta, vam guanyar un premi Ateneu a la originalitat i a la millor creativitat d'un espectacle dalt d'un escenari. Vull dir que si encara algú no l'ha vist, que no s'ho pensi, perquè és una passada i disfrutarà moltíssim.
0: Perfecte, Esther. Per anar tancant, els pinedencs que encara no hagin vingut al centre i la gent de Palafolls que ens estigui escoltant, quin missatge els donaries per implicar-los?
1: Doncs mira, jo crec que la cultura en general i el teatre, en el nostre cas particular, és un benefici per la persona molt gran. Vull dir, és un benefici perquè l'hora i mitja, dues hores que puguis estar tancat allà dins del teatre, et distreus, entres en una història des de fora, te provoca uns sentiments, ja sigui riure, com plorar, com emocionar-te, com divertir-te, com angoixar-te. Vull dir,

0: I això és molt potent per la ment i per al cor humà. I jo aconsellaria a qualsevol persona que no ha trepitjat un teatre, evidentment jo faig propaganda del nostre centre, però que ho faci, que ho provi. Perquè jo estic segura, seguríssima, que si algú ho prova, rutirà, perquè li agradarà moltíssim.
1: Doncs anirem seguint la programació. Que vagi molt bé la diada i l'estrena d'aquest diumenge, i tothom molt pendent dels propers anuncis del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, a veure què ens sorprenen la programació. Esther de Prius, moltes gràcies.
0: Perfecte, el diumenge l'anunciarem tota i la publicarem a les nostres xarxes.
1: Abans de tancar, fem una crida de xarxes web i tot, on poden agafar entrades i seguir-nos i tot.
0: Sí, la web és CCR Pineda.
1: Perfecte.
0: ccrpineda.com.
1: Molt bé.
0: Allà està tota la nostra programació, està penjada. Ara, de moment, només tenim la de Tots eren fills meus, la
1: clar,
0: de
1: clar,
0: que
1: clar.
0: Tenim aquest diumenge, però a partir de diumenge, que ja presentem tota la programació, allà veureu tot el que farem durant tot l'any, i normalment un parell de mesos abans de cada obra ja es posen les entrades a la venda. I sí que aconsello que quan la gent vulgui veure una obra un dia concret, que corri, perquè solem esgotar les entrades.
1: S'esgoten ràpid, eh?
0: Sí, solem esgotar les entrades, per sort. I per això dic que si tu vols veure una obra de teatre i només pots anar-hi un dia en concret, corre a comprar-les, encara que aquí tinc dos mesos, perquè si t'esperes gaire tindràs problemes i no podràs venir, potser.
1: Doncs si diumenge s'estrena la temporada...
0: Sí, a Instagram... també hi som presents, igual, amb el CCR Pineda, vull dir que ho anem anunciant tot i pengem molta informació, moltes fotografies, i sempre estem presents a les xarxes.
1: Perfecte, doncs si s'estrena diumenge, la setmana que ve, ja dilluns, la gent que estigui molt, molt atenta per no perdre res, que no s'escapi cap entrada.
0: Exacte, molt bé.
1: Doncs, Esther de Prius, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: I ha arribat el moment, fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Recordeu, just després de l'informatiu, teniu una cita amb el Palafolls en xarxa. Que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà!

0: Aquest programa és una repetició.
1: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa amb disseny sonor de Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix.
2: Al Calaix.
1: Mònica Socies.
3: Avui teníem ganes de misteris, teníem ganes d'enigmes i per tant hem trucat en Josep Maria Ibarra. Per què? Perquè ha sortit el següent títol de la colla del segon soterrani. On anirem aquesta vegada? El títol és L'enigma de Craco. Qui el publica? A l'Edis Editorial. Estem d'enhorabona perquè l'han recuperat.
4: La llum de Déu s'apaga.
5: Sentencia amb veu impostada. L'ombra de la lluna ocupava cada cop més part del sol. L'obscuritat anava en augment. En pocs instants, la tenebror era quasi com de negra nit. Aprofitant l'espaordiment general davant la sobtada foscor, en Dogo reaccionà i, posant-se dempeus d'un salt, va tirar a terra en Rodrigo, que, absort, no podia deixar de mirar el cel. Aleshores, el capità Fredel, fent caure de la màniga una navalla amagada, va tallar ràpidament la corda que li lligava les mans. En un tres i no res, endrapant per les aixelles el seu vell amic, també presa de la por, el va acuitar i tots dos van córrer cap a un cavall. Amb